0: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
1: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
7: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn. Nutrició amb Laura Crosas.
1: El síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual és l'aparició conjunta d'un grup de símptomes a partir del moment de l'ovulació, unes dues setmanes prèvies a la menstruació o durant part de la fase lútia. Són símptomes que causen malestar i poden afectar negativament a la qualitat de vida de la dona mentre perduren o fins i tot incapacitar-la. Alguns dels més comuns són alteracions en l'estat anímic, com irritabilitat, depressió, ansietat o fins i tot facilitat per plorar, dolor o nivell articular mamari o de cap, o bé presentar problemes com retenció de líquids, distensió abdominal, palpitacions, acné, entulls o insomni. Per iniciar un tractament nutricional enfocat a millorar la situació i evitar el síndrome premenstrual, primer cal conèixer el propi cicle menstrual i detectar quina pot ser la causa de l'aparició dels símptomes. Un bon mètode és el registre de la temperatura corporal basal i del moc cervical, que ens poden indicar si el problema és degut a una baixa producció de progesterona o fins i tot nula, on ja estaríem parlant d'una anovulació i caldria saber l'origen, o bé és a causa d'un hiperestrogenisme, un excés d'estrògens. En el primer cas, l'objectiu és millorar la síntesi de progesterona i assegurar una correcta nutrició i qualitat folicular. Cal evitar els aliments proinflamatoris, com els ultraprocessats, l'alcohol, el sucre i els refinats, i reduir els lactis de vaca per la seva implicació amb la liberació d'histamina, aportar antioxidants a la dieta per frenar l'estrès oxidatiu i assegurar fonts de magnesi, seleni i zinc, i vitamines com la C, la E i la B6, així com també aliments rics en omega-3, L-arginina i òxid nítric. Alguns aliments clau seran els vegetals de fulla verda, els fruits secs, com les nous i les nous de Brasil, les llavors, com la chia o el lli, el peix blau petit, els ous del plàtan i els cítrics, els llegums, sobretot els cigrons, les cloïsses i els musclos, i el cacau pur. Si, en canvi, el síndrome premenstrual és degut a un hiperestrogenisme, el que es treballarà serà una correcta metabolització estrogènica a nivell hepàtic. Per tant, assegurar el consum de crucíferes, com col, coliflor o bròcoli, de fitoestrògens, com la soja o els pèsols, de llavors, fruits secs, llegums i fonts d'omega-3, eliminar l'alcohol, els sucres afegits i els aliments ultraprocessats, assegurar una correcta microbiota intestinal i evitar coccions com fumats, barbacoes i els disruptors endocrins com els BPAs. Si pateixes de síndrome premenstrual, entre d'altres canvis d'hàbits, és interessant que modifiquis l'alimentació en funció de la causa i que t'assessoris correctament amb una dietista nutricionista.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb... Cafès.

0: bonita, bonita.
1: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
2: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Why is everybody always picking on me?
1: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar, en Radio Montornès.
2: A Radio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Radio Montornès, 91.2 FM.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: En Radio Montornès puedes escuchar un programa que gira las revoluciones de un vinilo.
3: ¡Qué bueno! 33 un tercio. ¿Pero eso no es ir muy rápido?
2: Pues no, eso es ir a 33 un tercio RPM, un ritmo tranquilo, ideal para escuchar música muy elegida y hablar sobre la vida.
3: ¿Y algo más?
2: Recomendar algún libro y escuchar un poco de cine.
3: Pues pinta bien.
2: Pinta a 33 un tercio RPM, segunda temporada. ¿Para qué cambiar? I got you under my
4: skin. Sintonizas Radio Montornès.
5: So, how's your evening so far? Bonsoir.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars, que els matins et despertin sense precipicis, que estimis molt algú sense que el necessitis i no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa

0: ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
0: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
3: El 91.2 de l'FM.
4: Al web montornès.cat/ràdio.
3: A Twitter, @radiomontornès.
4: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
5: Éxitos encadenados.
6: Encadenados.
5: La música que quieres escuchar
6: La música que quieres escuchar
5: en Radio Montornès.
6: ¡Hey!

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. La Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa seva després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. L'Esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes del lloguer que acabin abans del 2028 i limitar el 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. De fet, aquest matí s'ha executat un altre desnonament, en aquest cas a Mataró, d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Per saber com ha anat tot plegat, connectem ara amb Clara Sánchez de TV Mataró. Clara, bon dia.
3: Bon dia, Maria. Doncs sí, la família d'en Jordi amb un 87% de discapacitat i la seva germana, l'Alícia, han estat desnonats fa ben pocs minuts aquí al barri de Cerdanyola de Mataró. Després d'una negociació de més de mitja hora amb la comitiva judicial i d'un ampli desplegament del sindicat de l'habitatge per intentar evitar aquest desnonament, finalment s'ha executat. I també s'ha desestimat la petició que havia fet l'Ajuntament de posposar aquesta execució perquè la família es pogués traslladar en un pis que havia trobat. Ara Serveis Socials ofereix 3 dies en un hostal com a alternativa habitacional.
2: Gràcies, Clara. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I a banda, el Consell de Ministres també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions, com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I precaució avui per les pluges. El Servei Meteorològic ha emès un avís de perill molt alt per intensitat de pluja a 13 comarques del litoral i prelitoral. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Limà Soler, ha remarcat que és molt difícil saber amb exactitud on els aiguats descarregaran amb força i, per tant, no s'han activat de moment restriccions de mobilitat, però demana absoluta responsabilitat a la ciutadania. A conseqüència, els trens d'alta velocitat no circularan fins les 11 del matí i Rodalies també ha reduït la velocitat dels seus trens. El telèfon d'emergències, també el 112, ha rebut fins a 44 trucades fins les 6 del matí relacionades precisament amb aquestes pluges. I un home ha resultat ferit per arma blanca aquest dilluns en un hotel de luxe del Passeig de Gràcia de Barcelona. Els Mossos van rebre l'avís cap a 6:15 de la tarda i diverses patrulles i efectius d'emergències s'hi van desplaçar fins al lloc dels fets. La víctima va estar traslladada a un centre sanitari i, segons la policia, la seva vida no corre perill. Els Mossos han obert ara una investigació per tal d'identificar el responsable o responsables d'aquesta agressió.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. El Servei Meteorològic ha emès un avís per perill molt alt per intensitat de pluja a 13 comarques del litoral i prelitoral. Per ara ja s'han deixat a registres de més de 30 litres a mitja hora al Penedès i fins i tot s'han assolit els 41,5 litres a Sant Martí de Sarroca, a l'Alt Penedès també. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Limma Soler, ha remarcat que és molt difícil saber amb exactitud on els aiguats descarregaran amb força, però demana absoluta responsabilitat a la ciutadania. Ho ha explicat aquest matí en compareixença després d'una reunió de seguiment.
2: El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament i, per tant, aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i, per tant, doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, aquestes, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que, per tant, doncs, actuïn en conseqüència.
1: A conseqüència dels aiguats, els trens d'alta velocitat no circularan fins a les 11 del matí. Rodalies també ha reduït la velocitat dels seus trens. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a 44 trucades fins a les 6 del matí. I pel que fa a la mobilitat, l'accident d'un camió aquesta matinada a l'AP7 a Vandellòs deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 297 cap a la Nacional 340. En l'accident, el conductor del camió ha resultat ferit crític i ha hagut de ser excarcerat pels serveis d'emergència. I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa seva després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. L'Esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 2028 i limitar el 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. També inclou deduccions fiscals per als llogaters, incentius per als propietaris que baixin preus i préstecs sense interessos de fins a 50.000 euros per al primer habitatge. De fet, mentrestant, avui a Mataró s'ha executat un altre desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat. I a banda, també el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
4: El 91.2 de l'FM.
3: Al web montornès.cat/ràdio.
4: A Twitter, @RadioMontornès.
3: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
4: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
3: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Benvingudes un matí més a les mañanes de Ràdio Montornès. Què tal? Com esteu? Us heu mullat? No us heu mullat? De moment plovisqueja una mica, ara parlarem de les alertes i del temps que ens espera o què sembla que tindrem aquests dies per endavant. La qüestió del que tenim per endavant també és un programa nou de les mañanes de Ràdio Montornès fins les 12 del migdia i un dia més amb un nou tàndem, jo mateixa, Emilia Toledo, i a la part tècnica, el Miquel Zafra. Però molt bon dia, Miquel.
2: Bon dia, Mireia, per dir alguna cosa, perquè estem a les fosques, no sé si estem de tarda o de matí.
1: Jo crec que... bueno, jo, quan ha sortit el sol, ha sortit el sol. O sigui, hi havia núvols, però no tant com ara. I mentre estàvem aquí a redacció, dic, Miquel, que se'ns fa de nit un altre cop, què ha passat? I sí, jo crec que ja no veurem el sol en tot el dia.
2: Doncs és molt probable que no, és molt probable que no, perquè aquesta és la previsió que tenim per avui. Sí, sí, precipitacions, no sé si has portat el paraigües o
1: jo,
2: el chubasquero,
1: sí,
2: la capelina.
1: El paraigües, què? Jo el que sí que gairebé, no sé si mullar em mullaré, però que gairebé em dona un llullo ahir quan em va sonar l'alerta al mòbil. I molta gent igual dius, vale, potser em dona un infart i ja no m'he de preocupar per la pluja. Clar, les 10 i pico de la nit. Bueno, a tu no et va sonar?
2: No, a mi no em va sonar, no, no. De fet, també tenia el telèfon ja apagat, sí. Però tot i que estigui apagat, normalment aquestes alarmes sonen. A mi no em va sonar.
1: Doncs, clar, casa entre el meu, de la meva parella, i el de la feina, clar, esto era un festival. I clar, jo estava ja mig adormida allà en el sofà, no? Que és les 10 de la nit, i va sonar això, i mira, és que el cor se'm sortia, deia, mare meva.
2: Sí,
1: sí. Pensava que era algo de confinament, no? I dius, no, precaució. Ai, de veritat. Hi ha molta gent, clar, la gent queixant-se, és que me habéis despertado el bebé. És que això, tu imagina't, eh?
2: Sí, és un problema, la veritat és que és un problema. Però bueno, aquestes alarmes han de sonar, no? I gràcies també que sonen i que doncs, ens alerten de que pot venir el que... Bueno, ja veurem al final...
1: A veure, què? Clar, nosaltres...
2: Final, què passa, no?
1: Sí,
2: què acaba passant?
1: Ahir a última hora va haver com aquest increment en el nivell d'alerta. Estàvem amb nosaltres, el que és litoral i prelitoral, en el nivell taronja, que és nivell alt de perill. I ara ja estem en el molt alt, en el 5 de 6, es va canviar, estem a vermell, fins les 2 del migdia. Després crec que continuem en taronja, però ja sembla que de cara al vespre, com que aquestes precipitacions anaven pujant cap al nord-est, és a dir, cap a Roses i així, i que ja ens deixaria una mica. Però sembla que fins al migdia doncs, podem tenir acumulacions d'aigua de fins a 90 litres per metre quadrat, o fins i tot hi ha alguns punts que deien 150. Així que per això diuen que en un moment pot estar el dia més tranquil, però de cop no caurà molta aigua en molt poca estona. Jo sé que aquesta nit ha plogut.
2: Sí, sí, sí.
1: Jo m'he despertat perquè tinc l'oïda sensible, però ha sigut curtet.
2: És veritat, és veritat. A més, aquest matí jo quan he sortit de casa també estava tot mullat. Sí. De totes maneres, bueno, aquesta previsió d'aquestes fortes pluges, que seran possiblement molt localitzades o localitzades, ja veurem quina intensitat tenen, no?
1: Sobretot el que recomanen és el de sempre, no acostar-se ni a peu ni en cotxe, que ja vam veure, malauradament, a l'últim episodi de pluges, que vam tenir una víctima mortal aquí a Catalunya, doncs apropar-nos a rius, a rieres, a barrancs, perquè en qualsevol moment, doncs, si ha caigut molta aigua aquí o aquí a prop, doncs pot baixar una riuada i clar, no se sap què pot passar. Bueno, doncs també esperem que no se'ns vagi la llum.
2: Sí, perquè també hem tingut algun moment, algun petit episodi de, no?
1: Coses que passen.
2: Que semblava que marxava la llum i afortunadament
1: de moment,
2: no ha marxat.
1: Aquí estem i esperem estar fins a les 12 del migdia, tant al 91.2 de l'FM com recordem a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil, també al canal de Ràdio Montornès de la tele. També al Territori Nocturn aquesta nit estarem per poder tornar a escoltar aquest mateix programa. Doncs ja hem fet totes les precaucions, nosaltres bé, com estem en directe, doncs ja anem mirant per la finestra a veure què tal, com avança el matí. Anem a parlar de quin dia celebrem, commemorem avui, dia 29 de setembre. Ah, que per cert, jo estic molt contenta, Miquel, perquè avui ja s'inicien, bueno, o ahir, depèn quin tipus de taller, s'inicien els tallers del Casal de Cultura, d'aquí de Montornès, del nou curs.
2: Estàs contenta perquè estàs apuntada.
1: Clar,
2: has
1: ara,
2: aconseguit plaça.
1: Ara. Sí, sí, això és com un concert, eh? Tu has d'estar allà quan quedin costa, uns minuts
2: costa, és veritat que costa,
1: i aconseguir plaça.
2: No només
1: plaça.
2: Aquí a Montornès, a diferents
1: arreu.
2: Municipis, costa molt ja aquestes activitats que es programen any rere any. Sí?
1: Clar, és que l'oferta està guai, el preu
2: són
1: també està
2: limitades.
1: Molt bé, clar, i llavors doncs...
2: Sí, que aquest any continues fent ceràmica.
1: Sí. Si tens idees, ja
2: pots ja muntar
1: saps.
2: Un taller.
1: ui, no sé, però sí, tinc ganes. Així que si vosaltres també us heu apuntat a algun taller del Casal de Cultura, que n'hi ha de ceràmica, que a més han doblat el torn i les places, però n'hi ha altres, de moltes manualitats, des de patchwork a restauració. Què més fan? També feien taller de ioga, de pilates, crec, de danses, bueno, que n'hi ha un munt de propostes que des d'ahir ja van començar el nou curs del Casal de Cultura. Bé, doncs ara sí que anem a repassar a veure quins dies commemorem avui. Avui és el dia del cor, mira tu que bonic. Avui, dia 29 de setembre, es commemora aquest dia mundial, a més, amb l'objectiu de conscienciar sobre les malalties cardiovasculars, la seva prevenció i també el control i el tractament. Per què? Doncs perquè són aquestes malalties la primera causa de mort a tot el món. Ens diuen les dades que els infarts i els accidents amb el cervell vasculars provoquen més de 17 milions de morts durant l'any. Així que ens hem de cuidar i fer les nostres revisions. També avui és el Dia Internacional de la Conscienciació sobre la pèrdua i el malbaratament d'aliments. Que hem de recordar que els aliments són escassos i que tot i que nosaltres anem al súper i tenim de tot, també hi ha llocs on no tenen aquesta sort. Tu, Miquel, també ets, jo et veig curós amb intentar tirar el menys possible.
2: Doncs sí, m'agrada fer a més cuina d'aprofitament, que diuen, saps? Allò obres la nevera a veure què tinc i què puc aprofitar.
1: I com ho puc reinventar, no?
2: Sí, correcte.
1: Sí,
2: això m'agrada molt.
1: A casa també es fa molt el, bueno, com és, no? Mirar, olorar i tastar, perquè a vegades les dates són consumir preferentment abans de, però no vol dir que bueno, ja
2: clar,
1: estigui caducat.
2: És important, clar, i no et posaràs tampoc en risc, no?, d'agafar algú que estigui en mal estat.
1: No,
2: això,
1: però sí que
2: això és bàsic.
1: De provar, o sigui, de mirar, de provar, si ja està bo, doncs.
2: Correcte, sí.
1: I a més, hi ha molts comerços que com més... que hi ha una aplicació...
2: Correcte. Sí, explica, que és molt interessant
1: pots
2: això.
1: Pots anar, fan com al final del dia, sobretot, com una mena de pack de productes, doncs, per exemple, hi ha moltes fleques, o fins i tot això, supermercats, que en comptes de llançar les coses, doncs, les fiquen a un preu molt més econòmic, o fan un pack que directament es pots passar a buscar de manera gratuïta.
2: Sí, agafes una capsa, normalment sí. Hi ha fruiteries també, que la fruita és molt delicada i hi ha alguns articles doncs, que a final del dia posen allò com a preu de saldo, no?
1: Sí, tu les passes
2: i passes a recollir el teu pack.
1: Pots reservar a l'aplicació, jo conec la de Too Good To Go o alguna cosa així, ara no me'n recordo gaire bé, però busques per internet i surt i pots reservar el teu pack i ja doncs, te'l guarden i quan vas a la tarda el tens allà preparat.
2: Sí, conec alguna persona que fa
1: és que està
2: aquest
1: molt
2: tipus
1: bé.
2: De compres.
1: Està molt guai. Sí, i a més després també hi ha una altra marca, ara que deies lo de les fruiteries, que també no sé, crec que és fruita tal qual o alguna cosa així, que també et porten aquella fruita que no és bonica en aquest cas, no? Que, pues, no sé, resulta que la poma no
2: perquè
1: ha quedat tan rodoneta,
2: exacte.
1: I llavors s'ho venen a un preu molt més barat i t'ho porten a casa i clar, mai saps exactament què et portaran. Bueno, solen ser coses de temporada i tu doncs, a veure, de gust està bo, el que passa doncs que no és tan bonic. Doncs mira, trucs.
2: Està molt bé, em sembla molt interessant.
1: Avui per aquest Dia Internacional sobre la conscienciació, la pèrdua i el malbaratament d'aliments. I acabem també avui parlant del Dia Mundial de la Trombocitopènia, ara sí que ho he vist, és complicat, eh? Immune primària, és una malaltia rara que afecta sobretot a la producció de plaquetes de l'organisme i clar, això pot ocasionar doncs, l'aparició d'hemorratges i d'hematomes que siguin difícils de controlar. Una malaltia rara que requereix d'investigació i de conscienciació. I bé, avui, Miquel, felicitats, no? Estàs de
2: sant. Moltes gràcies. Sí, no només jo, sinó també tenim dos altres sants,
1: sí.
2: Que són els arcàngels, són Sant Rafael, Sant Gabriel i Sant Miquel, sí.
1: Avui esteu de sants, després passa per aquí un altre Miquel.
2: Els que diuen que van lluitar contra el dimoni.
1: Ah, molt bé. Tu notes això?
2: Bueno, són els sants, això és el que diu l'Església, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Aquí hi ha cadascú, si vol, com és això, celebrar-ho, sí, no?
2: Són els tres arcàngels que van lluitar contra, sí, contra la figura, sí, del dimoni.
1: De fet, hem tingut moltes fires de Sant Miquel aquest cap de setmana.
2: Mm-hmm. Sí, sí, a més és temporada, també, per això també li diuen el veranillo de Sant Miguel, aquesta temporada, sí, per, precisament per aquest... per aquesta data del 29 de setembre.
1: Doncs avui felicitats als Miquels, als Rafaels i als Gabriels per aquest sant. I bé, anem a posar una mica de ritme, perquè Miquel, entre que se'ns ha fet així una mica de nit i que és dimarts, la vida costa avui.
2: Bueno, has triat tu la cançó per començar aquest matí, és una cançó de Bad Bunny, no sé si a tu t'agradaria viure a la casita d'aquest senyor.
1: Pues home, no m'importaria, eh?
2: No?
1: No.
2: T'hagués agradat estar...
1: Sí.
2: Com a convidada,
1: sí, sí.
2: De,
1: sí,
2: d'algun d'aquests
1: no?
2: concerts que...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, clar que sí.
2: Ho haguessis gaudit, no?
1: A treure los pasos prohibidos. Sí.
2: Amb un cafè, a més d'allà, que, com aquest que ens diu Por la mañana café, no?
1: Clar, i por la tal de ron, Miquel.
2: No, molt bé. La festa la tens segur assegurada a casa del Bad Bunny, doncs amb aquesta cançó ens quedem, no?
1: Vinga, café con ron de...

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Continuem a les mañanes en directe, anem a fer un repàs per l'actualitat local. Avui comencem parlant de les AMPA i les AFA i del Català Conjunt d'Activitats Extraescolars que han tornat a elaborar. Hi ha un centenar de propostes de temes diferents, com els esports, la ciència, la tecnologia, els idiomes, el reforç educatiu, les arts o el lleure. Les activitats són obertes a qualsevol alumne de primària, independentment de l'escola on estudi, amb l'objectiu de diversificar les opcions i afavorir la interrelació entre els nens i les nenes. Encara hi ha places disponibles per a algunes de les activitats. Per fer les inscripcions, les famílies interessades han de contactar amb les AMPA o les AFA de cada centre. A web montornès.cat trobareu la informació de contacte de cada entitat, així com el detall de l'oferta d'extraescolars. I també en matèria d'educació, l'Ajuntament ha obert dues convocatòries d'ajuts. Una d'elles s'adreça a les associacions de mares i pares d'alumnes del poble. La dotació és de 18.000 euros per les entitats dels centres de primària, 2.000 per les de secundària i 2.000 més per les de la Llar d'Infants Pública al Lledoner i l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Les subvencions van orientades al desenvolupament d'activitats i projectes educatius que afavoreixin, entre d'altres, la col·laboració entre centres, la diversitat cultural i funcional, la coeducació i la sostenibilitat. Les AMPA i les AFA interessades poden presentar les sol·licituds fins al 12 d'octubre. L'altra convocatòria està destinada a contribuir al pagament de les despeses de mobilitat derivades de cursar estudis postobligatoris oficials, però fora de Montornès. En aquest cas, s'hi destinaran 9.000 euros, amb un import màxim de 200 euros a cada ajut. I ahir es van obrir les inscripcions per un nou mercat de segona mà. Serà el dia 25 d'octubre a la plaça del poble. De 10 a 2, el veïnat podrà comprar i vendre objectes usats que estiguin en bon estat, com ara roba, calçat, estris, eines, petits electrodomèstics, llibres o joguines. L'objectiu del mercat és fomentar la reutilització, allargar la vida útil dels objectes i contribuir a un consum més responsable i sostenible. No s'hi permet, recordem, la venda ni d'intercanvi de productes perillosos o nocius, ni tampoc d'animals o aliments. Per posar una parada al mercat és imprescindible inscriure-s'hi prèviament mitjançant el formulari disponible a montornès.cat/mercat-segona-mà, fins que s'exhaureixin les places disponibles. I acabem parlant d'una activitat que tindrà lloc diumenge. És la setena edició del FOAM, el Festival d'Oci Alternatiu de Montornès. De nou, la jornada s'emmarca en els pressupostos participatius Joves Cosmos i es farà al Centre Juvenil Sputnik. Des de les 10 del matí fins les 10 de la nit hi haurà jocs de taula, videojocs, tornejos i tallers per tots els gustos. En aquesta setena edició es manté el ramen per dinar, així com el quiz d'openings d'anime i les classes de suputo i els escacs. Com sempre, l'entrada serà lliure. Per més informació, podeu adreçar-vos a les xarxes socials de l'activitat @foam.montornès.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: I durant el matí d'avui, de fet, de seguida anirem a parlar aquí a les mañanes de les obres de la coberta de la piscina interior del CEM Les Vernedes, però també passarà per aquí molts convidats. Començarem amb la nostra coach, l'Elisabet Rebollo, que ens parlarà sobre la intel·ligència intuïtiva. Què és això? Com podem utilitzar-la? Com es beneficia? Doncs també ho escoltarem d'aquí uns minutets. I a partir de les 11 ens visitarà la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, per parlar del programa Octubre Més de la Gent Gran, que ja s'inicia el dijous, i totes les activitats que es fan al poble per la nostra gent gran, que són molts tallers i sempre tenen molt bona acollida. I acabarem avui les mañanes amb la visita del Miqui Barba, el nostre company que ja torna de les vacances, torna del poble, i avui estarà aquí físicament amb nosaltres per parlar sobre els programes de la televisió i tota l'actualitat del que s'està movent a la tele. De seguida estarà amb nosaltres, serà d'aquí una estoneta. Anem ara a la informació de servei i connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Bon dia, Jordi Urius.
2: Bon dia, avui s'espera temps inestable i advers a Barcelona, amb cel molt ennuvolat i ruixats acompanyats de tempesta a tot el territori, que poden ser forts o molt forts i localment torrencials al litoral i al prelitoral. Perill important avui durant les hores centrals a tot el territori, per acumulats de 30 a 40 litres per metre quadrat en una hora al Prepirineu i a la Depressió Central, i atenció, acumulats de més de 150 litres per metre quadrat en 2-3 hores al prelitoral i al litoral. A més, s'espera calamarsa i ratxes molt fortes de vent, que poden assolir els 70-90 km per hora. A la mar, inclús, podria donar-se alguna mànega marina o fibló prop del litoral. Les temperatures màximes, avui en descens, no passaran dels 28 graus a Barcelona i Mataró, 27 a Sabadell i Vilanova i la Geltrú, 26 de màxima a Manresa i Vic, 25 a Igualada i Rubí. Demà, les temperatures, amb pocs canvis, podran pujar més cap a l'interior. Durant els pròxims dies, la inestabilitat no se n'anirà del tot i el divendres, inclús, podria tornar a intensificar-se. És una informació d'EMET.
1: Moltes gràcies i fins demà. Avui a Montornès tenim la farmàcia de Guàrdia, la farmàcia Moreno, a l'avinguda de l'11 de setembre, número 38. I recordem, com sempre, que per qualsevol emergència podeu trucar al 112 o a la policia local al 93572-1110.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Comercial Solar.
4: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
3: Comercial Solar.
4: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
3: Comercial Solar.
4: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
3: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Continuem repassant l'actualitat de Montornès, perquè els treballs de desmuntatge i de substitució de la coberta de la piscina interior del complex esportiu municipal Les Barnedes ja han començat. Això vol dir que fins que acabin les obres, la instal·lació romandrà tancada. El regidor d'Esports, Ricardo Piris, ha explicat que la coberta actual s'havia anat deteriorant pel pas del temps i les filtracions d'aigua. Va ser instal·lant unes plaques fotovoltaiques que quan se'n van adonar.
9: Fent una instal·lació de plaques fotovoltaiques van detectar que hi havia unes taques i analitzant aquestes taques ens van anar a adonar que venien de dins, diguéssim. No? Es veu que l'ambient amb clor és molt... Bueno, és molt corrosiu, no? I al final van decidir que farem les actuacions, l'havíem de fer com més aviat millor. I s'ha hagut de fer una licitació, tot té un tràmit burocràtic i de l'Ajuntament, dels tècnics, molt gran. En principi, si tot va bé, són 4 mesos d'obra. Sempre hem dit que no, si, encara que estiguin treballant, el moment que es pugui obrir i garantim la seguretat dels usuaris, s'obrirà. Encara que per fora hagin de fer algun ramat o el que sigui. Però en principi calculem que uns 4 mesos, l'han calculat els tècnics.
1: Com deia el regidor, la durada prevista de les feines és de 4 mesos. Tenen un import aproximat a 452.000 euros. La nova coberta estarà feta de materials que garantiran una correcta estanquitat, una adequada gestió del vapor i el reforç de les bigues estructurals. Escoltem Ricardo Piris.
9: S'ha de canviar el sostre sencer, hi ha hagut de fabricar un sostre especial, ara ha evolucionat bastant la tècnica i serà un sostre d'alumini, que és molt car, però es veu que és molt eficient i clar, en principi no hauria de tornar a posar. Aprofitem que traiem el sostre i com que les biguetes que suporten el sostre no compleixen la normativa contra incendis, doncs aprofitarem i reforçarem aquestes biguetes. Em van dir que no hi havia un risc imminent de que caigués el sostre, però sí que a partir d'aquí no hem vist que hi ha hagut altres piscines que havien caigut sostre, no volem córrer cap risc, que ningú dels usuaris es faci mal, i quan tothom de l'oposició es va aprovar el ple i tothom estava d'acord que s'havia de canviar.
1: Durant aquests mesos d'obres s'han pres mesures per intentar minimitzar les molèsties a les persones usuàries, com ara la reducció de la quota, l'oberta de les piscines d'estiu i la posada en marxa de les classes dirigides de baixa intensitat. Així ho ha explicat el regidor d'Esports, Ricardo Piris.
9: Reduir la quota un 15% als usuaris. Hi ha molta gent que no feia servir la piscina, no? I es beneficiarà. També hem donat la possibilitat de donar-se de baixa, gent que només pensaven en gent que només faci servir la piscina, no? De donar-se de baixa, i quan es tornin a obrir les piscines podran donar d'alta immediatament, sense cap cost. I també hem tancat, diguéssim que hem obert una llista d'espera, hem tancat la llista d'admissions per prevenir que si tota aquesta gent que venia a la piscina vagi, per exemple, a la sala de fitness, que ja estava una mica massificada, doncs que tingui una mica d'un confort. I després també, mentre puguem, no, el canvi del temps sigui favorable, hem obert les piscines d'estiu, estan socorristes, han fet ja classes d'aquagym que estan funcionant, vol dir que hi ha gent que la fa servir. Intentar... que ja sé que és una, hi ha gent que només ve a nedar, no? I també en la piscina de fora també hem habilitat uns carrils perquè la gent pugui nedar. També hem fet alguna classe nova, com que tenim els monitors, no? Faran alguna classe de gimnàstica suave, perquè moltes de les persones que fan aquagym, per exemple, que és un grup que doncs fan una gimnàstica suau, també uns estiraments, i intentarem també que aquesta gent provi unes altres classes, no? Que a vegades els fa por perquè pensen que són massa per elles, però com que l'altre dia vam tindre la taula oberta i vam recollir diferents, no, gent que deia, hòstia, això no serà massa per mi, no, i cadascú posa la seva intensitat i bueno, esperem que funcioni bé.
1: Com deia el regidor, ara mateix al complex esportiu Les Vernedes no s'hi pot apuntar cap persona nova, però sí s'ha habilitat una llista d'espera per quan s'acabin les obres.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès.
7: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
6: Ràdio Montornès.
7: La ràdio d'aquí.
10: Et trobes malament? Truca al 061. Creus que has d'anar a urgències? Primer 061. Saps a quin centre has d'anar? T'ho diem al 061. On t'atendran abans? 061. Abans d'anar a urgències, truca al 061. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
6: El 91.2 de l'FM.
3: Al web montornès.cat/ràdio.
6: A Twitter, @RadioMontornès.
3: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
11: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Selecció Espai Lounge.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat, de fet, unes alertes als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'han superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Les pluges també han obligat a suspendre les classes a l'escola Guerau de Peguera de Torrelles de Foix i han interromput també les recis entre Masquefa i Piera. També hi ha alguns retards a l'aeroport del Prat en alguns vols per les restriccions de seguretat aplicades a les arribades i els bombers han rebut fins a 51 avisos entre les 8 i les 10 del matí. I la Policia Nacional ha desplegat des de primera hora del matí una operació a gran escala contra una presumpta màfia dominicana dedicada a la falsificació documental per afavorir la immigració il·legal. Connectem ara amb el nostre company, el Pol Piró, de Ràdio Sabadell. Bon dia, Pol.
2: Bon dia. Som al carrer Borràs, al barri de la Nova Creu Alta de Sabadell, un dels punts on aquest matí la Policia Nacional ha estat duent a terme registres en el marc d'una operació contra una organització criminal presumptament dedicada a l'expedició de documentació falsa per afavorir l'entrada de persones irregulars procedents de la República Dominicana. Concretament, estem ara mateix al número 130, on, segons ens diuen fonts policials de la Policia Nacional, està previst almenys fer dues detencions. Aquest operatiu està coordinat per l'UCRIF, la Unitat de la Policia Nacional especialitzada en la lluita contra les xarxes d'immigració il·legal, i compta també amb la participació d'agents de la comissaria d'aquí de la ciutat de Sabadell. També, paral·lelament, a la ciutat s'estan fent dos registres, mentre l'operació també es desenvolupa simultàniament en altres punts de l'estat espanyol. En total, la previsió és que hi hagi 4 detencions de tot l'operatiu, així que aquesta investigació, que continua oberta, la Policia Nacional segueix a l'interior d'aquí de l'edifici del 130, mentre plou a la ciutat de Sabadell, i per tant, un operatiu que encara està en marxa.
1: Gràcies, Pol, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. A banda, també, el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran, i això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any les bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Continuem en directe a les mañanes de Ràdio Montornès, gairebé 5 minuts que passen de les 11, i avui tenim com a convidada a la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, perquè volem conèixer l'oferta d'activitats que s'ofereixen al poble per a aquest col·lectiu. Molt bon dia, Natàlia.
4: Bon dia.
3: De seguida parlarem dels tallers que cada any es fan, però m'agradaria començar parlant del programa Octubre Més de la Gent Gran, perquè un any menys, doncs, aquí al poble es commemora aquest dia de la gent gran, que és el dia 1, aquest dijous, però ho fa amb una sèrie de propostes. Natàlia, regidora, per què torneu a apostar per un programa complet d'activitats?
4: L'Ajuntament té clar que la gent gran és una aposta molt decidida, ho tenim molt clar, i portem ja en els darrers anys que a l'octubre sempre li volem donar un impuls a totes les activitats que estiguin relacionades amb gent gran, i aquest any no podia ser menys, i continuem amb una oferta intentem que per tothom i que, tu, i que es pugui gaudir.
3: De fet, el mateix dia 1, no?, ja comença com és una barreja entre l'inici de curs i aquesta commemoració del Dia de la Gent Gran, i ja feu un acte a la plaça de Pau Picasso que comença a ser tradició.
4: Sí, fem com el toc d'inici, a més coincideix que és dia 1 d'octubre, i llavors el que farem és una mostra dels tallers que es faran durant tot l'any, a més de llegir el manifest que sempre es prepara per al dia 1 d'octubre.
3: Natàlia, veiem així el temps una mica estrany. Hi ha previsió, hi ha un plan B per si plou el dijous?
4: Sí, estem treballant en un plan B perquè malauradament donen pluges, i si no podem fer-ho a la Pau Picasso ho farem al CEM, on fem les classes de gimnàstica, doncs aprofitarem aquell espai que és molt gran, perquè la idea és que pugui participar-hi molta gent.
3: Deies que llegireu també el manifest. Hi ha algun aspecte que en destacaria d'aquest any del text?
4: El manifest, com en els últims anys, el que reclama molt són els drets, no? En aquest cas parla molt dels drets socials i de justícia. Tenen molt clar que les pensions han de continuar a l'alça perquè volen, no?, vides dignes, i volen també treballar molt, o sigui, lluitar molt per la sanitat i que hi hagi un bon sistema de salut i de dependència, perquè quan arribes a unes edats ja necessites més del sistema públic, i defensen molt. I també una cosa que nosaltres des de l'Ajuntament ho treballem és el dret a decidir, que puguin ser autònoms, que puguin decidir on volen, com volen, no?, viure, i que no, que el tema de les cures sigui una cosa, una decisió pròpia. Nosaltres ho tenim molt clar, que la persona ha d'estar al centre, i és una de les coses que parlen en el seu manifest. I sobretot el tema de l'edatisme, la no discriminació per raó d'edat, que és un maltractament que pateix molt la gent gran, i també remarquen molt aquest aspecte.
3: És a dir, reivindicacions, sobretot aquesta independència, no?, que a vegades pensem que la gent conforme va creixent va perdent, i no, tot el contrari, es continua i tenen tot aquest poder de decisió. Tornem a aquest programa d'activitats del Dia de la Gent Gran. Ja hem dit que el dijous mateix es farà una exhibició dels tallers de dansa, però hi ha quatre propostes més. Natàlia, què heu preparat?
4: Pues aquest mateix diumenge, dia 4, hem preparat una sessió de cinema, una tarda de cinema, que després ens agradaria fer una mica de forma i comentar, que seria la pel·lícula Vivir dos veces. Està una mica ambientada sempre amb temes de gent gran, en aquest cas parla d'un home que té diagnosticat Alzheimer i tot el que es mou al seu voltant. La veritat és que ja és la tercera projecció que fem relacionada amb pel·lícules que estan amb estereotips de gent gran, i va molt bé perquè ens fa reflexionar i ens fa comprendre, no?, moltes situacions que de vegades les tenim normalitzades però que no hauríem de tenir-ho i hauríem de treballar-les.
3: Potser la mateixa gent gran, no? A vegades, no sé, després en els fòrums que feu, si han sorgit comentaris, reflexions...
4: Sí, la mateixa gent gran treuen reflexions. La pel·li que vam veure al juny, que bueno, una mica es basava en persones grans que les obligaven a ficar-se a residències i s'aprofitaven i li treien els diners i les propietats, bueno, pues la gent, no? El dret a decidir, no? Pues la impotència de no poder fer el que volien, i llavors sí que surt un bon debat.
3: Tot i això, que estem parlant de la programació de la gent gran, és una projecció d'aquesta pel·lícula, Vivir dos veces, que no ha de ser només per públic de la gent gran, això que quedi clar.
4: Ha de ser per tothom, perquè tots hem d'agafar consciència, perquè al final la gent gran jo crec que és una part molt valiosa de la nostra societat, igual que altres etapes de la vida, igual que sempre tenim molt clar que la infància s'ha de defensar, doncs la gent gran igual, i jo crec que ha de ser una pel·lícula perquè tothom pugui venir i tothom puguem reflexionar, que és l'única manera de poder avançar.
3: Dèiem que és diumenge a Teatre Margarida Xirgo i que no cal reservar cap tipus d'entrada, només allà...
4: No, no cal reservar l'entrada, és anar allà i agafar seient.
3: Perfecte, doncs primera proposta d'aquest programa del Dia de la Gent Gran, diumenge, una projecció de la pel·lícula Vivir dos veces al Teatre Margarida Xirgo, però hi ha altres propostes, com els passejos que et tornen a la biblioteca del Més que Ciència, aquestes ulleres, no? Passejos virtuals.
4: Sí, és una proposta molt xula, perquè dona oportunitat a gent del municipi que potser té problemes de mobilitat que puguin conèixer part del nostre patrimoni i d'altres indrets. És una proposta que és molt interessant i que la biblioteca torna a portar i farà amb dos passes. El dia 8 d'octubre, el dijous 8 d'octubre, es podrà anar a la biblioteca i fer aquesta activitat.
3: Que és només posar les ulleres. Hi ha gent que ens ha dit, bueno, és que a mi fa una mica de cosa, no? Això de veure alguna cosa que no estic realment allà. Jo crec que ha de ser una experiència, bueno, molt xula.
4: És molt xula, de fet, jo les he provada perquè quan va venir el Dani a explicar-nos les vam provar i pots pujar al castell de Sant Miquel sense moure't i és molt interessant perquè és molt realista i pots veure moltes coses que potser no es podrien veure sense aquestes ulleres.
3: Clar, clar que sí, d'aquí de Montornès, com deia la Natàlia, d'altres indrets d'Espanya, serà la biblioteca, una creació que més ha fet el Dani Ametller també d'aquí de Montornès, i ja hem tingut algun altre cop, però molt interessant poder comptar amb aquesta proposta. Què més, Natàlia, què més heu pensat per aquest mes d'octubre?
4: Sempre una cosa que fem tots els octubres és una caminada pel municipi, coneixent el patrimoni, i com no, aquest any també tornem a fer aquesta caminada popular. La gent es podrà apuntar perquè hi ha un aforament màxim, perquè si no, no podríem donar la qualitat que volem, i es podrà apuntar a través dels canals de WhatsApp que tenim o bé anant al casal a les hores d'atenció que hi ha la Saskia, la nostra dinamitzadora, per poder fer aquestes passejades.
3: Que, a més, és una caminada que crec que la gent repeteix igualment, vull dir que agrada molt.
4: Agrada molt, agrada molt, i hi ha gent que de vegades els expliquen coses de Montornès que no coneixien, i és molt interessant perquè creiem que coneixem el nostre municipi, però hi ha indrets que si no t'explica la seva història no la coneixes, i a la gent això li agrada molt.
3: Aquí és el dia 14 d'octubre, ben aviat sortirà per poder-nos apuntar aquesta caminada per conèixer Montornès. I una altra proposta que també sempre té molt bona acollida, Natàlia, són els espectacles que porta entre bambalines, que és de l'Hermandat de Nostra Senyora del Carmen.
4: Pues sí, són un espectacle que, com no vagi ràpid a treure entrades, volen, perquè a la gent els hi agrada molt, i ja fa anys que ofereixen la seva obra al mes de la gent gran, i nosaltres encantades de que puguin oferir i que la gent del municipi pugui gaudir, no, d'aquesta obra de teatre. Estem molt agraïdes a l'Hermandat perquè sempre més són elles que s'ofereixen, i sabem sempre que a l'octubre tenim entre bambalines.
3: Que a més, en aquest cas, també és fet per gent gran, no? Perquè el grup de tre bambalines ja són, jo crec que deuen ser a partir dels 60 anys o per aquí deuen anar.
4: Sí, sí. A més, el perfil de persones que col·laboren i que estan allà fent teatre és un perfil de persones grans. I també és una manera de donar-nos compte que l'edat no té límits i que és un número, i que tinguis l'edat que tinguis pots fer moltes coses. Jo crec que és molt important també el missatge que donen, no? Que és, bueno, que perquè siguis gran no vol dir que hagis de deixar de fer coses.
3: Clar, clar que sí. De fet, algunes han començat ja de molt gran a fer aquesta activitat al teatre. Doncs si voleu veure-les, com deia la regidora, les entrades s'hauran de reservar ràpid. Serà l'Espai Cultural Montbarri el dia 24 d'octubre, tot en aquest mes, en motiu del dia de la gent gran. Crec que hem fet un repàs per tot el programa.
4: Sí, encara queda per posar data, però estem acabant de treballar per fer un acte de presentació de tot el servei d'atenció integral de la gent gran que s'està treballant i que es posarà en marxa també amb el centre de dia, que ja, bueno, si la gent surt de passejar ja veu que està molt avançada la seva construcció. Estem acabant de perfilar una mica aquesta presentació, però quan tinguem dades ja la donarem, ho farem al teatre perquè volem que vingui tothom a conèixer, no?, el servei que volem oferir a tota la gent gran del municipi.
3: Molt bé, doncs parlarem llavors un altre dia d'aquest tema. Anem cap als tallers. Comentàvem a l'inici que tenim també ara ja el nou curs dels tallers per la gent gran. Ja les inscripcions ens van obrir. Com ha anat? Hi ha hagut molta gent que s'ha interessat? Hi ha estat totes les places completes? Encara la gent es pot apuntar?
4: Doncs any rere any van millor les inscripcions, perquè ara hi ha molta gent que tenim l'opció de fer-les o bé telemàticament o bé presencialment. Hi ha molta gent que ja s'anima i ho fa telemàticament, llavors és molt més àgil. Tenim places limitades en molts tallers, hi ha tallers que sempre tenen molt d'èxit, com pot ser els balls en línia o el ioga, i que hem de fer sortejos, però ja es van adjudicar. Ara estem fent aquelles que han quedat lliures, doncs que la gent pugui participar, i aquest any hem oferit 890 places de tallers, que déu-n'hi-do, cada any rere any anem augmentant aquestes places perquè la demanda augmenta.
3: Clar, la gent va demanant, no?, que cada cop hi ha més gent. No sé si hi ha més gent gran, que segurament també, però més gent gran activa que vol participar. A partir de quina edat, per això, Natalia, es poden apuntar aquests tallers?
4: El nostre reglament parla de persones pensionistes, però també prejubilats. A partir de 55 anys, si ets pensionista, ja pots començar a fer aquests tallers. El que has de fer és anar a l'Ajuntament i demanar el teu carnet de gent gran, i amb això ja pots accedir-hi als tallers.
3: Mm-hmm. Parlaves que hi ha tallers que agraden moltíssim, que s'han de fer sortejos, no?, els de gimnàstica, els de balls en línia, que són una mica els que precisament podrem veure, recordem, el dijous a la plaça de Pau Picasso, si no plou.
4: Si no plou, sí, són els que més agraden, els del moviment, i dijous podrem veure una mostra de gimnàstica amb la Montse. També veurem balls en línia amb la Magda i sevillanes amb la Toñi. Són els que més agraden. A més, jo crec que també les tres talleristes que tenim tenen com una cosa molt especial amb la gent gran i tenen aquesta connexió, i això també és molt important, que tinguin aquesta connexió i a la gent li agrada molt.
3: Clar que sí. Tot i això, cada cop veiem que s'interessa més la gent gran per altres tallers, de potser més cognitius, més tranquils, més artístics. Quins són també aquesta oferta que s'ofereix?
4: Tenim el taller d'entrenament, que aquest també té molta demanda. A la gent gran li agrada molt perquè és una manera de també tenir activa la ment, i els hi envien exercicis per casa, que això és molt important, no?, perquè per evitar un deteriorament. Informàtica ja fa molts anys que ho fem, i a la gent gran li agrada molt el tema de la informàtica, perquè els hi ensenyen a fer coses molt bàsiques, de vegades escriure un correu o potser passar una foto o guardar o imprimir, i és molt important. I també català, hi ha molta gent gran que va vindre quan eren joves aquí a Catalunya, no saben català, i ells són gent que volen aprendre català i escriure català, potser ho parlen però ho volen escriure, i és molt interessant, i sempre tenen bastant demanda.
3: Genial. A més, hem vist que dins de l'oferta heu posat en marxa un curs de fotografia digital. Això és nou.
4: És nou perquè no volíem que fos algo relacionat no ben bé amb la informàtica, però sí amb el mòbil, i de vegades dius un curs de mòbil i la gent diu, ja sé utilitzar el mòbil, i vam dir, pues, fotografia digital, pues, una mica com fer les fotos, si l'has de, no?, de retocar una mica, una mica de, com diem, de Photoshop, després passar-la a l'ordinador, imprimir, bueno, també per donar-li eines perquè puguin fer. I tot això que sigui relacionat amb el món digital els hi agrada molt.
3: Clar, això anava a dir, ha sigut algo que us ha sorgit des del departament, o ja hi ha gent que us ha dit, escolta, que m'agradaria aprendre a fer això?
4: sorgeix del departament, sobretot la Sàskia, que és la que té més contacte amb la gent gran i està molt als casals, ella va detectant necessitats i escolta i parla amb la gent, i llavors ella pues, proposa aquests tallers i nosaltres encantades.
3: Al final podrem veure també una exposició, és a dir, aprendran a fer alguna fotografia, també en tinc.
4: Sí, la idea és poder fer una exposició. Nosaltres al departament prepararem per aquest Nadal un dinar, que ja el vam fer l'any passat. Mm-hmm. Aquest any volem tornar a repetir aquest dinar de Nadal, i la idea és poder fer una exposició i posar-la aquell dia. L'any passat vam posar l'exposició de l'edatisme, i aquest any voldríem fer com una exposició de fotos de que han fet en aquests tallers.
3: Clar, feu dinars, amb l'exhibició ara que tenim dijous, els tallers durant tot l'any, després també per Sant Joan hi ha activitats. Al final, no és només anar una horeta a fer un taller i tornar a casa. És tot un espai, no?, de socialitzar i de trobar-se amb altra gent en què comparteixes aquella estoneta, aquell moment.
4: Sí, el més important és el que tu dius, la socialització, perquè els tallers els obliguen a sortir de casa, tenen un horari, ja han de sortir, s'han d'arreglar, pues ja parlen, pues ara anem a prendre un cafè, comencen a fer una vida i una comunitat, que és molt important. Jo crec que els tallers tenen aquesta funció social molt important. I a més les activitats que fem extres, que no són de tallers, ara, per exemple, hem fet el dinar a Festa Major, sí, el dinar homenatge, i eren 550 persones. Està molt bé, perquè això vol dir que la gent gran té ganes de trobar-se, i a més les veus, que estan supercontentes, van en grups, i això és molt important. La socialització és molt important per treballar molts aspectes, no, que hi ha dins de la gent gran.
3: Segur que hi ha grupets que s'han anat creant, no, a través d'aquests tallers. Clar, hi ha gent que porta... Quants anys pot portar una persona que fent un taller, jo que sé, de dansa o de gimnàstica?
4: Hi ha gent que porta més de 10 anys fent tallers, hi ha més de 100 persones que fa molts anys que fan tallers, i aquest any, per exemple, noves s'han presentat 51 persones noves aquest curs, però la previsió és que vagin augment, perquè la piràmide demogràfica està canviant, cada cop hi haurà més gent gran, i clar, ens hem d'adaptar. Totes les activitats que fem des de l'Ajuntament les hem d'adaptar a aquesta, no?, aquesta nova, aquest nou perfil de població que tindrem a Montornès.
3: Sí, sí. Doncs, Natàlia, no sé si com a regidora de gent gran vols destacar algun altre aspecte dels tallers o alguna dada que ens haguem deixat.
4: No, jo crec que ho hem dit tot, no?, que l'Ajuntament té una aposta clara pels tallers. Aquest any ja gairebé arribem a 900 places i ara estem treballant ja per tornar a licitar els tallers, que ara ja fa 4 anys que estem amb aquest contracte, i la idea és ampliar. I com sempre dic, tenim a la Sàskia, que és la dinamitzadora, que és la que està als casals, i també una mica fem l'oferta a el que ens demana la gent i ens anem adaptant. Llavors, les necessitats que anem detectant, doncs les anem treballant. Jo crec que el que cal destacar, que aquí, ara avui, aquest any, i aquest mes, al ple d'octubre, portarem un pla local de gent gran, un pla d'acció, que és un pla que s'ha treballat amb els usuaris dels casals, amb les juntes, amb altres entitats que tenen gent gran, i una mica l'aprovarem al ple amb la idea de tenir un pla clar, no?, una mirada clara cap a la gent gran. I jo crec que és molt interessant. Quan tinguem aquest pla ja aprovat, el portarem als casals perquè la gent pugui veure el que s'ha treballat, amb la idea de dur a terme, sobretot treballar la part de cures amb el servei d'atenció integral, la part d'activitats, també la part de mobilitat, que és una cosa que també ens comencen a demanar molt. Bueno, mm-hmm. Doncs una mica estem en aquestes treballant-ho.
3: Podrem seguir el ple el dia 8 d'octubre.
4: Sí.
3: Recordar que el dia 1 és el dia de la gent gran, que tindrem aquesta exhibició de dansa, de gimnàstica a la plaça de Pau Picasso, i en cas de previsió de pluja us mourem al pavelló municipal del CEM Les Vernedes. També hi ha tota aquesta proposta d'activitats, a més la projecció de la pel·lícula Vivir dos veces el diumenge dia 4, els passejos virtuals amb Més que Ciència a la biblioteca el dia 8, després la caminada cultural el dia 14, i el dia 24 podem gaudir de la companyia Entre Bambalines, que torna a l'Espai Cultural Montbarri. Avui hem repassat tota aquesta programació amb la regidora Gent Gran, Natàlia Segura. Natàlia, moltes gràcies per haver fet uns minuts.
4: A vosaltres.
3: I ens anirem veient aquesta setmana, aquest mes d'octubre, i tornarem a parlar per, ja sigui per aquest pla i també del centre de dia. Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
8: Selecció Espai Lounge.

0: Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a maredadeudelmón.com.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Qué cabrito eres.
1: Bon dia i benvingut de nou, Miki.
0: Bon dia.
2: Bon dia, Miki, i moltes felicitats.
0: Igualment, Miquel, moltes felicitats. Avui Sant Miquel, Gabriel i Rafael, tots sí. Arcàngeles.
1: Sí, sí, sí, sí. Gràcies. Tu notes la lluita aquesta contra el dimoni o no?
0: Jo sí, a vegades el tinc molt... A vegades el tinc molt a prop, el dimoni, aquella lluita.
1: Bueno, escolta, quin plaer tornar-te a rebre aquí a les mañanes. Sí. Quants mesos portava sense venir?
0: Jo diria que 5.
1: L'hem tingut per telèfon.
2: Com a mínim, jo crec que porta mig any ja fora de
1: motor. Està més guapo, eh?
0: Ah, que sí, és que el frío curte muchísimo.
2: El picus el té, sí, sí, t'has mantingut, eh?
0: Home, mira que allà és difícil, perquè només fotem que menjar, nano.
1: Ai,
0: entre el home que ens fa paelles. Mira, ens hem guanyat quasi tots els concursos dels que ens hem presentat amb les paelles, el Jaume ha guanyat ell. L'altre dia ens en va fer una de morro, orella, gírgoles i mandonguilles.
2: Uf.
0: Boníssima.
1: Però el concurs no serà entre els 34 veïns.
0: Sí, bueno, no, però per la fiesta som 150 o 200.
1: Ah, bueno, perquè dic, no sé, si tiene mucho mérito, clar.
0: No. Ja l'ha passat, Miquel, que també són les festes d'allà d'hivern, diguéssim, jo no hi he pogut estar. Però el primer dia ja es fan migues, també, o gatxes i totes aquestes coses.
1: Gana no passeu.
0: No. Adéu, i si no, pa, carn a la brasa, i si no, pan con tomate i el que sigui, vas a fotre els esmorzars, et posen un bocadillo com si haguessis d'anar a la Sociedad de la Nieve a passar fam 6 mesos. Però molt bé, allà s'està molt, massa bé.
1: Que guai, que guai.
0: Bueno, suposo que s'està massa bé perquè ja tinc l'edat que tinc, eh?
1: Bueno, jo m'aniria també, sí? Potser una temporadeta només. Clar. Ui, que s'ha de la luz.
0: Mira que ja li he dit al Miquel, dic, no us ha fet el tonto la llum?
1: Sí, una mica. Vull, és que ara plou bastant, eh? Sí. I ja hi ha llamps i trons i així.
0: Però a mi m'agrada aquesta foscor de la pluja, a mi me da buen... Bueno, m'agrada.
1: Sí, però a casa amb una manta millor.
0: També, però guaita, aquí que estem a cobert, vull dir, com a mínim no ens mullem.
1: Sí.
0: Que com a mínim... Bueno, vosaltres com us ha anat l'estiu?
1: Molt bé,
0: sí?
1: Super.
0: Tu has anat per ahí, mire.
1: Jo no he parat a casa meva.
0: Que guai. Ens ha de donar lliçons. Sí?
1: Jo no he parat. Tres dies, de 20... D'un mes he estat tres dies a casa meva.
0: Imagina't, com se nota los teenagers, com suben, la joventut, listos.
1: I ha fet 30, Miki.
0: Sí, però segueixes en la
1: pequeña. L'altre dia m'han dit que semblava que tenia 24.
2: Sí, és la més jove.
0: És la més jove, és la nostra teenager d'aquí.
1: Mucho que a José Luis le duela, así es.
0: Exacte.
1: Pues molt bé, molt bé.
0: Pues sí, ja està l'estiu, ja ha passat tot, ja estem
1: immersos en la rutina.
0: Sí, gràcies a Déu, també les rutines que van molt bé per a les famílies, sobretot, per posar una mica de tranquil·litat.
1: A mi setembre m'encanta.
0: A mi també. Em sembla un molt bon mes, tenim la festa major, és mi cumple, tot. En setembre nace mucha gente porque en Navidad, pues, el alcohol... desinhibe mucho.
1: Passa aquestes coses.
0: Los bajos,
1: ¿sabes? És veritat que l'altre no sé quin parlava, que setembre era un mes de molts, molts cumples.
0: Clar, Nadal.
1: I l'abril. Bueno, doncs, Miquel torna amb la seva secció de la tele, de coses vàries. Què tens en aquesta llista?
0: Mira, ahir, ja em sabeu que ja ho he dit algun cop a la Núria, seré sincer. Si fa 6 mesos que no vinc aquí, potser fa 5... Després de 5 mesos que només he obert la tele per veure una competició de natació sincronitzada quan van fer la coreografia d'Albert Hain de Rosalía. Ahir vaig anar a la tele una altra vegada.
1: I ja està, la tornes a enganxar un altre cop.
0: Ostres, és que és cert que ja no tinc... Veus, aquí penso, ai, vale, doncs em poso la tele, però és que allà a Torrijas la veritat és que quan arribo em poso un podcast per dormir. I això, bueno, vaig estar veient el Masterchef Celebrity Legend.
1: Tios, sí, ja no és Celebrity, ara és Celebrity Legend,
0: que després serà Celebrity Legend que no ha muerto durante esta década.
1: Uau, és que tela.
0: Clar,
1: bueno, no. I què tal?
0: Bé, em va semblar, bueno, ja han posat els perfils una mica que més rotllo dona, no? L'Edu Soto, el Florentino Fernández.
1: Entenc que és gent que ja havia estat,
0: eh? És gent que havia estat a Masterchef Celebrity. La Maria Escoté, Juan Betancourt, la Ruth Lorenzo, bueno, el Bustamante, la Viviana Fernández i l'Anabel Alonso, bueno, gent com bastant, que han donat bastant de joc en el Masterchef Celebrity, i prou bé, em va fer gràcia, perquè a l'última prova els hi donaven a... tenien uns quants productes però havien d'aconseguir els altres amb un strip poker. I tanto Santiago Segura, que es quedó en boles, la Paz Vega se quedó també en, només amb la camisa, es va treure hasta les calces.
1: Déu-n'hi-do.
0: I pensant, mare, Déu, quin joc de calces i calçotets, aquí a Televisió Espanyola,
1: ja, però no? Ja, potser no calia, no?
0: En un bueno, ells volien... No, bueno... Clar, jo el que els deia, ostres, calçotets, que no els deixin a sobre la taula, que els deixin a terra, no?
1: Perquè, després clar, desinfecten.
0: Ja, suposo que sí. Bueno, doncs bé, la veritat és que al final van expulsar la Ruth Lorenzo, que és la que no va voler

0: comanable. I després també ara seguirem amb la tele, però com que ho tinc aquí per dos, voldria dir que ja està estrenada la pel·li de la Bola Negra, no sé si n'heu parlat.
1: Bueno, José Luis, no? La setmana passada en el repàs de cinema va dir que s'estrenava. No l'hem vist, jo m'estic esperant a la Festa del Cine, soc catalana.
0: Sí, jo també estic esperant poder dinar, perquè fins ara no he pogut. Però sí que bueno, a través de TikTok i a través de molta gent que l'ha anat a veure i tal, jo em fa una mica de cosa perquè penso, vas a sofrir lo más grande, pues sí. Perquè penses, ¿quién va a ir a ver la Bola Negra? ¿Tú con 52 o aquel niño al que se la sacaron sin que tuviera ni puta idea que se la sacaban porque jugaba con las niñas y saltaba la goma, saps?
1: Sí.
0: Bueno, no ho sé, llavors quan hi vagi ja us explicaré.
1: Home, ens ho has d'explicar.
0: I bueno, el que sí que vull comentar-vos és que ha guanyat la millor direcció de Cannes aquest any, el premi del públic tant a Sant Sebastián com a Toronto, i de moment estan dient que es perfila com a, no tan sols com a pel·lícula de parla no anglesa als Oscars, sinó que diuen que nominaran els Javis com a directors i potser la pel·lícula com a millor pel·lícula.
1: Ah, Déu-n'hi-do, em comenta el Miquel. Posem una miqueta en tràiler, sí. Anem a ficar-nos en ambient, vinga.
0: Vinga.
2: Bola Negra.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: No quiero saber nada de ese señor, y tú tampoco. Vamos a dejar las cosas así, ¿eh?
5: Guardo el deseo.
6: Nunca nos explicó nada. No hablaba mucho del pasado, ¿eh?
2: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
3: No. Entre las obras de teatro que Federico García Lorca no pudo terminar de escribir, hay una en concreto que habla de un joven.
7: Sí, eso es la Bola Negra. There are only four pages that exist from this play.
8: Tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre.
9: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
10: Llego el primero.
11: I think the most important questions for you to ask are, ¿quién fue tu empleado? ¿Por qué escondió por toda su vida?
12: Vamos, métemelo.
13: No te muevas,
12: métemelo.
13: Vete quieto, vamos. Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Vamos, dispara.
8: A mí me da igual lo que sea. Yo solo quiero vivir.
13: Te juro que llevo toda la vida intentándolo, pero es que no te entiendo.
8: Prométeme que harás lo que te he dicho.
3: ¿Por qué es tan importante?
8: Porque se lo prometí.
1: És intens, eh?
0: És que el tràiler ja és punky, eh?
1: Sí.
0: Bueno, també, no us he dit, també es parla molt de la nominació del Guitarrica de la Fuente com a millor cançó. Sí. La cançó és espectacular. Jo la tinc un poc en bucle. Bueno, jo he de reconèixer que des del dia que va sortir el Confessions a Dance Floor de Madonna no he escoltat res més. Porto mesos sí, només escoltant això.
1: Va treure després com una nova versió,
0: com uns,
1: no?
0: Remix i tal, ara parlarem en els NBAs, si us ho digo bien. Us parlaré una mica de la d'això. Bueno, ja que ens la posa el Miquel, anem a els NBAs. El diumenge, a la nit de diumenge a dilluns, em vaig quedar despert. Van ser els NBAs, que aquest cop la, que són uns premis de l'MTV que donen els millors videoclips i això. Hi havia, no sé si hi havia 11 nominacions per la Madonna. Em va sobtar que no hi haguessin nominacions pel Wertheim de Rosalía.
1: Ah?
0: El vídeo em semblava també prou bé i tal. Bueno, suposo que deuen haver-hi diverses coses. La Madonna, primer que us he de dir, sabeu que jo quiero a Madonna com si fuera mi madre, que les quiero igual, les dos. Tengo el mismo nivel de cariño per ambas. No, vull gira, vull una gira i tal, però ostres, és que no pot moure la cama, tio. És que no pot caminar, és que té, bueno, sabem que té un genoll rebentat i no pot caminar, és que no se li veu tant, que no pot ballar, que no, pobra.
1: Bueno, és que d'una edat, aquesta
0: dona. Té 60 i pico d'anys, però no hi ha 68. I el que sí que, ostres, l'espectacle va obrir ella als MTV amb la Sabrina Carpenter. I després, bueno, va treure un mogollon de gent en el Danceteria, que és aquesta cançó que ens està posant el Miquel. Hi havia la seva amiga, l'actriu que farà el seu biopic, el Tony Ward, que és el nòvio que tenia a l'època del Justify My Love, aquell videoclip tan eròtic de l'eròtica, doncs aquest també, bueno,

un mogollón de gent. La veritat és que la Madonna es va endur 7 premis, entre ells l'artista de l'any, l'àlbum de l'any i la col·laboració de l'any amb la Sabrina Carpenter. Després la Taylor Swift, que ha aconseguit superar a la Beyoncé en quant a premis, perquè li van donar el millor videoclip, la millor direcció, i a l'Artist Director Honor, que diuen que és un premi que s'ha inventat ella mateixa per superar a la Beyoncé, saps? I la veritat és que molt xulo la introducció de la Madonna, potser dura 7 minuts o així, perquè són el Bring Your Love cantat amb la Sabrina i el Danceteria, i la veritat és que molt xulo. I ara sí que escoltarem un moment la col·laboració amb la Madonna i la Sabrina, que està bastant coneguda perquè és dels primers singles que ha tret, i escolteu-lo una mica. Vinga. Abans que se'n marxi la llum.

0: Molt electropop, s'ha tornat a donar.
1: Bueno, és, un és la segona part del Confessions a Dance Floor, és tot molt disco. Jo si algun dia voleu anar a netejar a casa, vull que fa d'això, si voleu netejar, poseu-vos-el. Perquè
0: motiva,
1: la veritat,
0: motiva.
1: Sí, és tot una... No sé, a mi em sembla xulíssim. Potser ja l'he escoltat tant que el tinc tan integrat a la meva sang que bueno... Però hi ha cançons com Skull, com Bizarre, com Fràgil... quina més m'agrada molt... Després de Bizarre... Ah, la Danceteria... Bueno, a mi em sembla un àlbum molt, molt, molt xulo. Ens anem ja que parlem de cançons. Ja tenim representante de Eurojúnior 2026. Que no vamos a Eurovisión, però sí vamos a Eurojúnior.
0: Això, això. Bueno, algo es algo.
1: Exacte. El nano es diu Lucas Paulano, és un noi de Jaén, de 10 anys, que va ser el guanyador de la Voz Kids, era el guanyador més jove de la Voz Kids del 2025. I canta una cançó que es diu Cuore bello, te quiero. Jo n'he sentit un trosset, però ara ens en posarà una altra al Miquel.
0: Vinga, som-hi.

0: el nen canta molt bé.
1: El nen canta de luxe, la cançó és una merda, és un trunyo. Però el nen canta de luxe, què són aquests silencis? Aquest pum, pum,
0: a mi els silencis, bé, però trobo que la cançó és mas, com molt d'algun adult, no? No, no sé, no, no el trobo per un nen de 10 anys. No sé.
1: Aquests nens han estat a la tele i han crescut molt.
0: Tampoc entenc l'italià amb l'espanyol.
1: Por verlo con ojos de cielo. Yo te quiero. Es que la rima a BBA me parece.
0: Bueno, això és la nostra representació.
1: Aquesta és la nostra representació. Ja us direm què tal, perquè no, que ja tinguem representants que no trigarà gaire a fer-se.
0: Bueno,
1: però els VMA ja hem parlat. Ens anem a Supervivientes. Estan fent Supervivientes també All Stars Premium Total.
0: Legend també, molt bé.
1: Ai, la gent que va... Tothom, eh? Però hi ha uns personatges i uns tipus que porten a Supervivientes per muntar el que munten, eh? Que a mi ja em té esgotat.
0: Clar, no és el programa que feien a l'inici, no?
1: Que sí, que també hi ha una mica de supervivència, una mica. Però sí que és cert que estan tenint aquest any moltíssims problemes. Se'ls han tingut que endur de les platges típiques perquè tota la comunitat garífona està denunciant, els dijous ja ha d'anar a la policia perquè es manifesten, perquè no els deixen pescar i no sé què. I s'està muntant un cipote, ja fa anys que dura, aquest cipote, però ara s'ha... i se'ls han tingut que ficar una mica dintre la selva, que per això ara van tots tan picats de coses. Però cobrant el que cobren per setmana te jodes i te rasques, vull dir, no és el que nosaltres cobrem en 3 anys i això cobren en una setmana, vull dir que no. I han tingut que fer aquest canvi d'això, d'ubicació, perdoneu. I després la Rosa Benito, que ja sabeu que és molt, molt teatrera, és la jurada venida menos, va fer allò del Puente de las Emociones, que fan perquè la gent plori una mica, t'ha passat en tu infància, que trauma tiene... Bueno, ella es va dedicar a parlar del problema que ha tingut amb Hisenda tot aquest temps, que ja con lo que gane aquí en Supervivientes ja lo paga todo, eh? Clar, de los 400.000 que debía. Vull dir que... Quina ràbia em fa, que tinguin aquesta oportunitat de pagar la seva, quan a la gent que perquè li ha anat malament un negoci, perquè la vida se t'ha posat de cul i tal. No tens cap oportunitat. No,
0: no
1: tens
0: no,
1: cap
0: ho has
1: oportunitat.
0: Perdut tot i ja està. Mm? Bueno, mira...
1: Bueno, seguim amb Supervivientes, també tenim Isla, com a Isla tenim Supervivientes i Isla de las Tentaciones. Jo la Isla ja em nego, perquè els perfils són d'un masclista.
0: Mira, jo aquest, bueno, l'estic veient i és veritat que em va costar perquè la temporada anterior va ser tan fluixa i tan... que aquesta dic, vinga, va, a veure si passa alguna cosa. I de fet hi ha un noi que va estar Supervivientes. Es diu Nacho, que és família de los Borbones. De,
1: és el de l'Arandela aquí?
0: No, és un noi així com molt repeinadito, amb els ulls blaus i tal. Però és veritat que hi ha dos que podrien estar per mi a la presó directament.
1: Sí, el Becerro, que jo
0: no
1: li dic.
0: Sé,
1: I un altre, que amb la noia deva estar nascit i unes patades a les cadires.
0: Sí, aquests dos.
1: Però que tu no saps on va. Bueno, és que ja et dic, suposo.
0: Sí, però jo crec que també, com la temporada anterior va ser tan fluixa, en aquesta havien dit, necessitem una mica d'excita. Però bueno, tot i així, no
1: però
0: pots...
1: Però és que tu quedes a l'altura del batut, vull dir, la teva dignitat. No,
0: i no, quan... això, i no pots estar transmetent segons. A veure, que ja sabem que és la Isla de las Tentaciones,
1: sí,
0: vale? Que no és un programa intel·lectual.
1: Però donem uns models.
0: Clar, home, és que sembla que si el teu nòvio no
1: se
0: pone
1: cela,
0: així,
1: no,
0: clar, no t'estima.
1: Si te cela, no te quiere. Vull dir, ja t'ho dic així, vull dir, la llibertat individual no es pot perdre amb una parella. Això que ens han... Vull dir, tu, jo sóc jo, tu ets tu, i entre els dos som...
0: tenim una cosa en comú. Comencen, com hagas algo, prepárate.
1: Sí, a mi no me passes que dius, me preparo a què? Tonto el nabo, ai, de veritat. No sé, està la cosa fatal.
0: Mal.
1: Però bueno, la sort és que avui també comença la nova temporada de la Inara Álvarez, El cielo con ella.
0: Ai, m'encanta aquesta dona.
1: Que per lo menys ens posa un pèl de cordura a la gent que no tenim aquests pensaments una mica més d'esquerra, perquè clar, els altres diran que aquesta és una no sé què, una sucia, que no se lava i totes aquestes coses que ens diuen.
0: Pues sí.
1: Bueno, hi ha tot un rebombori televisió espanyola avui, perquè primer hi ha l'Espanya-Croàcia, eliminem l'Aquí la Tierra, el Broncano farà 40 minuts només. I després ja vindrà l'Enar amb el Sergio Pérez Mencheta com a convidat, la Pilar Eide i el Lamín Tior, que és aquest noi humorista de color, no, de color negre, que surt a bastants La veritat és que molt recomanable, jo avui no m'ho perdré. I després també voldria parlar-vos una mica del guarreteo este que està passant. Sabeu que la Belén Esteban ha tornat a Telecirco, li van fer una entrevista el de viernes. Bueno, ara estava pactant per tornar a Telecirco després de tot el que va passar amb Salva, i recordem que no es podien treure imatges de Salva a Telecirco. Bueno, doncs va tornar, va fer una entrevista, allò que fan, primer fan una entrevista gravada, ella anirà al plató, i aleshores, jo no entenc aquest home, el matador de toros, con lo hombre que tiene que ser para matar toros, com diuen ells, perquè cada vegada que hi ha un problema amb la Belén Esteban, o manda María José Campanario, o manda a su hija, la Jules Janerio, que va posar una demanda que no volia ser pública, i està a tots els problemes... Jo, la incoherència d'aquesta gent i que han fet perdre al jutge tant de temps, els hi feia pagar.
0: Home,
1: els hi feia pagar.
0: Sí.
1: Vull dir, tu m'has vingut a mi aquí a dir que vols ser... i que no et coneguin i tal. Ara surts, tot aquest procés el pagaràs. I el pagaràs multiplicat per 3. Perquè estem ocupant els jutjats amb unes quantitats de tonteries, nano, que et diuen bon dia amb un to que no t'agrada i vas a denunciar. Home, una miqueta... I no entenc aquest problema. I ell, que sempre havia dit que als 18 anys tindria una conversa amb la seva filla en té 20, en té, és a dir, si en té, era als 18, en té 30, quasi bé, vull dir, perquè fa 9 anys que la nena ha fet els 18 anys i no ha parlat. Bueno, vull dir-vos que, bueno, només perquè sapigueu això de la Belén que torna a estar. També s'estrena una altra vegada Drag Race Espanya.
0: Ah, sí, cert.
1: I a veure què tal. I després volia comentar-vos que a qui li agrada Shakira, sabeu que està fent una residència a Madrid. Una residència no vol dir que vagi a porti avis a cuidar-los. La residència és el que s'està convertint una mica ara més en el que volen els artistes. Per què? Perquè, bueno, si tu fas una residència de 20 dies o de 10 dies a una ciutat, no t'has de moure, no has de fer Granada, Barcelona, Sevilla i Bilbao.
0: Sí.
1: Aleshores, ells tenen l'estabilitat d'estar allà i de vivir de lujo. Sí que és cert que ella ha muntat, ja us ho vam comentar, sí, tota una experiència
0: parc,
1: en la
0: no?
1: que entres i hi ha zona de menjar, de música, de parc, de línies, de tot això. Però la notícia està en que Amazon Music el dia 3 d'octubre retransmetrà un stream del concert de la Shakira a Madrid.
0: Ah, molt bé.
1: Vull dir que qui vulgui, qui no hagi pogut aconseguir entrades o no hagi pogut pagar el preu que s'estan pagant les entrades, també et dic que si tu fas una residència no tens tant gasto per cobrar les entrades d'aquest preu. I jo sí que bugaria per deixar de tenir entrades a més de 2 preus. És a dir, pista i grada. I això de la zona VIP, con la experiència que tothom surt estafat perquè et donen una foto de mala qualitat i una acreditació que l'han usat en un altre concert i un pòster i et foten allà per 1.200 euros que ni veus a la Shakira i la Coca-Cola està calenta i el bocat és el mateix de merda que et donen a tu allà a 7 euros i mig. Que jo, no sé, esto debe ser de vieja, ja... Però jo soy tipo Manolo García, tanto grada, tanto... I el que vulguis estar davant, que corri.
0: I amb menys... o sigui, més pròxim al concert. Ja m'hi agafa les entrades un any mig abans i jo és que no sé què estaré fent.
1: I avui
0: si estaré viva, no estaré viva.
1: Hi ha tot aquest problema amb la compra-venta d'entrades. Molts grups heu vist que ja estan venint entrades físiques una altra vegada.
0: Sí.
1: Ja hi ha grups
0: anar...
1: que o vas a comprar l'entrada física
0: o res.
1: O res. I és la manera de que, bueno, pues, els que vulguin revendre que facin 7 tios la cua.
0: És que... només...
1: tot s'ha tornat d'una manera en poder treure calés, en poder, que és una mica una experiència que ha de ser algo cultural, xulo. Després també et dic que a l'hora d'entrar, jo mai havia vist, recordo molt el del Ricky Martin, de fer-nos posar de dos en dos, com si fóssim nens de 16 anys, aquí, aquesta fila per aquí. Home, no ho sé, segurament hi ha mucho cafre, i no, però... recordo que vam riure un montó perquè deia, a veure, aquí el sol, en aquella esplanada que hi ha al Sant Jordi, que els que anem a veure Ricky Martin tenim tots 50 anys i dues pròtesis, una a la cadera i una al genoll, i ara tenir-nos allà peu dret 2 hores,
0: sí.
1: I els deia, demà els centres de salut estaran a tope, no veieu que entre la insolació que ens donarà
0: el... Jo que s'ha posat molt de moda això, sí, sí, jo també tinc una amiga que van a veure els coreans i el mateix,
1: BTS,
0: sí, sí, me ha deslumbrado
1: tanto,
0: sí. Va, també 2 hores de peu dins, que dius, almenys deixa'm que m'assegui, no, al terra, no, de peu, 2 hores per... no tens suficient amb la cua.
1: Exacte, has de fer això.
0: Sí, sí, sortirem en barca,
1: Sortirem en barca. Bueno, jo espero que ja acabo. Bueno, escolteu, una mica ja ara acabant, dir-vos que... quin gust tornar a casa.
0: Totalment. Pots tornar
1: Núria,
0: sempre, cada setmana.
1: Pendona viajera. Ens veiem aviat, també, que no t'he trobat jo, si li és igual. Però que és un plaer tornar a casa.
0: I tant, i un plaer rebre't, Miqui. T'esperem la setmana que ve.
1: Si Déu vol, aquí estarem. A veure si no plou, nena.
0: A veure.
1: Encara estarem nosaltres la setmana que ve?
0: Sí, aquí estem. El equipo joven.
1: El equipo joven.
0: Que vagi molt bé, Miqui.
1: A reveure, família.
0: Gràcies.

0: I nosaltres, el Miquel i jo, tornarem demà. Demà parlarem de les inscripcions al Centre Infantil La Peixera. També ens visitarà la Mònica Garrido, que estrena secció aquí a les mañanes. I estarà la terapeuta Yasone Sánchez a la seva secció de Somos lo que sentimos per acabar el matí. Recordeu que si voleu tornar a escoltar el programa a la una de la nit ho podreu fer, i si no, nosaltres, Miquel, tornarem demà a les 10.
1: Doncs sí, passeu molt bona tarda.
0: Igualment, adéu.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat un alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les properes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i ja s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia a Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint l'episodi, anem de fet fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim el nostre company, el Miquel Cuenca. Miquel, quina és la situació? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs ara mateix la situació continua sent, podríem dir, perillosa. El cabal del riu, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, és alt, però ara s'ha reduït en una hora la meitat. A les 10:20 del matí era de 94 metres cúbics al segon. Ara mateix el cabal del riu Anoia, el seu pas per Sant Sadurní, es troba als 47 metres cúbics per segon. A nivell d'incidències, únicament la zona de Can Mas de la Riera està completament inundada per aquest augment del cabal, però segons la policia local no hi ha hagut de moment encara cap incidència que involucri en altres casos fora dels terrenys inundats. Tampoc plou a Sant Sadurní i no s'espera que ho faci més, ja que el temporal s'està anant cap a la costa barcelonina.
2: Gràcies, Miquel. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I anem ara fins a un altre punt. En aquest cas anem fins a Sant Vicenç dels Horts, on aquí sí que hi ha hagut alguna incidència destacada ja. Eva García, explica'ns. Bon dia.
4: Bon dia. Doncs a Sant Vicenç dels Horts ara mateix no plou, però ha plogut força, ha entrat aigua en alguns edificis municipals. És el cas de l'escola Bressol Municipal L'Alegria, que fa una estona s'ha demanat ja a les famílies, s'està avisant les famílies perquè vinguin a recollir els infants. També ha entrat aigua en altres edificis municipals com el Molí dels Frares, és l'equipament de referència de formació ocupacional. Allà l'aigua ha brollat de les parets i el sostre, tot indica que a causa de l'embussament de desguassos. Allà al costat hi ha la Riera de Cervelló, que baixa plena i s'ha inundat el dipòsit de cotxes de la grua municipal. Pel que fa a les carreteres, hi ha múltiples incidències a tot el municipi, com la rotonda de les Ovelletes, és un dels principals accessos a Sant Vicenç dels Horts, que connecta amb l'autovia A2 i les carreteres de Sant Boi i Torrelles.
2: Gràcies, Eva. Bon dia.
4: Bon dia.
2: ISO i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en dos decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entès arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
5: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.
6: Mixtures. Un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Totes les músiques són possibles.
7: Els dilluns a les 9 de la nit, cada 15 dies, a Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
8: Prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina alegria començar amb tanta energia, Aran. Benvinguts tots i totes. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
2: Hola a tots dos. I hola a tots els nostres estimats oients.
0: Quina satisfacció tornar a ser aquí una setmana més, a punt per compartir amb xics i grans un grapat d'històries màgiques que ens faran somiar.
2: I tant que sí, Lluís. Avui tenim a punt un bon farcell de relats que ens duran a viure aventures inoblidables i a conèixer personatges que ens robaran el cor.
0: I com no pot ser d'una altra manera, no ens oblidem de la nostra secció d'arqueologia lingüística, oi, Mercè?
2: Sí, m'agrada això d'arqueologia, Lluís.
0: T'ha agradat, eh?
2: Aquestes paraules que diuen que estan en desús, però com que nosaltres rescatem per tornar-les a la vida. Avui descobrirem tot el que amaga la paraula aviam, que és un encreuament entre a veure i vejam.
0: Tampoc no deixarem de banda la lectura. Farem un bon cop d'ull als prestatges de la nostra biblioteca per triar una recomanació ben especial. Ideal per fugejar a casa, abans d'anar a l'escola, al migdia, després de berenar, o bé a l'hora d'anar a dormir.
2: I com a traca final, tancarem el programa amb ritme i bona música per fer una bona ballaruca.
0: Així doncs, no esperem més, Mercè. Obrim el gran llibre de l'Hora del Conte per la pàgina 592.
2: Uh-huh.
0: I el primer que ens surt és...
2: Doncs el primer que surt és El fil invisible de l'aire. És un conte delicat i profund, escrit per acompanyar els més petits quan tenen preguntes grans sobre la pèrdua i el record.
0: Aquest conte ens explica la història de la Mia, una nena que té un buit molt gran al pit perquè la seva mare ja no hi és.
2: La Mia busca respostes per tot arreu, fins que la seva àvia, amb l'ajuda d'un senzill globus de colors, li ensenya una lliçó preciosa. Hi ha coses que no es veuen, però que sents quan respires i amb la brisa que ens toca la galta.
0: Una història plena de tendresa per entendre que l'amor de les persones que estimem no desapareix mai, sinó que es torna immens. Escoltem, doncs, El fil invisible de l'aire.

0: Hi havia una vegada una nena que es deia Mia. La Mia vivia en una casa que, de cop i volta, s'havia tornat massa silenciosa. La seva mare havia estat malalta durant un temps i un matí de primavera el seu llit es va quedar buit. La Mia sentia un buit enorme al pit, com si li haguessin pres un trosset de cor. No entenia per què la mare ja no hi era, ni per què no podia sentir el seu riure. Així que, amb els ulls plens de preguntes, va començar a demanar a tothom.
1: On ha anat la mare? Què passa quan algú mor?
0: La Roser, la veïna del replà, li va dir que era com un viatge llarg. El mestre li va dir que era com un somni profund. Però cap d'aquestes respostes feia que la Mia es sentís millor. Ella volia saber on era allò que feia que la mare fos la mare. Un dia, asseguda al jardí amb la seva àvia, la Mia va veure un globus de color vermell que s'havia quedat atrapat entre les branques d'un petit arbust. El globus estava una mica desinflat. L'àvia, amb veu suau, la va agafar de la mà i li va dir:
2: «Mira, Mia, nosaltres som una mica com aquest globus».
0: La Mia la va mirar amb curiositat i l'àvia va continuar:
2: «El globus és el recipient, és la forma que veiem. Però el que fa ser bonic, el que fa flotar i el que li dona vida és l'aire que té dins. Sense l'aire, el globus només és un tros de goma trista».
1: «Però, àvia, quan el globus es trenca o es desinfla, l'aire marxa i on va? Desapareix?»
0: L'àvia, somrient i tancant els ulls, li va dir a la petita Mia:
2: «No, petita, l'aire no desapareix mai. Simplement deixa d'estar tancat en un lloc petit per passar a formar part de tot. L'aire que hi havia dins del globus de la mare ara és el vent que mou les fulles, és l'aire que respires tu, és l'escalfor que ens envolta quan surt el sol. L'aire del globus deixa de tenir una forma concreta per continuar estant amb tots nosaltres. No el veiem, però ens manté vius».
0: La Mia es va quedar una estona en silenci. Va agafar una glopada d'aire ben forta, omplint els seus pulmons, i va sentir un pessigolleig càlid. Llavors va entendre que la mare no se n'havia anat a un lloc llunyà i desconegut. La mare s'havia tornat immensa. Ara, cada vegada que el vent li feia una carícia a la galta o que sentia la flaire de les flors, la Mia somreia. Sabia que la forma de la mare ja no hi era, però que la seva essència, com l'aire, estaria sempre amb ella, formant part de cada alenada que fes durant tota la seva vida.

0: I després d'un viatge per l'aire i el record, el nostre llibre de contes ens porta directament a una altra gran aventura del dia a dia dels més petits.
1: El segon conte d'avui es diu El petó de la bona nit. És una història molt dolça sobre el moment de fer-se gran i deixar la teta.
0: És la història de la petita Blau, una nena de 3 anys que descobreix que, quan una etapa es tanca, s'obren noves maneres de rebre amor, amb carícies, amb el coixí dels somnis i amb la màgia dels petons de la seva mare.
1: És un relat ple de tendresa, ideal per a tota la família i especialment per als qui estan vivint aquest procés a casa. Som-hi, el petó de la bona nit.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a llogar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó, sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare...
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un son dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història. Però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I arribem ja al tercer i darrer conte d'avui, una història de l'Almudena Martín que ens fa reflexionar sobre la responsabilitat, la empatia i l'amor cap als animals.
1: El conte es diu La millor joguina del món i comença amb tres germans que descobreixen a la vitrina d'una botiga un personatge que sembla tenir superpoders. És en Tim.
0: Ai, però en Tim no és cap nino de plàstic ni un robot amb piles. En Tim és un gos de carn i ossos. Aquest relat ens mostra el seu viatge des de que el veuen com una joguina passatgera fins que troba la veritable estimació i demostra quin és el seu gran superpoder.
1: És una història molt especial que ens recorda que els animals no es compren ni es llencen, s'adopten i es cuiden com el que són, part de la nostra família. Obrim bé les orelles perquè comença La millor joguina del món.

0: No gaire lluny d'aquí vivien tres germans amb la seva mare i el seu pare. En Jan, el germà mitjà, era divertit i molt curiós. Sempre ho mirava i ho remenava tot. Tenia 8 anys. En Nil, el més gran, feia 2 pams i mig més que en Jan, malgrat que només es portaven 3 anys de diferència. I en Max, el petit, era el més rosset dels tres. En Jan feia vàries extraescolars, una d'elles, handball. Li encantava. Un dia, quan tornava del pavelló amb bici, va descobrir una botiga nova. S'hi va acostar i va quedar meravellat. Només tenia ganes d'arribar a casa per explicar-ho a en Nil i en Max. Quan ho va fer, ells també van al·lucinar. Havien descobert la millor joguina del món. Els tres germans esperaven impacients l'hora de sortida de l'escola per anar a veure. Dia rere dia, s'aturaven al mateix lloc per contemplar, bocabadats, la joguina més al·lucinant de totes les que havien vist mai. Es tractava d'en Tim, un superheroi amb uns poders extraordinaris. Podia fer coses increïbles. En Tim sempre era allà mateix, com si els esperés, amb un somriure d'orella a orella. Tot i que encara faltaven algunes setmanes perquè arribessin els Reis, aquest cop els germans tenien clar què els demanarien. Per primer cop, els tres coincidien. Volien en Tim, res més. I així va ser com, després de dies i dies d'espera, els tres germans van rebre el regal més desitjat, la millor joguina del món. Els primers dies van ser de bojos. Tots tres volien estar amb en Tim en tot moment. Les setmanes següents van jugar amb ell a totes hores. Estaven molt contents. Però al cap de molt temps van començar a cansar-se'n. Tenien ganes de tenir joguines noves. A més, en Tim ocupava molt espai. Per això el van donar a una companya de classe d'en Jan. Havia sentit parlar molt d'en Tim i dels seus superpoders. Sense entendre què passava, en Tim es va trobar d'un dia per l'altre amb unes altres mans, les mans d'una nena que no coneixia de res i que eren molt diferents de les dels germans. Al principi estava molt trist, els trobava moltíssim a faltar. Malgrat tot, va esforçar-se molt per tornar a ser la millor joguina del món. Va utilitzar els seus superpoders una i una altra vegada. Quan començava a acostumar-se a la seva nova família, l'història va tornar a repetir-se. Van decidir donar-lo a algú altre. Però aquest cop no va ser tan fàcil. No trobaven ningú que el volgués. Era massa gran i no estava tan nou com al principi. Per això van decidir deixar-lo al carrer. Segur que algú li agradaria i el recolliria. Per cert, per si no us havíeu donat compte, en Tim és un gos molt bonic i l'havien deixat lligat a un fanal del carrer. Sí, és així. En Tim és un gos de carn i ossos. I no entenia què hi feia allà lligat. Havia passat el diumenge sense menjar res, espantat, i ara tenia una mica de fred. Portava tot el dia pensant que la seva família tornaria a buscar-lo. Quan se'n va adonar, ja s'havia fet fosc. Es va arraulir a terra i va deixar caure totes les llàgrimes que feia hores que s'aguantava. L'endemà al matí va aparèixer en Tomàs. Sempre s'aixecava molt d'hora, comprava el pa i el diari i anava cap a l'hort amb el seu cotxe blau fosc. En Tomàs estava una mica coix des de feia anys, caminava a poc a poc. Es va preguntar què hi feia un gos allà fora, lligat i tremolant de fred. Va pensar a trucar a la protectora perquè se l'emportessin, però li va fer tanta pena que finalment va ser ell qui se'l va quedar. Es van estimar des del primer dia. En Tim estava supercontent. En Tomàs sempre li llançava la pilota i li preparava uns menjars deliciosos. El duia cada dia a l'hort i el deixava córrer amunt i avall sense parar. El millor de tot era quan s'estiraven plegats al sofà i la caronava. El que més li agradava era posar-se panxa amunt i que el gratés. I en Tim li donava les gràcies llepant-lo sempre que podia. En Tomàs se l'estimava molt. En Tim s'havia convertit en el seu millor amic. Es passaven el dia junts. Tot sovint també hi havia la Carlota, la filla d'en Tomàs, i els dos bessons d'ella, en Biel i l'Isaac. Sempre tenien moltes ganes de veure l'avi i en Tim. Podien passar-se hores i hores jugant plegats, i així van passar els anys. Fins que va arribar un dia en què en Tomàs, que ja era molt gran, no es trobava massa bé i no es podia aixecar del llit. La Carlota el va cuidar i en Tim va estar al seu costat en tot moment. En Tim no es movia d'allà, ni tan sols menjava. Havia perdut la gana. En Tim va acompanyar en Tomàs en els últims mesos de la vida de l'avi. Tots els dies no se'n va saltar ni un. Quan en Tomàs va morir, en Tim continuava sense moure's dels peus del llit. Nit i dia s'arraulia la catifa, al costat de les espardenyes d'en Tomàs, esperant que en qualsevol moment pogués tornar al seu costat i llepar-lo de nou. Finalment, la Carlota es va endur en Tim a casa seva.
1: Els seus fills i ella van cuidar-lo i estimar-lo com ell havia fet amb en Tomàs.
0: En Tim va ser molt feliç amb la seva família, amb en Tomàs, amb la Carlota i amb els bessons. Tots ells van entendre que en Tim no era cap joguina i van descobrir finalment quins eren els seus superpoders i els de tots els animals. Sempre estan al teu costat, des del principi fins al final. Mai t'abandonen, passi el que passi.

0: L'Hora del Conte, a Ràdio Montornès.
1: Lluís, avui porto una paraula que crec que t'agradarà molt. És una paraula que utilitzes força vegades i, de manera fàcil, et transporta cap a una de les persones que més estimes del món. Estic parlant de la paraula aviam.
2: I tant.
1: Et sents identificat amb el que he dit?
2: Doncs sí, moltíssim. La dic gairebé sense adonar-me'n quan em poso a fer qualsevol feina o quan estic a punt de començar una activitat. I és perquè s'ha convertit en un mot imprescindible en el meu dia a dia amb la meva neta Clara de 2 anys. Sempre que ens asseguem a terra per jugar o quan iniciem una nova aventura junts, ella mira fixament les joguines, somriu i diu amb molta decisió: aviam.
1: Ai, que bonica aquesta història, Lluís. Doncs mira, la paraula aviam és el resultat de dues paraules, que són veure i vejam. Diríem gramaticalment que és una interjecció amb què s'expressa la curiositat de veure el que passarà. La temença que una cosa desitjada no tindrà lloc, que una cosa temuda s'esdevindrà. Aquesta interjecció, però, aviam, cal utilitzar-la només en llenguatge oral i col·loquial. Bé, la propera setmana portem més paraules perdudes. Ara, Lluís, ens endinsem a la biblioteca?
2: I tant, Mercè, anem-hi.

0: El conte que porto avui crec que a tu també et va com en ell el dit. Estic parlant del llibre Benvingut senyor Malestar. No t'ho prenguis malament, eh? Això no té res a veure.
1: Ni molt més, ni molt més.
0: Aquest és un conte sobre la criança conscient i respectuosa. Aquest conte tracta de la gelosia quan apareix un germà o una germana i la relació mare-fill o filla. Aquest conte inclou una doble pàgina final amb consells per a les famílies. Ens l'expliques una miqueta, Lluís?
1: I tant, amb molt de gust. Mira, el Max estava estrany des de que havia tingut la seva germana. No sabia què li passava i s'enfadava molt sovint amb els seus pares. Però la seva mare també se sentia confosa. Això de tenir dos fills era nou per ella. Cada dia que passava la situació es complicava més. Però llavors, pum, va aparèixer un fullet amb barret i maletí que es presenta a la família com el senyor Malestar i els ajuda a detectar què els passa i com connectar de nou.
0: A veure si aquest senyor Malestar pot ajudar el Max i a la seva família. Esperem que sí. Bé, per tal d'esbrinar-ho, us recomanem que descobriu el conte Benvingut senyor Malestar de la Miriam Tirado, amb unes magnífiques il·lustracions d'en Joan Turú, i és editat pel CEP i la Nansa i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anys.

0: I així, pàgina a pàgina, història a història, tanquem per avui l'hora del conte.
1: I esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquest viatge ple d'emocions. Des del fil invisible de l'aire fins als superpoders del nostre amic Tim.
0: I com sempre, fa falta una bona dosi de ritme per acabar amb un gran somriure. És el moment de fer la nostra ballaruca. Avui us deixem en la millor companyia musical, amb la festa i la rumba d'en Pot Petit i l'Andril Rombero, amb la cançó Avis i Àvies.
1: Doncs vinga, a moure el cos i a cantar molt fort. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més i fins la propera. Per avui us deixem, però, amb moltes ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
2: A ballar! Un peu aquí, un peu allà.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que potser no sabíem que teníem. I ho fem, com sempre, amb el nostre advocat de capçalera, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona, com estem?
1: Molt bé, aquí un dia més, parlant de dret amb tu.
2: Vinga, apassionant com sempre.
1: I de què ens vols parlar avui?
2: Doncs avui, si ens remuntem aquest estiu, no fa gaire, resulta que hem tingut polèmiques moltes. Però en l'àmbit administratiu, també. I avui vull parlar del preu d'arreglar el carrer de casa sense el permís de l'Ajuntament.
1: Ui, això em sona a un cas que deies, que hi ha hagut aquest estiu. Mataró ha sigut el poble?
2: Mataró ha sigut el poble. Imagineu-vos justament que viviu en un carrer estretet del barri antic de Mataró, el carrer del Cos. Allà hi viu un veí que durant 7 anys fa arribar queixes i sol·licituds a l'Ajuntament de Mataró demanant que s'arregli el deteriorament de la zona.
1: 7 anys, eh? 7 anys són uns quants.
2: 7 anys són uns quants. És que quan parlem en dret les coses es dilaten i aquí sembla que no passa res. 7 anys són uns quants. Com deia, 7 anys de silenci administratiu per part de l'Ajuntament. I un bon dia, cansat d'esperar aquest bon home i de veure els bancs malmesos, els panots que faran sopegar la senyora Conxita després de venir del mercat, pren la decisió de dir, escolti'm, ho faré jo.
1: Si l'Ajuntament no ho fa, no? Doncs aquí hi hem de posar-hi remei.
2: Sí, i el tio, perdoneu la col·loquialitat, s'hi deixa la pell i la butxaca també, perquè es gasta prop de 170 euros de la seva pròpia cartera en 5 arbres. Després d'haver-se informat, compte amb la dada, rigorosament sobre quines espècies eren les més adients i estaven permeses a la zona, és a dir, es presumeix bona fe en aquesta actitud, no?
1: No ho fa de qualsevol manera, eh?
2: No, no.
1: S'informa i va buscar l'arbre concret, que toca.
2: Una persona seriosa, una persona ben curosa. Poleix, pinta els dos bancs públics que tenia deteriorats allà davant i repara uns quants panots malmesos que representaven, com dèiem, un perill per la senyora Conxita. I al carrer fa una mena de rentat de cara. I fa una mena de rentat de cara, els veïns somriuen, són feliços, obren les finestres i veuen els arbres, estan contents. No, però aquesta felicitat dura poc, des de que es produeix aquesta actuació, perquè algun d'aquests veïns es veu que no li va agradar tant. I com que no li va agradar tant, denuncia a l'Ajuntament aquesta actuació i setmanes després aquest veí compromès amb el seu carrer rep una notificació municipal que no és un agraïment precisament, sinó una multa de més de 1.700 euros per a suposats danys, dic entre cometes, al mobiliari urbà. I per acabar-ho d'adobar, l'Ajuntament anuncia que farà servir fons públics per treure aquests arbres i retornar al carrer al seu estat original, que suposo que es refereix a l'estat de deixadesa, perquè esclar.
1: Per tant, l'Ajuntament arrencarà els arbres i trencarà els panots, perquè el carrer torni a estar en males condicions.
2: M'agradarà veure-ho, t'he de dir. Per tant, amb aquesta notificació dels 1.700 euros amb les mans i mirant els bancs ben pintats i ben polits, que ara la brigada municipal haurà de malmetre per tornar al seu estat original, suposo, aquest ciutadà es fa la gran pregunta. I ara què faig? Pago la multa per haver fet un treball cívic gratuït o presento una reclamació contra el mateix sistema que em reclama que cada mes pagui els meus impostos? Gran dilema.
1: Clar, això sembla una contradicció, no? Perquè l'Ajuntament no fa la feina que li toca, ho fa un veí amb molt bona voluntat i a sobre encara li posen una multa, no?, per haver-ho fet. Perquè, clar, Jan, d'això què en diu el marc legal, no? Que ho podem fer, això que va fer aquest home?
2: Clar, hem fet una introducció molt divertida, però al final hem de tenir en compte certes coses, no? La normativa també existeix per donar-nos certa seguretat a tots plegats, a l'administració i també al ciutadà. Però, com sempre, en les relacions amb l'administració pública hem de tenir com a base la llei de procediment administratiu i la llei de règim jurídic del sector públic. I en l'àmbit local són molt importants les ordenances municipals, no? Aquests reglaments que aprova el ple municipal en l'àmbit de la seva competència. Hem de mirar de prop en aquest cas, i he fet l'arqueologia digital de trobar l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de Mataró.
1: Les has anat a buscar i te les has llegit.
2: Evidentment, és que si no seria rigorós amb
1: no,
2: els
1: clar,
2: que
1: i
2: ens
1: tant,
2: escolten.
1: I
2: per tant, en el seu article 22 s'estableixen aquestes regles sobre el vandalisme en l'ús del mobiliari urbà, que és on s'emmarcaria aquesta actuació segons l'Ajuntament. A parer meu, aquí tenim una paradoxa.
1: Ui.
2: Perquè en el primer punt d'aquest article es reconeix que el mobiliari urbà ha de ser útil i els ciutadans n'han de fer un ús curós, lògic. Però afegeix i cito textualment, també l'administració ha de tenir cura del seu manteniment i reemplaçar els elements que no compleixin les condicions de seguretat i bon estat.
1: Cosa que no va fer.
2: Sembla ser que no. I el punt 2 prohibeix les conductes, obro cometes, vandàliques, agressives o negligents. On és la paradoxa? Doncs la paradoxa és que, clar, hem sancionat a un ciutadà formalment per danys i vandalisme. Però es pot considerar realment una conducta vandàlica o negligent polir dos bancs vells i col·locar uns panots al terra?
1: Clar, al final no estàs trencant res, sinó que estàs arreglant-ho, estàs fent pràcticament el contrari.
2: Aleshores, la norma, jo crec que també ha de tenir la permeabilitat i la interpretació de la naturalesa per la que l'has creat. És evident que tu aquest article l'has creat per si un dia ve un gamberro i es dedica a donar-li cops al banc i s'emporta la fusta per fer la llar de foc i fer-se una botifarra a la brasa. Però no és el cas d'aquest senyor.
1: No, clar, és tot el contrari.
2: És tot el contrari. Per tant, és indiscutible, i això, en això estic d'acord, i podria arribar a donar la raó a l'Ajuntament en el fons jurídic, de que cada ciutadà, el que no pot

0: Aquesta potestat que deia Zona, que és de l'administració, de garantir aquesta homogeneïtat i seguretat de l'espai públic, és seva, efectivament. Però què passa quan és la mateixa administració la que incompleix durant anys el seu deure legal de manteniment establert en la pròpia normativa aprovada per l'administració? Perquè això també és el que estem veient aquí. Amb quina legitimitat aquest ajuntament pot exigir el compliment estricte de la norma a la ciutadania quan ells fa anys que se la prenen amb molta flexibilitat per ser molt suaus.
1: I lentitud, també.
0: I lentitud. Per tant, jo llanço aquesta reflexió als oients. Amb quina legitimitat podem demanar-li a algú que paga els seus impostos a qui s'ha abandonat des de l'Ajuntament durant 7 anys?
1: Pensem-hi. Doncs, Jan, sempre t'agrada portar-nos algun mite i desmuntar-lo. Quin ens has portat avui?
0: No és el de la caverna, ja ho avanço. No és el mite de la caverna, és a dir, que a vegades podria ser-ho. Però, escolteu, clar, el plantejament seria si l'Ajuntament no arregla el meu carrer després de moltes reclamacions, escolta'm, jo tinc dret a fer les obres i millores perquè estic fent un bé públic.
1: I això no és així, eh?
0: Bueno, a fe de Déu que no ho és, com hem vist. Perquè, per molt bona i altruista que sigui la intenció, és veritat que l'espai públic és una competència i té una titularitat exclusivament de l'administració. I legalment, qualsevol modificació, pavimentació o plantació no autoritzada es considera una infracció administrativa i, per tant, un dany, fins i tot, no? Mm-hmm. Ja que el consistori, i aquí és el tema en el que sí que em poso més seriós, és el que al final és el responsable civil del que pugui passar en aquest espai. Si algun d'aquests arbres, plantats en bona fe, plantats buscant les espècies que toquen, cau i fa mal a algú, qui és responsable d'això?
1: Clar, l'Ajuntament no, perquè no els ha plantat.
0: Aleshores... Ho seria si aquest arbre estigués malmès, no hagués actuat com correspon i aquest arbre cau per negligència de l'administració. Mm-hmm. Efectivament.
1: Però si l'ha plantat el veí, la responsabilitat és d'aquest veí?
0: Bueno, aquí tenim un problema. Per això la normativa ens diu què podem fer i què no podem fer. El que passa que jo crec que, com deia abans, hem de trobar-li la interpretació lògica per no fer absurda la norma. La norma ha de respondre també a la realitat i ha de respondre a la voluntat. I està clar que aquí hi ha una dissonància. Per tant, sí que hem de tenir clar que aquesta inacció de l'administració no habilita l'autotutela del ciutadà, doncs, per tal d'actuar directament sobre l'espai públic, però sí que obre una via per exigir-li responsabilitats a l'administració pels seus incompliments. I aquí és on vull que anem ara.
1: Doncs som-hi, anem a aquests consells i recomanacions que sempre ens portes.
0: Exacte. I us diria, escolteu, si us trobeu en una situació similar, durant aquests 7 anys aquest senyor havia estat fent aquests avisos, no? Però aquests avisos també mirem de fer-los bé. No és el mateix trucar per telèfon que ens trà una instància a l'Ajuntament, no?
1: Que quedi un registre.
0: Correcte. Per tant, en primer lloc, presentar, jo us diria, una instància a l'Ajuntament, una o diverses, presencial o telemàticament. Podeu fer de les dues maneres. Tenint que no siguin només queixes verbals o trucades. Podem utilitzar aquest dret a relacionar-nos amb l'administració que les lleis que us he citat abans ens permeten. Jo puc entrar a una instància criticant o queixant-me de que una situació pot generar un perill en un carrer, en una avinguda. Aleshores, presenteu aquesta instància pel registre electrònic de l'Ajuntament, o podeu anar-hi en persona, si ho preferiu, i exigiu que us donin el rebut, si ho fas per internet ja el queda, i això et garanteix la data i l'hora d'entrada d'aquesta instància. I això el que farà és generar un expedient administratiu en el qual qualsevol cosa relacionada amb aquell fet es anirà incorporant allà. I això el que fa és tenir aquest compliment fefaent de que s'ha produït aquesta queixa i aquesta observació en temps i forma.
1: I, de fet, si la tornem a fer, anirà quedant constància, no?, de que aquest problema és recurrent.
0: Exacte. I jo després podré al·legar on toqui, perquè ho podem fer també, doncs que l'Ajuntament efectivament està incomplint. Segona recomanació o consell. Això de donar consells, recomanacions, suggereixo. Que cadascú faci el que vulgui.
1: Exacte.
0: Exigir la responsabilitat directa dels funcionaris. És a dir, això molts ciutadans ho desconeixen, però la pròpia llei de procediment administratiu estableix que els titulars d'aquelles unitats internes administratives són els responsables de tramitar aquests assumptes i de donar-los el degut compliment i d'evitar-li els obstacles i retards. Per tant, si l'Ajuntament manté les teves queixes guardades en un calaix de manera injustificada, tu tens dret a sol·licitar formalment que s'actuï disciplinàriament contra el funcionari o funcionaris que estan de manera deliberada obstaculitzant aquests fets. Tant podem fer-ho, això, també.
1: I això, com ho hem de fer, això?
0: No, això a través dels tribunals, evidentment. I, en final,

0: La tercera suggerència seria acudir al síndic de greuges municipal. Normalment se l'anomena defensor de la ciutadania. O sol·licitar una mediació. En aquest cas, novament, l'ordenança de Mataró ho regula, que és una institució que ens permet defensar-nos als ciutadans de les possibles arbitrarietats, abusos o mals funcionaments de l'administració. Això és el que ens permet el síndic de greuges a nivell de Catalunya, els defensors de la ciutadania a nivell local. I qualsevol persona hi pot presentar una queixa, en aquest cas per l'incompliment dels deures de manteniment. I en el cas de Mataró, la pròpia ordenança prioritza que la mediació és una eina gratuïta i voluntària, evidentment, sempre ho és. Cada vegada menys els tribunals ho estan incorporant com una obligatorietat abans de denunciar amb la nova llei de mesures, però bé, això es dona per un altre episodi, per resoldre aquests conflictes veïnals. Això pot forçar el consistori a actuar d'alguna manera, perquè aquesta pressió actuï per sobre, doncs, de l'administració.
1: Per tant, en el cas de Mataró hi podria haver hagut aquesta mediació, no?, entre el veí que es queixava tant del carrer i l'Ajuntament.
0: Si el veí l'hagués sol·licitada, és molt possible que s'hagués produït i haguessin vist si haguessin arribat a un entente cordiale o no.
1: Per tant, ja ho veiem, Jan, que no podem actuar lliurement al carrer sense haver demanat permís abans.
0: Ens movem en la paradoxa que dèiem, no?, i una reflexió final quina seria. Hem de complir la normativa? Home, jo diria que sí, per garantir justament aquesta convivència ordenada i evitar que cadascú faci la seva, perquè si no viuríem a la llei de la selva, però les obligacions s'han de repartir de la mateixa mesura. I aquí ve la reflexió per l'administració. L'administració ha de ser conscient d'això i ha de ser conseqüent amb això. Perquè si un ajuntament ens exigeix impostos, ens obre expedients sancionadors quan no complim els ciutadans, com ha de fer? Normalment amb una celeritat extrema quan es tracta de recaptar i de sancionar, ha de respondre amb la mateixa eficàcia. Perquè si no, què li exigeixes al ciutadà? Allò que tu no ets capaç de complir? En quina mena de disparitat vivim, no? Aleshores, sí que és cert que a l'hora, doncs, de mantenir l'espai públic, doncs, l'Ajuntament ha de respondre, nosaltres no podem fer el que sigui, però en cas contrari, clar, la llei el que no pot ser és que es converteixi en una simple eina recaptatòria. Perquè és que si no, perdem. I aquí és on erosionem la confiança en les institucions. En petites qüestions com aquesta, perquè la queixa social va ser forta.
1: Clar, la celeritat ha d'anar amb les dues bandes, no? Amb el que a tu t'interessa, però també el que els interessa als ciutadans.
0: Sí, sí, perquè cada mes de juny i juliol, l'IBI, la contribució pels més grans, que és com es coneix, les brosses, l'aigua, passen per caixa. I no te'n descuidis, eh? Si no et cobren el recàrrec del 5%, del 10%, i aneu augmentant a mesura que passen. L'administració ha de ser coherent i conseqüent, perquè si no perd tota credibilitat i la gent perd la confiança.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per portar-nos avui aquest cas aquí, per il·lustrar-nos una mica sobre el que podem fer i el que no podem fer al carrer. Que ningú se li acudeixi anar a arreglar panots sense abans haver-ho dit a l'Ajuntament, eh? Aquesta és una mica la conclusió.
0: És una mica
1: la
0: conclusió,
1: d'avui.
0: Però jo crec que aquest senyor, si opta per la via de reclamar la manca de proporcionalitat de la sanció, no té les de perdre, perquè ha actuat amb bona fe. Això és important.
1: Això sempre serà un atenuant, no?, davant de...
0: Bueno, és que en dret la intencionalitat de com fem les coses i per què les fem és important. I en aquest cas també.
1: Doncs moltes gràcies, Jan. Ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
0: Encantat de ser-hi.
2: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Feia un vent tan fort i fred

0: Ràdio Montornès.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les... És la una, us parla Arnau Vilà. Precaució avui per les pluges, on Protecció Civil ha enviat un S-alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt Penedès, per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint aquest episodi, anem fins al Baix Llobregat, on el Víctor Asensio, del Prat Ràdio, ens dona la darrera hora. Bon dia, Víctor.
3: Bon dia, doncs aquí al Prat, normalitat, de fet, ara mateix sol, malgrat que fa una hora que hi ha pluja de forma torrencial aquí al Prat. Si bé cap a les 11 havia començat a caure pluja de forma més o menys intensa durant 15 minuts, ha sigut a partir de les 12 quan ha caigut de forma torrencial aquí al Prat. De fet, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, a migdia el cabal del riu se situava per sobre dels 190 metres cúbics per segon, lluny, però, del cabal màxim del riu al Pas del Llobregat. Recordem, però, que els efectes sobre aquest cabal del riu es poden veure hores després que plogui, i és per això que se segueix recomanant no apropar-se ni a rius, ni a rieres, barrancs o altres zones inundables. En el moment de més intensitat aquí al Prat, s'ha acumulat aigua a diverses vies del Prat, són la carretera de l'Aviació, Doctor Soler i Torrents, Avinguda Remolar i Fondo d'en Peixo, on l'Ajuntament ha bombat aigua i ha obert els embornals. Segons el consistori, són punts on, per l'orografia de la ciutat, sol acumular-s'hi aigua. No hi ha, però, cap tipus d'incidència material ni personal que acabem de lamentar a hores d'ara aquí al Prat.
2: Doncs moltes gràcies, Víctor, i seguirem pendents aquestes pròximes hores.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs en aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona informa que s'ha tallat de forma total la ronda de dalt en sentit Llobregat a l'altura de Passeig de la Vall d'Hebron per inundació. A hores d'ara, la Guàrdia Urbana està desviant el trànsit per vies alternatives. I PSOE i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en dos decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. A banda, el Consell de Ministres també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
4: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
4: A Twitter, @RadioMontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
4: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
6: Segur que no n'hi ha per tant.
7: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: A Ràdio Montornès, la intersecció.
9: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Quan vull ser...

0: ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès. Éxitos de siempre.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 del migdia per risc de tempestes fortes i d'inundacions. Els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins dels vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa d'aiguats que poden ser violents i que es desplacen ara cap al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
0: Els aiguats continuen desplaçant-se de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques gironines. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, doncs pendents d'aquestes tempestes que sobretot a hores d'ara s'aniran concentrant a la Selva, al Baix Montseny, a l'Alt Maresme i a la comarca del Baix Empordà. S'ha de dir que no tindran la torrencialitat que s'han produït en alguns municipis del Penedès, del Llobregat, dels Vallesos, però en qualsevol cas plourà amb ganes. També s'ha d'advertir d'alguna tempesta més local que apareixerà per les muntanyes de Tarragona i al nord de Lleida, però això serà ja, sobretot molt avançada la tarda. L'episodi més violent sembla que ja ha acabat.
0: Gràcies, Luismi. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Suma arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
4: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari.
0: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
4: Una alça que es torna a deixar sentir en la inflació. El mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
4: Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill. Apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho reclama la cap de projectes, Helena Cintes.
5: Tenir dades d'absentisme és fonamental per poder desenvolupar una política veritable contra l'absentisme escolar a Catalunya. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
4: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet, Joan Barberà.
6: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara al Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: L'episodi de pluges torrencials que escombra Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplaça ara cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i també al sud de Girona. Les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han atès prop de 400 serveis, amb algun salvament puntual de persones arrossegades amb els seus vehicles, tot i que no s'han de lamentar víctimes de moment. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
7: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
0: La comarca de l'Alt Penedès ha estat una de les més afectades per aquest episodi de pluges al matí, amb més de 100 litres per metre quadrat en diversos municipis. Repassem com ha evolucionat aquest temporal a la comarca. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
8: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida i els Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SOS al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
0: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, per exemple, Sant Vicenç dels Horts, on baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles també atrapats. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
9: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virginia Amposta.
10: Palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque hay que sacarlo con bomba.
9: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
0: I com us dèiem, les tempestes es van movent ara cap al nord. En concret, s'estan dirigint al Vallès i al Maresme i les pròximes hores les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia de nou, Luismi.
3: Hola, bon dia de nou. Doncs sí, pendents encara d'aquesta meteo, per bé que l'episodi més torrencial sembla que ja el donem per conclòs. Això sí, encara plou amb moltes ganes en alguns indrets del país. Serà immediatament la propera mitja hora, una hora, entre el Baix Montseny, per tant, tot el que seria la conca de la Tordera, també a l'Alt Maresme, compta amb les rieres que van aproximadament d'Argentona cap al nord, també cap a la selva, al Gironès, sud del Gironès, especialment de la ciutat de Girona cap al sud, a la comarca del Baix Empordà. Aquí és on esperem que plogui més. De fet, ho està fent a hores d'ara amb moltes ganes, però ja no amb la virulència amb la qual ja ha descarregat el Penedès, el Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Anoia, en alguns racons fins i tot de l'Alt Camp o de la conca de Barberà. Registres a les últimes hores de 120 litres per metre quadrat a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès. N'han caigut 101 als hostalets de Pierola. N'han caigut 111 al barri de Can Rectoret de Barcelona Capital, això a Collserola. Gairebé 90 litres per metre quadrat en el cas de Sant Cugat del Vallès. Hi ha hagut una pujada molt sobtada de la riera de Rubí, del Llobregat, de la riera de Sant Cugat, del Besòs. Per tant, precaucem aquestes pluges. Ja diem, es van desplaçant cap a Girona i igualment s'han de produir algunes tempestes aquestes immediates hores a les muntanyes tarragonines, sobretot a l'Ebre, i també al nord de Lleida. Compte perquè en el cas dels Pallars o cap a la Noguera tindrem alguna pedregada aquesta tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'altre punt calent informatiu del dia passa per Madrid, en concret pel Consell de Ministres, perquè ha aprovat dos decrets per l'habitatge. És l'acord al qual han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació que ha durat fins a l'últim minut, que ha comportat, de fet, l'inici amb una hora de retard del Consell per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis, conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà, ja està confirmat, aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que ha començat fa pocs minuts, la roda de premsa posterior, i que està seguint la Carina Bellbeu. Carina, bon dia, com va?
11: Bon dia, sí, aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. El segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem en directe Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquest acord.
12: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además, vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados, con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
11: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen. Arran, recordem, del desallotjament ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat tota aquesta aprovació de la normativa.
13: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: És la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, en una primera reacció a aquesta aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del Consell de Ministres fa pocs minuts des de Barcelona. I tenim encara més reaccions, la del Govern de la Generalitat, per exemple, que demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
4: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
14: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi amb algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
4: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets o consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
0: Més reaccions que ens arriben des de Catalunya. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que aquest decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret.
4: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
15: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, això malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
4: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
16: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí després de pràcticament dues hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
17: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagava tot l'alquiler pidiendo a gente o amigos o lo que sea, es que no podía, No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
16: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
0: És un quart de tres. El Consell de Ministres també ha aprovat avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caduca demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Maite Polo, bon dia.
18: De moment el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Hagesen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. Hagesen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, ja que el mes de setembre s'ha disparat fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada, impulsada pel preu dels carburants.
4: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
0: La crisi de l'habitatge planarà de ben segur en el debat de política general que arrenca aquesta tarda al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president i dijous es votaran les propostes que s'hagin fet. Mont Carvajal.
19: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de la legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any també les espanyoles.
1: Notícies en xarxa.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat d'absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja al món local. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
5: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
20: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
21: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
20: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest matí l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua a 8 municipis durant els pròxims 25 anys, una decisió que arriba després d'un llarg procés de licitació i que ha generat discrepàncies entre les administracions i diferents entitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
2: La concessió afecta municipis com Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei o Ripollet i és per un període de 25 anys. Aigües Vida qüestiona que s'hagi tirat endavant la licitació i recorda que un informe de l'AMB del 2022 apuntava que la gestió pública era l'opció més adequada, sostenible i eficient. Així ho denunciava Dante Masquio, portaveu d'Aigües Vida.
6: L'AMB mai ha fet públic aquest informe i el govern socialista el que ha fet és deixar-lo amagat en un calaix. I per tant, nosaltres avui publiquem aquest informe perquè sigui accessible per a tota la ciutadania i la premsa i perquè puguem comprovar que el model públic és el més eficient.
2: La plataforma reclama que es reconsideri el model i alerta que la concessió podria acabar als tribunals. També s'hi ha mostrat contrari al conseller delegat d'Acció Climàtica, que ha advertit que un eventual procés judicial podria allargar la transició. En cas que la licitació quedi suspesa, el concessionari tampoc podria executar el servei. Per això, les veus contràries demanen aturar l'adjudicació en un context en què consideren que l'aigua és un recurs estratègic il·limitat.
0: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de Castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
22: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
23: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de Castells.
22: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de Castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
0: I encara més cites culturals, aquest matí ha obert portes la 44a edició de la Fira Líber, al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El Saló Professional del Llibre reuneix 250 expositors de 19 països i preveu rebre uns 9.000 professionals. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
24: Es preveu l'assistència d'uns 9.000 professionals, prop del 40% internacionals, amb l'objectiu de facilitar nous negocis i d'obrir més portes perquè els llibres en espanyol arribin a nous lectors i mercats. Aquesta edició de l'Iber se celebra en un moment de fortalesa pel sector editorial espanyol. El 2025, la indústria va assolir una facturació de més de 3.000 milions d'euros, un 3% més que l'any anterior. La intel·ligència artificial també entra en escena a l'Iber. Manuel González és el president d'aquest saló.
25: Una vez que ya está aquí y las aplicaciones, lógicamente, son inmensas, el hecho de que pueda influir en la creación editorial, la trazabilidad de los contenidos es lo que nos preocupa, que se regule tanto a nivel europeo como a nivel nacional para que los derechos de las personas, los derechos de autor y de los editores se respeten.
24: Un dels grans objectius d'aquesta edició serà reforçar la dimensió internacional del negoci editorial. L'Iber compta amb representacions institucionals a diferents territoris i expositors internacionals.
0: I no deixem el medi editorial perquè el Premi Planeta ja escalfa motors una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari Millor Dotat de les Lletres en Castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
4: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400.
0: I ara sí, és moment per la informació esportiva. Esporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
3: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. Un partit a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
7: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
3: En handbol, aquest migdia el Barça juga el darrer partit de la fase de grups del Mundial de Clubs contra el Montada marroquí. En tennis de taula, el Ser l'Escala, després de baixar de la superdivisió masculina, ja pensa en aquesta nova temporada plena de reptes. Ràdio L'Escala, Ivan García.
8: El club tenis taula Ser l'Escala és un dels clars favorits per guanyar el títol de divisió d'honor. La meitat dels jugadors, Iker González, Nicolás Galvano i Arnau Pons, han jugat a la superdivisió. Són declaracions d'Iker González.
9: Fem un equip per estar tranquils. Segurament algun partit se'ns complicarà i poder algun partit perdrem, però sempre jo crec que la majoria de partits serem els favorits.
8: L'esparregarí Eric Cintas confessa que aquest projecte de l'Escala és el més ambiciós amb el qual ha estat.
10: El més potent, sens dubte. Amb els altres que he estat, doncs, estàvem justos per mantenir-nos sempre, i aquest, el projecte, pues, era molt bo, i si tot va bé, pues, a millor intentar pujar a la màxima categoria, i això era un repte molt, molt gran per mi.
8: Segons les previsions, el Ser l'Escala no perdria cap partit aquesta temporada.
3: En futbol, la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 2:15 de la nit a Sevilla i contra Croàcia, i el blaugrana Fermín López podria ser titular.
12: Fermín está en un estado de forma tan fantástico, energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo, y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
3: Són les declaracions del seleccionador espanyol Luis de la Fuente, i setmana important per al Barça femení. Demà juguen Lliga de Campions, juguen Champions contra la Roma, i diumenge reben el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: L'oli d'oliva. Un dels distintius de la cuina mediterrània és l'ús de l'oli d'oliva verge extra, tant per cuinar com per condimentar, com per aportar greixos saludables a la dieta. L'oli d'oliva es produeix a partir del fruit de l'olivera i és un aliment altament energètic, compost per greixos saludables monoinsaturats que es relacionen amb la prevenció de certes malalties i aporten molts beneficis a l'organisme. El tipus verge o verge extra s'obtenen exclusivament per processos mecànics. Al fer l'extracció a partir de les olives pressionades en fred, conserven les vitamines i antioxidants de l'oliva, els polifenols i la vitamina E. El verge extra és de qualitat superior al verge, però a nivell nutricional són molt similars. El d'oliva és l'oli més recomanat per a cuinar, perquè és un dels més estables a altes temperatures. En canvi, els de llavors, rics en àcids grassos poliinsaturats, quan s'escalfen poden formar substàncies tòxiques per a la salut. Per aquest motiu, si es volen utilitzar olis de girassol, lli o sèsam, a més d'escollir la versió no refinada, el seu consum es recomana exclusivament en cru. Per tant, si voleu evitar substituir l'oli d'oliva de les vostres cuines, el més recomanable és, en cas de fer-ne un abús, reduir el seu consum a les quantitats recomanades, unes 4-6 cullerades soperes al dia. Utilitzar tècniques de cocció saludables, com la planxa, el forn, el vapor o la papillot, que requereixen molt menys quantitats que les fritures. I comprar garrafes en comptes d'envasos petits, a poder ser de productors locals o de proximitat. L'oli més saludable i pròxim és el d'oliva i segueix sent el més recomanable a totes les edats, tant per cuinar com per amanir. Si en fas un bon ús i conservació, tampoc en gastaràs tant i és molt millor que prescindeixis d'altres aliments cars que d'aquesta meravella característica de la dieta mediterrània.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 per risc de tempestes fortes i d'inundacions. De fet, els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades les últimes hores, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa de nous aiguats que poden ser violents i que es desplacen cap al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
0: Els aiguats es van desplaçant de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques de Girona. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, Marta. Doncs un temps molt regirat, com no cal dir-ho, i de fet, a hores d'ara, tempestes que ja estan perdent una mica d'intensitat, però encara són extenses, sobretot en aquest cas a les comarques de Girona. S'ha d'advertir que nous ruixats s'estan formant, per exemple, al prelitoral barceloní, també a les muntanyes de Tarragona o al nord de Lleida. Ens ha quedat una atmosfera molt carregada i, per tant, les immediates hores encara tindrem algun xàfec intens on ja ha plogut tant, però d'una forma més local. Ja diem, les pluges més importants es situen a les comarques de Girona, però han de ser menys torrencials que fins ara.
0: De seguida ampliem la previsió del temps. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Sumar arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
4: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
5: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de las de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
0: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
4: Una alça que es torna a deixar sentir en la inflació. Al mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
4: Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
4: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Els esports, Xavi Pascual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet. Joan Barberà.
6: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les pluges torrencials que escombren Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplacen a aquesta hora cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i del sud de Girona. A les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, és a dir, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer prop de 400 serveis amb algun salvament puntual de persones arrossegades dins dels seus vehicles. Això sí, no s'han de lamentar víctimes. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
7: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
0: Com sentíem, la comarca de l'Alt Penedès és una de les més afectades per l'episodi de pluges, amb més de 100 litres per metre quadrat a diversos municipis. Repassem què ha passat en aquest episodi a la comarca amb Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
8: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida i els Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SOS al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que, després, ha arribat fins i tot a sortir el sol, al migdia, i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
0: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, a Sant Vicenç dels Horts, Baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles atrapats, a més. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
9: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la Riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virginia Amposta.
10: Un palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque tienen que sacarlo con bomba.
9: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font del Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
0: Com us dèiem, les tempestes ara es van movent cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme. A les pròximes hores, les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia de nou. Doncs a hores d'ara pendents d'aquestes tempestes que s'estan desplaçant cap a Girona, perdent pistonada, també s'ha de dir, però d'aquí a poca estona, d'aquí a mitja hora, una hora, fins a les 4 de la tarda aproximadament. La pluja serà intensa, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, i és on més aigua s'hi recollirà de la demarcació gironina. També pendents d'algunes tempestes que s'estan formant a hores d'ara al Pla de Lleida, prop de Lleida capital, i també, per exemple, cap a l'interior de Tarragona. Però el gruix d'aquestes tempestes han marxat, algunes en quedaran més cap a Girona, com dèiem, i al llarg de la tarda, al nord de Lleida, muntanyes del prelitoral, àrea metropolitana, però sobretot interior, tornaran a tenir alguna situació de tempesta intensa, però sempre molt més local, situació que ja demà, per exemple, Marta, serà molt més tranquil·la.
0: L'altre titular indiscutible del dia el trobem avui a Madrid, perquè s'han aprovat dos decrets per l'habitatge. Finalment, és l'acord al qual han arribat el PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut. De fet, ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret

0: famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encara l'IVA als pisos turístics. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Un esforç del govern espanyol, diu la ministra d'Habitatge, amb què els grups de l'oposició s'hi poden anticòmodes i confia en la generositat dels partits perquè aprovin aquest decret, Mari Carmen. Escoltem Isabel Rodríguez.
1: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
0: Amb la separació en 2 decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen. Recordem, arran del desallotjament, ara fa una setmana, d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació de tota aquesta normativa.
2: Gràcies, Carina. Tenim ja les primeres reaccions a aquesta aprovació del Consell de Ministres. El govern de la Generalitat demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que volen fer.
3: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
4: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi amb algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
3: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels 2 decrets. Ho consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
2: Més reaccions. Al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que és avui a Terrassa, ha augurat des d'allà que el decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un sol reial decret.
3: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
5: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
2: Doncs bé, el Consell de Ministres ha aprovat també avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per tal de contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
6: De moment el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Hagesen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. Hagesen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
2: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
3: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, la que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja en el món local. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Catalunya no té un registre

0: registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat, perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'equitat.org.
1: Tenir dades d'absentisme és fonamental, és l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
0: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
2: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona, des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
0: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
3: 3:15, ens situem ara a Girona. El 95% dels ciclistes no baixen de la bicicleta quan circulen dins del barri vell, tot i ser obligatori. Ho recull un estudi del RAC que per primer cop ha analitzat tant la mobilitat ciclista com en patinet a la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
4: Les 264 enquestes del RAC i les més de 2.000 observacions han detectat un baix compliment de la normativa de circulació també entre els usuaris de patinet. Només un 18% té assegurança i el 72% no ha registrat el vehicle a la DGT malgrat ser obligatori. Una altra de les dades és que un 40% dels ciclistes s'assalta el semàfor en vermell i, a més, el 22% no respecta el pas de vianants, un percentatge que també arriba al 58% al carril bici-bus. Lluc Salellas és l'alcalde de Girona.
5: La sensibilització i la sanció és que no tenim gaires eines més. Llavors, escolta, seguirem fent aquest tipus de coses. Segur que el RAC en sap més que jo. A vegades pues, el que necessita és anar fent i jo crec que amb el temps doncs, aconseguirem que la gent vagi respectant aquests espais on el que volem, en definitiva, és que la gent pugui passejar tranquil·lament i que la gent que va en bicicleta baixi durant 15 segons i torni a pujar la bicicleta.
4: Els usuaris encastats valoren com a aspecte més negatiu amb un 5,3 sobre 10 la continuïtat dels carrils bici a la ciutat i a un 18% els han robat el vehicle el darrer any.
3: A Palamós, al Baix Empordà, la plantilla de la policia local ha decidit plantar-se i deixar de fer hores extres. Ho fan per denunciar el deteriorament de les condicions laborals i també de salut dels professionals. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
6: No és la primera vegada que els agents de la policia local de Palamós prenen aquesta mesura de força. Ja ho van fer el febrer del 2025 en un conflicte per millorar les seves condicions laborals que es va allargar més de 3 mesos. Ara els agents han decidit tornar a renunciar a fer hores extraordinàries per cobrir els torns. Miquel Àngel García és delegat sindical de CECIF a la policia local de Palamós.
7: Ja n'hi ha prou, ja creiem que ja n'hi ha prou, la plantilla ha fet puf, ja n'hi ha prou de cobrir les mancances estructurals d'aquesta policia amb hores extres, en comptes de fer un pla seriós i fer oposicions amb agents de carrera.
6: Els agents de la policia local de Palamós denuncien sobrecàrrega de feina per manca de personal, condicions laborals cada cop més inestables i retallades salarials. Es queixen que l'Ajuntament no hagi aplicat encara les sentències judicials que els reconeixen el dret a cobrar diferents complements salarials.
3: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt a l'Urgell sumarà enguany un dia més d'activitat. La 37a edició oferirà experiències gastronòmiques com tastos a cegues i també musicals. Ràdio Ciutat, Txell Bernaus.
8: Els grans protagonistes de la fira continuen sent els torronaires amb IGP Torró d'Agramunt, que presentaran les seves novetats en l'àmbit de la torroneria i la xocolateria en una fira que aposta decididament per potenciar la part més experiencial. Això ho indica la directora de la fira, Tamara Lombardo.
9: Cada any el repte és buscar noves experiències i noves activitats que continuïn fent que la fira sigui atractiva pel territori. Buscar noves experiències a les aules, en aquest cas enguany doncs, aquesta sessió musical que se suma al Tas a Cegues, que va ser tot un èxit, i a les aules del gust el repte sempre és trucar a la porta de grans noms mediàtics.
8: Del 10 al 12 d'octubre seran més de 150 els expositors entre torronaires i productors gastronòmics els que seran presents en una fira que comptarà amb 35 activitats programades entre tastos, tallers i presentacions de productes. Aquest any, a més, també es potencia la part professional amb la tercera edició de l'Acadèmia del Torró, que aquest any amplia fins a 130 els alumnes participants d'escoles de restauració i hoteleria de tot el territori.
3: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
10: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
11: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
10: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
3: Doncs més cites encara en clau cultural. Tortosa es prepara per a una nova edició del Festival Artèria, que organitza l'Ajuntament i la companyia de l'artista i ballarí Roberto Olivan.
12: En aquesta nova edició, que tindrà lloc del 15 al 18 d'octubre, es vol posar el públic al centre de les arts escèniques i convertir-los en protagonistes.
3: Ràdio Tortosa, David Benito.
13: El Festival Artèria 2026 té per objectiu incentivar el sentiment de comunitat a través de les arts escèniques en una programació on el públic formarà part de l'escena. Així ho ha destacat el ballarí, coreògraf i creador de l'esdeveniment, Roberto Olivan.
14: Ara ja podem dir que a Terres de l'Ebre estan passant moltes coses, moltes i molt diverses, i que encara ens falta fer que el públic hi entre, conegui de primera mà, més a prop, totes aquestes activitats. Llavors és per això que nosaltres li donem una mica l'accent a el que serien els espais públics, la participació, la comunitat. És com donar-li més accent a que se pugui veure no només com a públic des de fora, sinó viure-ho des de dins, des de prop.
13: Teixint Memòries és un dels exemples de participació durant el festival, on dones majors de 60 anys crearan una peça de roba mentre expliquen les seves històries i que servirà com a fil conductor de l'obra Melic, que explora la disciplina del circ.
3: I encara un apunt més en clau cultural, en aquest cas editorial, el Premi Planeta ja escalfa motors. Una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari millor dotat de les lletres en castellà, avui s'ha conegut que la 75a edició del Guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
12: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400. El Premi Planeta otorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà el proper dijous, 15 d'octubre, en una gala que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
3: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Xavi Pascual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
15: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit es disputa a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
16: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant un partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
15: En futbol, el jugador del Barça, Rafinha, pendent de conèixer l'abast de la lesió que s'ha fet en el partit entre la selecció del Brasil, la seva selecció, i Austràlia. El jugador del Barça ha estat substituït en el temps de descans, té unes molèsties a la cuixa dreta i s'espera conèixer què té en els propers minuts. Durant els propers minuts es coneixerà l'abast de la lesió de Rafinha. Hem de destacar que la selecció espanyola juga aquesta nit al segon partit de la Lliga de les Nacions a 9:45 de la nit a Sevilla contra Croàcia. El blaugrana Fermín López podria ser titular. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente.
17: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiere decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
15: Les declaracions del seleccionador espanyol. Avui ja ha previst que faci rotacions en aquest partit contra Croàcia, al segon de la Lliga de les Nacions. Anem a Tarragona perquè hi ha novetats. El Gimnàstic de Tarragona, conjunt de la Primera Federació, en la seva idea aquesta temporada d'intentar lluitar per l'ascens de categoria, i el que va molt bé és el ritme d'abonats. Ens informa des de Tarragona Ràdio Jordi Blanc.
18: L'entitat ha superat els 7.500 abonats, un dels millors registres de les darreres temporades i molt a prop dels 8.000 de fa un any. Aquesta temporada, en els tres partits jugats al nou estadi Costa Daurada, s'han registrat molt bones entrades, amb més de 10.000 aficionats en el partit davant del Saragossa o 8.400 en el derbi català davant la Unió Esportiva Sant Andreu de dissabte passat. El president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, en una entrevista a Tarragona Ràdio, diu que els aficionats volen estar amb el club i assegura que la campanya Semper Fidelis ha estat un èxit.
19: Excepcional, la nostra gent és marca tendència, vol estar al costat de l'equip en forma de renovar els abonaments, i ja aquesta setmana hem dat una xifra molt alta, estem a apropar-nos doncs a la xifra que vam acabar la temporada passada, i la veritat que només podem donar les gràcies per aquesta fidelitat i per aquesta constància.
18: El president del Nàstic es va referir també al futur sponsor principal de la samarreta, assegura que és una decisió important, que les converses estan molt avançades i preveu que es tancarà abans de final d'any amb una empresa rellevant amb inversió al territori.
15: Gràcies, Jordi Blanc, des de Tarragona Ràdio. I setmana important per al Barça femení. Les blaugranes tenen un doble compromís de nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà a 6:45 de la tarda, les blaugranes visiten el camp de la Roma. És la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. Precisament, el conjunt blaugrana que entrena Pere Romeu ja ha arribat a terres italianes. Aquesta tarda, les compareixences de premsa oficials, i diumenge reben el Real Madrid. Partit de la Lliga F serà a l'Spotify Camp Nou. De moment hi arriba, i hem de destacar que Aitana està en aquesta convocatòria per al partit contra la Roma, i evidentment es preveu també que jugui contra el Real Madrid en el clàssic, en aquest cas del futbol femení.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
3: El 91.2 de l'FM.
4: Al web montornès.cat/ràdio.
3: A Twitter, @radiomontornès.
4: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

0: Silenci, si splau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla amb Mercè Roura. La crisi de l'habitatge plana ben segur en el debat de política general que comença just ara al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a partir de les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debataran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes que s'hagin fet. I des del Sindicat de Llogateres veuen el decret Mari Carmen que ha aprovat avui el Consell de Ministres com una victòria i asseguren que tot plegat demostra que les mobilitzacions donen resultats. Amb tot, adverteixen que hi ha línies vermelles. La seva portaveu, Carme Arcarazón, ha parlat avui a la xarxa.
3: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
2: A més d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona el nom al decret, Mari Carmen, hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, en concret el d'una família amb una persona que té una discapacitat del 87% i que feia uns anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró afirma que el decret estatal aprovat avui hauria pogut aturar aquest cas concret. Més temes. L'episodi de pluges torrencials que ha escombrat Catalunya de sud a nord s'ha desplaçat a les comarques del prelitoral litoral de Barcelona, que ja fa estona passat, i al sud de Girona. Les properes hores es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat ja en un llit de màxim de 5, de 5 sobre 6. Per tant, se'n reclama precaució. I la plantilla de la policia local de Palamós ha decidit deixar de fer hores extres, segons ha informat el sindicat CESIF, amb representació majoritària en aquest cos. La formació sindical denuncia el deteriorament, diu, de les condicions laborals i de salut dels professionals. Assegura que hi ha moltes baixes mèdiques per quadres d'ansietat i estrès, manca d'efectius i que s'abusa, diu, de l'ús d'agents interins per cobrir aquests torns de servei. I Tarragona ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives altes. Consideren que durant el nivell mostrat en aquesta temporada es donen condicions per viure una de les edicions més destacades de tots els anys.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique, mon amour.
3: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: En Radio Montornès puedes escuchar un programa que gira las revoluciones de un vinilo.
3: ¡Qué bueno! 33 un tercio. ¿Pero eso no es ir muy rápido?
2: Pues no, eso es ir a 33 un tercio RPM, un ritmo tranquilo, ideal para escuchar música muy elegida y hablar sobre la vida.
3: ¿Y algo más?
2: Recomendar algún libro y escuchar un poco de cine.
3: Pues pinta bien.
2: Pinta a 33 un tercio RPM, segunda temporada. ¿Para qué?

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El president Salvador Illa ha dit que espera que l'expresident Carles Puigdemont sigui present en el següent debat de política general, perquè s'haurà aplicat l'amnistia. Justament aquesta tarda ha començat el debat de política general al Parlament. L'escoltem.
3: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia tal com la va concebre el legislador. I així, el conjunt de ciutadans que n'han de ser beneficiaris i que encara no n'han vist que els hi sigui aplicada.
2: Precisament l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre que va arribar al Tribunal Suprem. Rovira no va arribar a ser jutjada ni empresonada perquè el maig del 2018 va fugir a Suïssa. Va retornar el juliol de 2024 i se li van retirar tots els càrrecs. Encara seguint amb aquest debat, el president Salvador Illa acaba de proposar la creació d'un fons d'ajuda a l'emergència habitacional, dotat amb 25 milions per les persones que es troben en situació vulnerable, ha dit, i les que no puguin pagar el seu pis. Ho desenvoluparem en propers butlletins. Per cert, parlant de vulnerabilitat, el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Ha prorrogat el descompte dels combustibles i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que es van activar, recordem, fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra entre els Estats Units, Israel i l'Iran, i ara s'allarguen fins al 31 de desembre. Escoltem Carlos Cuerpo, vicepresident i ministre d'Economia.
4: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión. Y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual para minimizar también, por supuesto, el impacto presupuestario, el coste de estas medidas.
2: I Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid, dimecres passat ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble Urbagestión i tornarà al seu domicili quan tingui l'alta hospitalària, segons ha confirmat el Sindicat de Llogateres de Madrid. I darrer punt sobre els aiguats d'avui que recorren Catalunya. La Ronda de Dalt està reoberta parcialment en sentit Llobregat després que s'hagi tallat a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron per inundacions. Ara hi ha un carril obert també a Canyelles.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: Sintonizes Ràdio Montornès.
4: So, how's your evening so far?
5: Bonsoir, ça va fantastique.
6: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
7: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Benvingudes a un nou programa de tarda aquí a Ràdio Montornès amb informació, divulgació i entreteniment, com fent sempre fins les 6 en punt. Avui dimarts, dia 29, aquest dia una miqueta més atrafegat amb tanta pluja, amb tantes alertes. Espero que tothom estigui bé, que si veu rebre l'alerta al mòbil a la nit no us espanteu, no us espantéssiu gaire. A mi la veritat és que gairebé va saltar la patata, però la qüestió és que avui tot està passant per aquí i en fi, sense gaire incidència, el que és a Montornès, eh? Altres llocs sí. Bueno, doncs nosaltres ja sabeu que faci sol o plogui, estem aquí com sempre i ens podeu escoltar a través del 91.2 de l'FM i a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i també al canal de la tele de Ràdio Montornès fins les 6, com us deia, i a la nit, al territori nocturn a les 10, podreu tornar a escoltar aquest mateix programa. Com totes les tardes, m'acompanya a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
8: Molt bona tarda, Mireia.
7: Què tal, com estàs?
8: Bé, com dius tu, una mica de dimarts, no? Dimarts plujós, gris, però bueno, molt bé.
7: Doncs
8: amb
7: sí.
8: Ganes d'avançar la setmana i en el programa d'avui, no?
7: Home, a més que pinta molt interessant. Sí, els dimarts ja costen una mica, doncs, i a més no veiem gaire el sol, no? I són dies així que ens ve més de gust gairebé estar amb un té i la manta. Costen una mica més. Però ens hem d'acostumar perquè això vol dir que la tardor i l'hivern ja estan aquí.
8: Exacte, i per això també venim superbé nosaltres per animar la tarda, no?
7: Home, clar que sí. Jo crec que avui, a més, serà una tarda que fins les 6 prometo que passarà super, super ràpid i estarem, com sempre, informats i informades del que passa a Montornès, de tot allò que hem de saber, però avui tindrem col·laboradores que ens faran, jo us dic, passar la tarda molt bé, ben entretinguda, o la nit, ja depèn això el que vosaltres vulgueu.
8: Sí.
7: Ja va, depèn de quan vosaltres vulgueu escoltar la intersecció d'avui. Doncs vinga, voleu conèixer els continguts de la tarda? Som-hi. El que avui ens centra més l'actualitat d'aquí del poble són les obres que s'estan fent al complex esportiu municipal Les Vernedes, aquesta substitució del sostre de la piscina coberta de l'interior del gimnàs, del complex. Ja van començar ahir i s'han pres diverses mesures per intentar minimitzar les molèsties al màxim possible a les persones abonades. Avui tornarem a parlar d'aquestes obres perquè tenim declaracions del regidor d'Esports, en Ricardo Pulis. Però a més dels titulars i aquesta part informativa, tindrem, com deia, diverses col·laboradores que ens farà passar la tarda molt bé. D'una banda tenim a l'Àfrica Closa, que arriba amb una nova secció del Mundo Me Cabrea, i avui amb una secció, la veritat, que bastant seriosa i d'actualitat.
8: Ostres, ara m'has deixat parat, eh?
7: Sí, perquè ja sabeu
8: que... Actualitat seriosa, eh?
7: Sí, home, ja sabeu que l'Àfrica a vegades es parla de coses molt ràndoms i que no tenen gaire importància, però quan s'ha de posar sèrio, ho fa. I avui, clar, jo crec que un tema que cabreja moltíssim a tothom aquests dies és el tema de la vivenda i de com està tot.
8: Bueno, està així en boca de tothom, no?
7: Exacte, així que avui l'Àfrica Closa en parlarà, es queixarà i segur que molts i moltes ens podem sumar a les paraules que ens digui la nostra companya. A banda d'això, avui ja tindrem com l'equip de la intersecció al complet, perquè aquesta tarda també passarà per aquí l'Aina Barquero, que s'incorpora al nostre equip i és la darrera col·laboradora en incorporar-se aquesta temporada i ho fa amb la seva secció de cultura pop, com fa també gairebé des de l'inici, si no des de l'inici del tot, de
8: sí,
7: l'intersecció.
8: Sí, fidel al seu estil.
7: Sí, i avui aporta alguna recomanació de sèrie, de pel·lícula i també temes que s'han fet virals aquests dies, aquestes darreres setmanes a internet. Ja sabeu que l'Aina també és molt usuària de les xarxes socials, doncs ens portarà alguns dels temes que han passat per les xarxes, per si no us heu enterat o per recordar-los i que ens doni ella sempre el seu punt de vista, que ens agrada i riem molt sempre que ve l'Aina que passa per aquí. A banda d'això, avui si podem sí que parlarem de Louis Pasteur, tindrem novetats musicals, bé, super, super programa per escoltar fins a les 6 de la tarda. Espero que us quedeu. Nosaltres comencem repassant els títols del dia. Comencem amb que divendres es tancarà el termini d'inscripcions per l'espai de joc del centre infantil La Peixera. L'equipament ofereix propostes de lleure destinades a nens i nenes des de I3 a 6è de primària, amb el joc com a protagonista. La tècnica d'infància Esther Bello ha explicat que els infants es dividiran per grups d'edat.
9: Vindran dos dies per setmana amb grup d'infants de la seva edat. Dilluns i dimecres venen els més petits, que són infants de I3, I4 i 5. Dimarts i dijous venen els infants de mitjans, que són primer, segon i tercer. I dimarts i divendres venen el grup de grans, que és 4, 5è i 6è. Per tant, els infants els agrupem per cicles o franges d'edat que creiem que poden tenir un joc similar.
7: També s'hi duen a terme tallers i sortides durant tot el curs. Les inscripcions, com deien, es poden fer fins al dia 2 d'octubre al web inscripcions.montornès.cat. Per més informació, també podeu trucar al 617 43 21 91 o enviar un correu a lapeixera@montornès.cat. Fins al 12 d'octubre, les AMPA i les AFA poden sol·licitar un ajut a l'Ajuntament. La dotació és de 18.000 euros per les entitats dels centres de primària, de 2.000 per les escoles de secundària i de 2.000 més per les de la Llar d'Infants Pública al Lledoner i la de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Obra de Teatre. Les subvencions van orientades al desenvolupament d'activitats i projectes educatius que afavoreixin, entre d'altres, la col·laboració entre centres, la diversitat cultural i funcional, la coeducació i la sostenibilitat. Les sol·licituds es poden formalitzar a través de la seu electrònica del web municipal. S'han obert les inscripcions per un nou mercat de segona mà. Serà el dia 25 d'octubre a la plaça del poble. De 10 a 2, el veïnat hi podrà comprar i vendre objectes usats que estiguin en bon estat, com ara roba, estris, petits electrodomèstics, llibres, joguines o peces de col·leccionisme. L'objectiu del mercat és fomentar la reutilització, allargar la vida útil dels objectes i contribuir a un consum més responsable i sostenible. No s'hi permet la venda ni l'intercanvi de productes perillosos o nocius, ni tampoc d'animals o aliments. Per posar una parada, és imprescindible inscriure-s'hi prèviament mitjançant el formulari disponible al web montornès.cat/mercat-segona-ma fins que s'exhaureixin les places disponibles. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que encara hi ha entrades per veure l'espectacle Sopa de Pedres de la companyia Engruna Teatre. Es tracta d'un show de titelles recomanat per famílies amb infants a partir de 4 anys i aborda el tema de les persones refugiades a través de l'Alma, una nena que ha de fugir del seu país. Escoltem una de les actrius de l'obra, l'Anna Ferriol.
10: Malauradament és un tema que sempre està de moda i sempre és actual. Nosaltres quan vam estrenar l'espectacle hi havia molt candent el conflicte de la guerra de Síria i teníem molt clar que l'Alma, que és la protagonista d'aquesta història, era siriana. però és que amb els anys que fa que fem aquesta producció, doncs ha sigut siriana, ha sigut afganesa, ha sigut palestina, ara podria ser perfectament una nena marroquina, no? Que també busquen un lloc on poder veure millor. Vull dir que, clar, al final és un tema que és molt actual i que els nens i nenes pot ser que tinguin molts companys de classe que hagin viscut experiències com aquesta protagonista.
7: L'espectacle començarà a les 6 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 50 minuts. El preu de les entrades oscil·la entre els 5 i els 13 euros en funció de les bonificacions aplicades. Estan disponibles a web entrades.montornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Els treballs de desmuntatge i substitució de la coberta de la piscina interior del complex esportiu municipal Les Marnedes han començat. Això vol dir que fins que acabin les obres, la instal·lació romandrà tancada. El regidor d'Esports, Ricardo Piris, ha explicat que la coberta actual s'havia anat deteriorant amb el pas del temps i les filtracions d'aigua. Va ser instal·lant unes plaques fotovoltaiques quan se'n van adonar.
11: Fent una instal·lació de plaques fotovoltaiques van detectar que hi havia unes taques i analitzant aquestes taques ens van anar a donar que venien de dins, diguéssim. No? Es veu que l'ambient amb clor és molt, bueno, és molt corrosiu, no? I al final vam decidir que farem les adaptacions, l'havíem de fer com més aviat millor. I s'ha hagut de fer una licitació, tot té un tràmit burocràtic i de l'Ajuntament, dels tècnics, molt gran. En principi, si tot va bé, són 4 mesos d'obra. Sempre hem dit que no, si, encara que estiguin treballant, el moment que es pugui obrir i garantim la seguretat dels usuaris, s'obrirà, encara que per fora hagin de fer algun remat o el que sigui. Però en principi calculem que uns 4 mesos, ho han calculat els tècnics.
7: Com deia el regidor, la durada prevista de les feines és de 4 mesos. Tenen un import aproximat de 452.000 euros. La nova coberta estarà feta de materials que garantiran una correcta estanquitat, una adequada gestió del vapor i el reforç de les bigues estructurals. Escoltem Ricardo Piris.
11: S'ha de canviar el sostre sencer, hi ha hagut de fabricar un sostre especial, ara ha evolucionat bastant la tècnica i serà un sostre d'alumini, que és molt car, però es veu que és molt eficient i clar, en principi no hauria de tornar a posar. Aprofitem que traiem el sostre i com que les biguetes que suporten el sostre no compleixen la normativa contra incendis, doncs aprofitarem i reforçarem aquestes biguetes. Em van dir que no hi havia un risc imminent de que caigués el sostre, però sí que a partir d'aquí no hem vist que hi ha hagut altres piscines que havien caigut sostre, no volem córrer cap risc, que ningú dels usuaris es faci mal, i quan tothom de l'oposició es va aprovar el ple i tothom estava d'acord que s'havia de canviar.
7: Durant aquests mesos d'obres s'han pres mesures per intentar minimitzar les molèsties de les persones usuàries, com ara la reducció de la quota, l'obertura de les piscines d'estiu i la posada en marxa de classes dirigides a baixa intensitat. Així ho ha explicat el regidor d'Esports, Ricardo Piris.
11: Reduir la quota un 15% als usuaris. Hi ha molta gent que no feia servir la piscina, no? I es beneficiarà. També hem donat la possibilitat de donar-se de baixa, gent que només pensaven en gent que només faci servir la piscina, no? De donar-se de baixa i quan es tornin a obrir les piscines podran donar d'alta immediatament, sense cap cost. I també hem tancat, diguéssim que hem obert una llista d'espera, hem tancat la llista d'admissions per prevenir que si tota aquesta gent que venia a la piscina vagi, per exemple, a la sala de fitness, que ja estava una mica massificada, doncs que tingui una mica d'un confort. I després també, mentre puguem, no?, el canvi del temps sigui favorable, hem obert les piscines d'estiu, estan socorristes, han fet ja classes d'aquagym que estan funcionant, vol dir que hi ha gent que la fa servir. Intentar, que ja sé que és hi ha gent que només ve a nedar, no?, i també en la piscina de fora també hem habilitat uns carrils perquè la gent pugui nedar. També hem fet alguna classe nova, com que tenim els monitors, no?, farem alguna classe de gimnàstica suau, perquè moltes de les persones que fan aquagym, per exemple, que és un grup que doncs fan una gimnàstica suau, també uns estiraments, i intentarem també que aquesta gent provi unes altres classes, no?, que a vegades els fa por perquè pensen que són massa per elles, però com que l'altre dia vam tindre la taula oberta i vam recollir diferents, la gent que deia, hòstia, això no serà massa per mi, no, i cadascú posa la seva intensitat i bueno, esperem que funcioni bé.
7: Com deia el regidor, ara mateix al complex esportiu municipal Les Barredes no s'hi pot apuntar cap persona nova, però sí s'ha habilitat una llista d'espera per quan s'acabin les obres.

De seguida anirem a parlar amb la nostra primera convidada d'avui, la nostra primera col·laboradora, però abans volia començar en el tema musical amb una novetat i una col·laboració que ens ha cridat l'atenció i que ens agrada també. És la de John Legend, que ja vaig portar la batalla musical fa un parell de setmanetes i ara acaba de treure la cançó amb Pharrell Williams. I una cançoneta doncs, que la veritat als dos els hi queda molt bé i es diu Fireflies.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul to take.
2: Així sempre amb tota l'energia rebem a l'Àfrica Closa i la seva secció del Mundo Me Cabré. Molt bona tarda, Àfrica.
3: Hola, molt bona tarda. Crec que la secció d'avui, o el nom d'aquesta secció, crec que poques vegades ha tingut tant sentit com en aquests moments, dir que el món m'emprenya, em cabreja.
2: Doncs sí, sí, sí, sí,
3: oi?
2: Totalment.
3: No ho creus?
2: Sí.
3: Perquè és que hi ha una tensió, o sigui, jo porto uns dies que... El meu algoritme a Instagram és bàsicament un sol tema, molt necessari, molt important, i que a més és un tema que emprenya molt al 90% de la població, la gran part de la població, perquè si no ets aquest 1% superric, raro serà que no t'afecti mínimament, i és el tema, no?, el meló de la vivenda, i crec que potser és un tema que podíem obrir, un meló que podíem obrir en aquesta secció d'avui.
2: Doncs sí, a mi em sembla perfecte, és veritat que tothom està al dia del que està passant, i gairebé no n'hem parlat aquí, bueno, doncs perquè fia també venim a informar-nos sobre Montornès, ha passat una bona estona, però també és un tema que ens afecta a tots, siguem o no siguem d'aquí, sí. I avui doncs anem a enfadar-nos de veritat, que toca.
3: Exacte, perquè és que és impossible no enfadar-se, i crec que és un tema que de menor o major mesura ens toca. D'acord? Jo parlaré des de la meva perspectiva, des de la meva experiència, i és que jo sóc una persona extremadament privilegiada. De vegades sembla que hagin d'arribar a extrems, o els superrics que tenen 300 cases, o casos com el de la Mari Carmen, que ens té a tots doncs, amb les mans al cap últimament, sí. I se'ns obliden que hi ha tot una massa grisa, no? Aquest punt mig, que no és ni supergreu ni supersenzill, no? ni superprivilegiat, però que en realitat és segurament la gran part dels casos, no? I és que al final jo sóc una persona jove, de 30 anys, repeteixo, molt privilegiada, perquè en el meu cas concretament d'alguna manera tinc uns privilegis que segurament no siguin comuns en tothom, i és que jo tinc una vivenda que la meitat està al meu nom perquè sóc filla única, però que realment és del meu pare.
2: Uh-huh.
3: I per situació laboral del meu pare, doncs no és una persona que he visquent allà contínuament i tinc com una espècie de semi-independència, no? Que això està superbé. I fixa't tu que si fins i tot a una persona com a mi, que té aquest privilegi, perquè no se li pot dir d'una altra manera, li afecta aquest tema, com no ha de ser en casos més complicats, no? I és que al final, quan tu tens 30 anys, o quan en tens 20 i pocs, arriba un punt en el que tu tens certes aspiracions. Vols fer la teva vida, vols simplement tenir el teu espai i no vols haver de donar certes explicacions perquè estàs en un altre punt a la teva vida. I això jo no crec que sigui un capritxo per ningú, perquè després la gent més gran et dirà, no, és que jo a la teva edat ja estava casat i tenia fills, i jo pensant, bueno, ja m'agradaria tenir la possibilitat, però com vols que pensi en casar-me si no tinc ni casa meva, no? I ja no parlem de tenir fills, que és l'altre. El cas és que, tot i aquesta situació, arriba moments en els que pues, bueno, tens aquesta inquietud de dir, ostres, sento que no tinc la meva edat, perquè hi ha aquesta pressió social, no?, de que en certes edats has de fer certes coses. I quan et planteges aquestes certes coses que suposa que has d'estar fent en 30 anys o en 20 i pico anys, ostres, és una jarra d'aigua freda tremenda, perquè jo no sé si us heu ficat a Idealista, a Bitacle, a Fotocasa, últimament, per Montornès mateix.
2: Ui, ui, ui, per Montornès és algo horrible, horrible.
3: No, és absolutament depriment. Quan veus un preu una mica decent, t'asseguro que està llogat, o que està ocupat, o que va estar recentment... I si no, doncs, preparat per pagar 900 euros d'hipoteca al mes o una cosa així, el qual vol dir que, no pots independitzar-te individualment, ho has de fer amb una altra persona, i dos, que si el dia de demà vols jugar, et costarà diners. Què vull? I on vaig amb això? Cuidado, perquè aquí ens podem complicar, eh? Jo, per exemple, aquesta vivenda que tinc, que com a filla única tinc la sort de que sé que és mig meva, perquè no pot anar enlloc més que no sigui a mi. Si jo el dia de demà doncs, agafo una vivenda amb una parella i me'n vaig a viure allà, sé que aquesta vivenda, estigui o no estigui vivint aquí el meu pare, el dia de demà doncs, serà un lloc on jo puc anar si les coses amb la meva parella no funcionen, que és una realitat molt real.
2: Sí.
3: Vull dir, ens pot passar a qualsevol de nosaltres. Vol dir que jo vull especular amb aquesta vivenda? No, El que vull dir és que a mi això em dona una seguretat de futur. Si el dia de demà el meu pare no està vivint aquí, per la raó que sigui, preferiria buscar una manera de jugar-la perquè jo no sé què pot passar amb la meva parella en el futur. I si en el futur decideixo vendre-la perquè, ostres, dic, mira, jo crec que estem ben aquí, crec que m'ho puc permetre, estupendo. Però es tracta de buscar una vivenda que diguis, vale, puc pagar-la i després jugar no serà una millonada. Doncs això tampoc ho pots fer. Perquè si et compromets, si et, i et repeteixo, no es tracta de voler especular amb aquesta vivenda per res del món, es tracta de que si el dia de demà les teves circumstàncies canvien pel motiu que sigui i no vols deixar en aquesta vivenda perquè no saps si en el futur la pots anar, repeteixo, una vivenda, no 35, ¿vale? Tampoc pots fer-ho decent i llogar-ho a un preu que la gent es pugui permetre perquè és que aleshores tu tampoc hi pots viure.
2: No, és que està tot supermalament. O sigui...
3: És un cercle viciós,
2: sí,
3: en el
2: bucle.
3: Que estem obligats a fer veure que som l'empresari i no el treballador, quan realment som el treballador.
2: No li veig gaire solució, eh? O sigui, així no li veig. O sigui, s'ha de posar, òbviament, la gent que té poder, i no parlo ja de poder econòmic, a fer alguna cosa. I per sort hem hagut, o sigui, em sap super de greu haver hagut de viure un cas com el de la Mari Carmen, no que ha sigut molt mediàtic, però que cada dia a Espanya no sé si hi havia 50 desnonaments, perquè la gent sortim, i m'incloc, al carrer a defensar i a fer la nostra queixa, perquè fins ara és veritat que sí que tots, no?, entre nosaltres ens queixem i tal, però és ara on les protestes han augmentat i s'està creant una pressió a la gent que sí que pot fer alguna
3: cosa. Correcte, correcte. Però és que per arribar al punt d'alarment hi han hagut 300 i 300 i 300, mil milions de casos més, com el meu, i pitjors, sense arribar a aquell punt, en el que no tens manera d'independitzar-te. I si ho fas és assumint un gasto mensual que el dia de demà t'obligarà a prendre decisions que potser et posin en una situació de precarietat perquè tampoc podràs permetre't o assumir-ho, perquè, repeteixo, les parelles trenquen, o llogar-ho sense que no et costi uns diners que potser tu no et pots permetre, no?, d'alguna manera, i al final és una cosa tan tonta com dir, és que jo no vull especular amb la vivenda, vull saber que si passa qualsevol cosa puc arribar a tenir un lloc on viure, encara que, evidentment, hi ha unes lleis per protegir els llogaters, i si això vol dir que jo he d'estar pagant un altre lloguer mentre aquesta persona acaba el seu contracte perquè no se'ls pot fer fora, com a mi em vingui de gust, és que és el que ha de passar, evidentment.
2: Que sí.
3: Vull dir que una cosa no treu l'altra. Jo puc voler tenir, doncs mira, perquè per coses de la vida tinc aquesta seguretat, i voler donar un lloguer que la gent es pugui permetre, i també hauré de catar que com a propietari d'aquesta vivenda, per molt que no en tingui 35, m'hauré de posar al lloc dels llogaters en aquest cas i deixar que tinguin les seves possibilitats a l'hora de tant de pagar-ho com d'anar el dia demà que jo vulgui fer servir d'aquest immoble, marxar amb unes condicions dignes.
2: Sí, la veritat és que ho miris com ho miris... No sé com... Sí. I que és això, que en quin moment ens podem independitzar i llavors, no? Perquè, clar, amb 21, pràcticament impossible, però és que amb 30 i...
3: Tampoc!
2: Jo no sé el teu entorn, però en el meu, molt difícil,
3: i el més frustrant de tot és que al final, vull dir, hi ha de tot. Hi ha casos més privilegiats, hi ha casos menys privilegiats, però jo conec persones que tenen per donar una entrada mínimament decent i tot i així no es troba un immoble que quedi una hipoteca que diguis, bueno, mira, no necessito estar amb una parella sí o sí per pagar-m'ho, saps?
2: Sí.
3: O no necessito deixar el 70% del meu sou de sobte per pagar-ho. I és com molt frustrant perquè dius, ostres, ens dieu que no estalviem, que no tal, que no qual. Doncs mira, conec una persona, te la poso aquí davant, que té una entrada, que ha estalviat, que és treballadora, que és tal, i tampoc se pot permetre.
2: No, no, és que està caríssim.
3: Què hem de fer? Què hem de fer? No entenc què pretenen que fem, no? I fa molta ràbia, doncs això, haver d'arribar a extrems com el de la Mari Carmen, que i, bueno, la gent que justifica, no?, certes accions, des de l'Ayuso, que ja és la cara de tot el que està malament
2: en
3: el país,
2: que esta
3: i
2: tot dona...
3: que la segueixen. No entenc com justifiques aquestes coses. O sigui, avui he vist un vídeo de l'Ayuso que deia això de, parlant dels propietaris, que te dejan entrar en su hogar, com si t'estiguessin fent un favor i no s'estiguessin enriquint en el procés. Déu meu senyor, eh?
2: No. És que, clar, és que és, aquest és un altre meló, no? El de veure quines persones les donem altaveu, no? O deixem que tinguin certa veu. Esto ja és una altra cosa. Que podríem estar en un altre programa, perquè...
3: Sí, no, no. Totalment, totalment, o sigui, és que no té cap mena de sentit i després encara ens ha dado una pena a l'empresa aquesta, a Urbagestión, de tot el tema de la Mari Carmen, perquè clar, ara tenen les línies ocupades i els emails ple, i la bústia de correus plena d'emails doncs, amb odi i amb... Nois, no ho sé, a mi personalment, bueno, tampoc m'alegro que se'ls amargui l'existència, perquè dintre de tots els fondos buitres que existeixen, probablement no sigui més problemàtic, que com a mínim és una empresa familiar que dius, bueno, mira, si més no, però, ostres, tu, en sèrio?
2: No. No sé, Àfrica, el món se'ns en va, a pastafang. I jo crec que hem d'aprofitar ara, que és quan s'està fent pressió i hi ha gent protestant, i hi ha gent d'acampada, i hi ha gent sortint al carrer per alçar la veu, perquè si no això passarà i ens haurem d'esperar d'aquí 2 anys que torni a veure un altre cas, que ens remogui la vida, que continuem sense tenir la nostra propietat, i no com el bucle, i encara més pitjor, perquè estarà tot més car encara.
3: Exactament, és que no ho sé, a mi em preocupa molt perquè sento que com a societat, no, amb tot el tema de la globalització, les xarxes, el fet de que de sobte puguem accedir, encara que sigui mínimament, a productes de luxe, no, a telèfons de 1.000, 2.000 euros, etcètera, estem perdent una mica la consciència de classe, ens creiem que som empresari quan som obrers i obreres, i que estem més a prop de ser Mari Carmen que de ser Urbagestión, no? Aleshores, és una cosa que jo noto molt a vegades quan parlo amb la gent, que en seguida ens és molt fàcil caure en certa manera en l'empatia, perquè al final tots volem ser l'empresari, no? Tots volem ser aquest 1%, però la realitat és que no ho som.
2: Totalment.
3: I perdre aquesta consciència, oblidar-nos d'on venim i de què som realment, encara que tinguem un iPhone, encara que tinguem una televisió de 42 pulgades que et va costar 3.500 euros, encara que tinguis tots aquests luxes a casa teva i siguis una persona privilegiada, creu-me que no ets l'1%. I les polítiques que persones com Ayuso volen implantar i que defenen aquest 1% i que defenen aquestes persones amb més diners que la majoria, no t'ajuden en res. Fer fora els immigrants no t'ajudarà a ser tu més ric, vale? O sigui, és que hi ha tantes coses que es podrien dir d'aquí, però tantíssimes, i es podrien llençar en tantíssimes coses, aquesta necessitat que tenim com a societat de sempre buscar per sobre d'aquí, podem estar per trepitjar-los i sentir-nos millor nosaltres mateixos, quan en realitat el que més ens beneficiaria a llarg plaç és saber que les persones que estan per sota són persones amb les que ens hem d'ajuntar per defensar els nostres drets... No ho sé, és problemàtic, a mi m'angoixa contínuament tot aquest tema i jo espero que de cara a les pròximes eleccions, en tot el que està passant, la gent reflexioni, perquè no crec que hi hagi un millor partit que d'altres, crec que hi ha futurs molt foscos i futurs amb els que potser podem fer alguna cosa.
2: Ai, doncs sí, molt complicat tot, Àfrica, ho hem de deixar aquí, però crec que la reflexió ha quedat i esperem que continuï. Àfrica, moltes gràcies. Avui amb un El Mundo Me Cabrea ben profund, però molt necessari. Moltes gràcies i parlem d'aquí un parell de setmanetes.
3: Gràcies a vosaltres per l'estoneta de desfogamenta. Una abraçada.
2: Adéu. Nosaltres continuem i abans de donar pas a la nostra següent col·laboradora, avui aquesta tarda, l'Aina Barquero, que ja s'incorpora al nostre equip de la Intersecció 2026-2027. Anem amb una mica de música perquè Leire Martínez, a més de treure algun anunci que ha quedat bastant de controvèrsia, també té nova cançó, és aquesta, es diu Quédate en su voz.

0: Anem ara a presentar la darrera col·laboradora que quedava per incorporar-se a l'equip de la intersecció d'aquesta temporada, a l'Aina Barquera. Bona tarda, Aina.
1: I tinc la sensació que aquesta intro fa temporades que la fas, eh? O sigui, sempre soc l'última
0: sí,
1: en arribar.
0: Sí, és que sempre menys a finals de mes.
1: Ja.
0: I l'altre dia estàvem com repassant a veure qui ens queda, qui ha vingut ja, qui no sé què. Dic, jo crec que l'única que ens queda és l'Aina.
1: Ja està.
0: Això no vol dir que no ara ens alegrem de veure't encara més. Feia més temps que no ens vèiem.
1: Això és veritat, això és veritat. Però ja està, ja estamos de vuelta al cole
0: total,
1: vull dir, ja no,
0: immersos ja.
1: Ja no queda res
0: sí.
1: per a què agafar-nos.
0: Ja està, i hem tornat a la rutina de nou. Però bueno, té coses bones com que tornem a estar aquí.
1: Exacte, una temporada més que ja no sé quantes portem.
0: Doncs quatre. A l'intersecció potser sí, eh?
1: Que quatre, no? Jo crec.
0: Portem des del 2021.
1: I aquí estem que... des del
0: 2021. Molt bé, així m'agrada. T'esperem 4 anys més.
1: Vinga.
0: Bueno, què has fet aquest estiu? Ens queda una mica lluny, però ens agrada que parlar de l'estiu.
1: Sí, jo... queda una mica lluny. Bueno, jo vaig estar de viatge uns dies, que vaig estar pel País Basc.
0: Perquè vaig guai, pensar, també vaig anar per allà.
1: Anirem a País Basc, que no farà calor. Mentida, em va enganxar una onada de calor al País Basc.
0: A mi també.
1: Horrorós.
0: L'últim, o sigui, vaig arribar, que ja marxava, però el primer dia ens van atrasar un tour fins i tot, perquè estaven, o sigui, ells mateixos deien que no podem vivir així.
1: Sí.
0: Ja. Jo que
1: va
0: també
1: ser,
0: venia...
1: Va ser durillo. I després he estat per aquí, per Catalunya, a la platja, un dia...
0: Ja està.
1: Prou. I després piscina i festes majors, clarament.
0: Molt bé, això també forma molt part de l'estiu. Bueno, doncs ja està, hem tornat.
1: Mm-hmm.
0: Portes per la primera secció.
1: Doncs avui vinc una miqueta amb un resum del que han estat aquests últims mesos, que no m'he passat per aquí per la intersecció per parlar, i porto una miqueta doncs, de sèries, pel·lícules i mogudes vàries d'internet, que jo sé que la gent ho està esperant amb moltíssimes ganes.
0: Molt bé, no sabia si portaries el nou disc de Taylor Swift. T'ha donat temps
1: a
0: escoltar-lo?
1: No, és que jo ja...
0: Ja passa, sí, l'època Swifter ja passa.
1: Ja, és una altra vida, ja.
0: Doncs a veure què ha passat aquests mesos així que ens pugui interessar.
1: Jo vull començar perquè l'estiu ja vam comentar que era un moment per poder veure sèries i pel·lícules, i l'última vegada que vaig venir vaig recomanar com coses que volia veure durant l'estiu. Doncs no he fet cas a res del que
0: vaig dir.
1: No he fet cap mena de cas i he vist unes altres coses. Llavors, per començar us porto una sèrie que no hauria d'haver vist perquè no m'ha agradat gens.
0: No t'ha agradat, o sigui, això llavors, fa ràbia, perquè perds el temps.
1: Exacte.
0: Però tot i així l'has acabat.
1: Sí, o sigui, jo vinc a portar-vos una anti-recomanació, és a dir,
0: vale.
1: Ja he mirat jo aquesta sèrie per vosaltres, no cal que la mireu.
0: Això està molt bé, encara m'agraden més que les que recomanen, saps? Com esto te lo ahorras.
1: Doncs aquesta sèrie és Toda la verdad de mis mentiras,
0: vale.
1: Que és una sèrie de Netflix que adapta un llibre d'Elisabeth Benavent.
0: Sí.
1: I res, us he portat el tràiler, com sempre, perquè us feu una miqueta d'idea de què va.
0: Vinga, doncs anem a escoltar-lo.
2: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
3: Las despedidas de soltera no están para hacer algo agradable, están para joder a la que se casa y punto.
4: Me van a disfrazar, me van a poner una polla en la cabeza.
5: Yo te diría...
4: ¿Qué pasa?
5: Ponte más cómoda.
6: Yo espero que no haya discusión sobre esto. Prohibido usar el baño de la caravana.
7: A ver si hay una urgencia.
6: ¿Lo vas a vaciar tú?
8: Probando.
9: ¡Que viva la novia!
10: ¿Nos veremos el miércoles?
5: Supongo que sí.
10: ¿Sí?
8: Probando.
0: La veritat és que no sé si et veig mirant això.
1: Així em vaig quedar jo.
0: Sí, Aina, no sé si et veia, no? Tu
1: mira,
0: mateixa dient, què fas?
1: Era estiu, era ple agost, acabava de sortir la sèrie aquesta, no tenia res a fer un migdia després de dinar.
0: Per això és com minissèrie, no?
1: Sí, té poquets capítols. Crec que eren 7 o 8, alguna cosa així. I res, vaig dir, bueno, vaig a posar-me aquesta sèrie, que és, bueno, és la història de dos companys de pis i la seva colla d'amics que organitzen el comiat de soltera d'una de les noies del grup. I llavors, bueno, passa de tot, vale? O sigui, res surt bé, però tot és molt previsible i a més costa bastant de veure perquè és que tot fa tanta...

0: llibre que...
1: Ja, o sigui, ja, és que una cosa és imaginar-t'ho.
0: Sí, i l'altra és veure-ho. Saps?
1: Jo, vale, pues bueno. Toda la verdad de mis mentiras no cal.
0: No cal.
1: No cal.
0: No cal. Vale. El llibre no me l'he llegit. Segur que està guai. Però la sèrie no.
1: Bé, bé, pues aquesta ens l'estalviem.
0: Sí. I el que no us heu d'estalviar, i és una pel·lícula de la que crec que ningú està parlant i hauríem d'estar parlant més, és la pel·lícula de Les xiques estan bien.
1: Doncs no em sona, la veritat.
0: Vale. Pues aquesta és una molt bona recomanació. És, una, és el debut al cinema de la Itziar Suarana, que és una actriu basca, sí. que va fer aquesta pel·lícula, on ajunta quatre actrius, entre elles cares tan conegudes com la Bàrbara Denny o la Irene Escolar, i les porta totes a una casa per assajar una obra de teatre.
1: Vale.
0: Vale? I també us he portat el tràiler a veure què us sembla.
1: Doncs vinga.
2: ¿Quieres un poco de zumo?
3: Sí, sí,
2: no, yo pienso que...
3: Hola.
2: Hola.
4: ¡Eh!
3: ¡Bien!
4: ¡Bonjour!
5: ¡Ey!
6: ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola!
7: ¡Hola!
8: ¿Y las chicas están bien?
9: Cansada con tocarme las tetas.
6: Estoy bien. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Tres... Vale, vamos a retomar, perdón.
10: La idea es ensayar por las mañanas.
11: Aquí,
10: tiempo libre por las tardes.
12: Yo, por ejemplo, nunca me he declarado a nadie.
10: ¿Podemos ir al río? ¡Ah! Y me han dicho que el fin de... hay fiestas en el pueblo.
13: Sí.
14: Entonces, ¿por qué saliste tú?
15: Por curiosidad, por deseo.
16: Por rebeldía.
17: Por rebeldía.
1: Sí, hay una junta cuatro actrius.
0: Sí, ajunta quatre actrius.
1: Que elles són actrius.
0: Sí, o sigui, és a dir, la Bàrbara Lenny, la Irene Escolar i les altres dues actrius, que ara no recordo el seu nom, pobretes meves, fan d'elles mateixes. O sigui, no interpreten un personatge, fan d'elles mateixes que van a una casa a preparar
1: una
0: obra de teatre que estan preparant. Vale. Llavors, l'interessant d'aquesta pel·lícula és que les actrius parlen entre elles sobre... els temes dels quals tracta l'obra de teatre, no? Que és doncs, el desig, l'amor, la parella, la maternitat i tot això, i elles expliquen les seves pròpies experiències. I aquestes idees que elles expliquen de la seva vida les van incorporant en l'obra de teatre que estan fent. I, clar, on ja es torna tot com molt estrany és que tu com a espectadora no saps ben bé què s'estan inventant.
1: Clar. Perquè estan fent d'elles mateixes.
0: Exacte, estan fent d'elles mateixes, però no deixa de ser una pel·lícula, no és un documental. Llavors, i la directora tampoc ha volgut mai deixar com fer palès, no? Què és realment el que estava escrit
1: com
0: en el guió
1: així,
0: i què no? Són coses que van...
1: Mira, positivament estic veient moltes pel·lis,
0: I aquesta, doncs, a mi m'agrada moltíssim. A més, és una pel·li de les que a mi m'agraden, de 90 minuts...
1: Molt bé, que no es fan llargues.
0: Que no es fa llarga i té aquest punt de misteri, de ganes de que tu puguis intentar endevinar això deu ser veritat, això no. Aquesta relació entre la Bàrbara Lenny i la Irene Escolar és real? Són així d'amigues o no? O s'acabaven de conèixer, saps?
1: Sí. Molt guai, doncs les xiques estan bien, aquestes sí. Ens ha deixat una antirecomanació,
0: aquesta és una recomanació, exacte.
1: I has dit que també ens parlaries de coses que han passat últimament per internet.
0: I jo crec que no podíem parlar d'una altra cosa que no fos...
1: Déu meu, farmejar Aura.
0: De farmejar Aura, no?
1: Què ha passat? Jo no sé.
0: Jo ho vaig veure i vaig dir, això per la intersecció. Sí, això per la intersecció, vale? Us poso una mica en context, perquè si alguna cosa s'ha caracteritzat aquest estiu ha estat per les batalles de farmejar Aura als carrers i places d'arreu. Llavors, primer jo crec que hem de saber què significa tenir Aura.
1: Sí, perquè jo ho he escoltat, però segueixo sense entendre-ho. A veure si...
0: Vale. Doncs tenir Aura fa com referència a tenir com una espècie com de magnetisme en una persona. És a dir, que tu transmetis, o sigui, que la teva energia transmeti, doncs, presència, seguretat, sí, una mica de misteri, una mica de fer-te...
1: Tenir flow.
0: Sí.
1: És que...
0: Tenir flow, ser interessant, ser interessant però alhora ser misteriosa...
1: Sí, que la gent et vulgui mirar.
0: Exacte.
1: Vale.
0: I llavors, el verb aquest farmejar, que surt de
1: videojocs,
0: dels
1: no?
0: videojocs, significa fer-ho evident, o sigui, posar-ho sobre la taula, és a dir, fer evident

0: aquesta aura que se suposa que tu has de defensar que tens.
1: Sí.
0: Vale? Llavors, què ha passat? Doncs que la gent ha agafat aquest concepte i ha sortit als carrers a fer veure, a demostrar que tenien com
1: que
0: com
1: abans aura. Es feien com les batalles de galls, no? Exacte, batalles així no... de hip-hop... Sí. Sí, el concepte nou no és. No. El que passa és que a mi el que parlaves abans de la vergonya aliena, clar, és que jo veig, no? Un nen això. Així, acariciant-se la cara i ja per esto ja tiene aura, és com a veure, bueno, això ho fa tothom, o no?
0: Més aura em sembla saber ballar hip-hop i fer
1: totalment,
0: piruetes,
1: que
0: no?
1: Això necessita un entrenament i unes condicions. L'altre, no sé, igual m'equivoco, però...
0: Però bueno, jo crec que no ens hem de preocupar perquè com totes les coses d'internet duraran com 30 segons, dos dies com a màxim i podrem continuar...
1: No et veurem farmàgia en aura,
0: no? No, hauria de tenir-ne, l'aura. I no sé jo si en tinc gaire.
1: Que sí, que sí. Bueno, i acabem amb un altre fenomen.
0: Acabem amb una altra cosa. No sé si això a tu t'ha sortit.
1: Jo, a veure. I ustedes contestan. Saps qui m'ho va presentar, això?
0: A veure.
1: La Núria, la nostra companya.
0: Què dius?
1: Sí, sí, sí. De fet, és la nova cançó de la promo de les mañanes de Ràdio Montornès.
0: No tenia ni idea.
1: Perquè veus que Ràdio Montornès és moderna, eh?
0: Sí. Esteu posadíssimes, mare meva. Sí, doncs aquesta cançó, que és Bonito Bonito, de Tiago Navarro, és una cançó molt curiosa.
1: A veure.
0: Perquè és una cançó feta amb intel·ligència artificial.
1: Jo pel vídeo algo havia vist, però la veu és veritat que sona molt bé.
0: Doncs tot d'aquesta cançó, o sigui, tant qui canta com el videoclip, la persona que surt en el videoclip, tot és intel·ligència artificial.
1: Heavy.
0: I llavors, clar, per què ho està petant aquesta cançó a les xarxes? Pues perquè és una cançó molt alegre, molt enganxosa, que té una lletra com molt fàcil de recordar. Llavors a la gent això li encanta. I és una cançó que fa gràcia.
1: Sí, sí, està bé. És... Sí. Perquè pot cantar un nen, un jove, sé, que tothom ens pot agradar, vaja.
0: Llavors, clar, jo quan em va sortir aquesta cançó al TikTok, clar, ja vaig preguntar-me, no? En plan, tu creus que la intel·ligència artificial arribarà a substituir els músics?
1: Alguns sí, Jo crec que hi haurà cançons i artistes que... Bé, no hi ha perfils d'Instagram de gent que és intel·ligència artificial, que no són persones de veritat. Doncs jo crec que hi ha. I després, si fan un concert...
0: Clar, com el fan?
1: Seran hologrames.
0: Suposo, no sé, perquè després també una altra pregunta que a mi se m'acudia és, encara que això estigui fet amb intel·ligència artificial, hi ha una persona que li ha donat l'ordre a la intel·ligència.
1: I que s'està lucrant, entenem, amb això o no?
0: Clar. Però llavors, la persona que li ha donat l'ordre a la intel·ligència artificial de fer la cançó i tal i qual, aquesta persona la podem considerar creadora d'aquesta cançó?
1: I tens drets o els drets d'intel·ligència artificial?
0: Aquestes preguntes, qui ens les respon? Jo faig una crida a tots els oients de Ràdio Montornès a que ens facin
1: que
0: arribar les seves respostes.
1: Sisplau, sí, obrim meló i que ens diguin, que ens diguin. Doncs mira, Ena, jo crec que ens podem acomiadar escoltant Bonito, Bonito, i ja ens quedem tota la tarda cantant la cançó. Moltes gràcies per haver vingut.
0: A vosaltres.
1: T'esperem el mes vinent.
0: I tant.
1: I amb moltes coses noves que ens portes.
0: Esperem que sí.
1: Aina, moltes gràcies.
0: Vinga.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: I abans de marxar avui, volíem aprofitar per conèixer una miqueta més Louis Pasteur, que va ser el científic, metge. Per què? Doncs va morir, ahir va fer anys que va morir, va ser el 28 de setembre de 1895, i és conegut sobretot per l'inventor de la vacuna contra la ràbia, però també de la pasteurització, com diu el seu nom, així que avui no va conèixer què va ser de la seva vida.
2: Louis Pasteur va néixer el 1822 a França, fill d'un soldat napoleònic. De ben petit, com tots els grans científics de la història, era un mal estudiant, que només destacava en la pintura. Va estudiar al Liceu de Besançon i a l'Escola Normal Superior de París, on es va doctorar en física i química el 1847, amb 25 anys. El més normal del món. Comences a fer carrera artística i acabes doctorant-te en física i química. A tots ens ha passat. Louis Pasteur de seguida va tornar a la universitat, però com a docent. Del 1847 al 53 va ser professor de química a la Universitat d'Estrasburg i després degà a la de Lille, fins al 57, quan va esdevenir director i cap d'estudis científics de la seva estimada Escola Normal Superior. Però abans d'això, el 1849, els seus descobriments ja van començar a donar la volta al món. El 1849, Louis Pasteur va resoldre el misteri de l'àcid tartàric, que, per dir-ho amb claredat, consistia en esbrinar com podia ser que dues molècules amb la mateixa composició atòmica tinguessin característiques diferents. No entrarem en detalls, perquè segur que tots esteu familiaritzats amb l'àcid tartàric i per això queda clara la importància del descobriment. El cas és que aquesta proesa va valdre-li la Legió d'Honor francesa amb només 26 anys. L'altre camp que va portar fama a Louis Pasteur va ser el de la fermentació. Va estudiar els processos de fermentació, tant alcohòlica com làctica, i va demostrar que es deuen a presència de microorganismes. Va concloure i demostrar que la seva eliminació anul·lava la fermentació. La pasteurització estava al caure. Consistia en un nou mètode per eliminar microorganismes, que va tenir una aplicació universal en la indústria alimentària, on es va aplicar, i encara avui en dia s'aplica, per evitar l'alteració dels aliments. De fet, si ens fixem en una ampolla de llet de la nevera, segur que hi llegim pasteuritzada. Doncs ja sabem que ve d'ell. La semblança entre el procés de fermentació i el de putrefacció de les ferides va permetre aplicar la pasteurització al camp de la cirurgia. Amb els anys, els metges dels hospitals militars van començar a bullir l'instrumental mèdic per desinfectar-lo. Una variant més de la pasteurització, la gran aportació de Pasteur a la ciència, tot i que no va ser pas l'única. Louis Pasteur era una eminència científica. La seva pasteurització havia salvat, entre d'altres, la indústria vinícola francesa. Però el camp francès va tenir un altre problema als anys 60, i és que els cucs de seda es posaven malalts. Sé que és dur, difícil d'assumir, però la realitat era la que era. Per sort, Louis Pasteur es va tornar a posar la feina altra vegada i va trobar els mecanismes de transmissió de la pebrina, la malaltia que afectava els cucs de seda. Arrel de la seva investigació, Louis Pasteur va demostrar que els microorganismes, per petits que fossin, no es formaven espontàniament i que tot ésser viu procedeix d'un ésser viu anterior. Un principi científic que va marcar l'inici de la bacteriologia moderna i la teoria germinal de les malalties, que afirma que aquestes s'inicien en la penetració de microorganismes patògens dins el cos. A partir del 1870, Louis Pasteur va orientar la seva activitat científica a l'estudi de les malalties contagioses. El 1881 va aconseguir una vacuna de bactèries desactivades per a les ovelles, la primera de la història. El 82 es va convertir en membre de l'Acadèmia Francesa, un dels molts reconeixements que va rebre. El pas de les vacunes humanes era qüestió de temps, i efectivament, Louis Pasteur va desenvolupar la vacuna contra la ràbia o hidrofòbia. Després de provar-la en uns quants conills, el 6 de juliol del 1885 va provar-la en el nen Joseph Meister, que no va arribar a desenvolupar hidrofòbia, tot i que l'havia mossegat un gos rabiós. L'èxit va tenir una gran ressonància i Louis Pasteur va engrandir encara més el seu nom. El recolzament popular va fer possible la construcció de l'Institut Pasteur, que ell mateix va dirigir des de la seva creació el 1888. Encara funciona 122 anys després, com una fundació sense ànim de lucre que té la missió de contribuir a la prevenció i al tractament de les malalties infeccioses a través de la investigació. Louis Pasteur va morir el 28 de desembre del 1895, sent un dels grans científics del segle XIX. Les seves aportacions van revolucionar la microbiologia i les seves troballes segueixen vigents avui en dia. Queda clar que si algú va fer un raonament científic fa 150 anys i encara és vigent avui en dia i a sobre en un camp en constant canvi com la ciència, és que era dels bons, com Louis Pasteur.
0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Doncs aquest ha passat ràpid, fins a 6. Ja ho dèiem al principi, que tots els programes de la Intersecció passen molt ràpid, ho passem superbé. Avui, per si heu arribat tard, també és ara que escoltàvem la biografia i la vida tan interessant, sobretot el que ens ha deixat el llegat de Louis Pasteur, hem parlat amb l'Aina Barquero, que ens ha fet una antirecomanació i una recomanació. També hem descobert quines coses s'han fet viral aquests dies a les xarxes socials. I hem parlat d'un tema doncs, molt seriós avui. Ens hem enfadat amb l'Àfrica Closa i amb bastanta raó sobre com està la vivenda ara mateix i les mesures que s'estan o no prenent. I a més d'això hem escoltat les declaracions del regidor d'Esports, en Ricardo Pires, sobre les obres que s'estan fent a la piscina interior del complex esportiu municipal Les Vernedes. Demà nosaltres tornarem a més informació. Si voleu escoltar de nou el programa d'avui, el tindreu a les 10 del vespre, però demà nosaltres tornem per parlar de les inscripcions al centre infantil La Peixera, per parlar del programa Octubre Més de la Gent Gran. També parlarem del programa de Montornès Aixeca el Taló, que ja recordem comença aquest cap de setmana amb Sopa de Pedres, però hi ha altres propostes fins al desembre que ja podem comprar les entrades. I també descobrirem el darrer treball de la cantant Alba Ruiz, que passarà per Ràdio Montornès i amb ella parlarà el nostre company, el Miquel Zafra. Nosaltres marxem aquesta tarda de dimarts, un dia així més plujós. Espero que hagi anat molt bé, que acabi el dimarts molt bé i demà a les 5 al 6 i jo tornem aquí.
3: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha anunciat al debat de política general la creació d'un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar a vulnerables en situació d'amenaça de desnonament. Amb aquest fons el govern podria comprar el pis de la persona amenaçada perquè no l'hagi d'abandonar.
3: Creem un nou fons d'emergència habitacional. Un fons específic per ajudar a les persones que es trobin en una situació d'amenaça per desnonament degut a la seva situació de vulnerabilitat. Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei, tinguem a punt un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no l'hagi de deixar. Dotarem aquest fons d'inici amb 25 milions d'euros.
2: El govern a més oferirà la compra conjunta d'habitatges a ciutadans majors de 40 anys perquè que no puguin fer front a una hipoteca. Dotarà aquest programa en 100 milions d'euros. I no deixem l'habitatge perquè el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa avui que el decret d'habitatge que ha aprovat el Consell de Ministres no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
4: Luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
2: L'Ajuntament de Sabadell investiga un regidor de Vox per simular un tret al clatell al ple municipal a una persona del públic. Es tracta del regidor César Gil. En un moment en què es debatia una moció sobre la situació a Ceuta i l'acció va quedar enregistrada per les càmeres de l'Ajuntament que retransmetien la sessió. En revisar-les, l'alcaldessa Marta Ferrés ho ha qualificat de gest indigne, immoral i ha alertat que buscaran totes les opcions legals per aplicar el règim sancionador. També han dit que ho faran els comuns en considerar que el gest anava adreçat a una assessora del partit. I l'episodi de pluja es perd intensitat, però es manté l'avís per xàfecs intensos al litoral i prelitoral central i nord de Catalunya. Fins al vespre, el PEINUMCAT continua activat. Hem arribat avui a un màxim de 97 litres per metre quadrat a Canaletes, al Penedès, i 94 en 3 hores en aquella mateixa zona. I ha obert les seves portes la 44a edició de la Fira Libera al gran recinte de l'Hospitalet de Llobregat. 250 expositors de 19 països amb 9.000 professionals.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
1: Els dimarts a les 7 del vespre i els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Montornès.
3: 91.2 FM.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Molt benvingut al club. I ja estàs viatjant per aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock per la màquina del temps en companyia de la millor música dels anys viscuts. Algú va dir: recordar serveix per mantenir-se viu. N'estem convençuts i per això des del llunyà octubre del 93 això ho fem junts.
2: Soc el Joaquim de Barcelona. Us voldria demanar a veure si podríeu posar-me una cançó una mica antiga de Polanca que es deia Veles Encarnades. Gràcies i continua així, nanos, que porteu bons records a la memòria.

I amb aquesta primera cançó, amb aquesta primera proposta, hem anat bastant lluny, perquè això es va publicar al 1959. Va ser un dels primers èxits del gran Paul Anka, Red Sails, que aquí es va dir Veles Encarnades.

Paul Anka, canadenc, concretament d'Ottawa, nascut el 1941. Va fer moltes coses importants, per exemple, escriure la lletra de l'èxit més important de Frankie Sinatra, My Way, a mi manera. I quan poso cançons a la meva manera, és a dir, quan les considero especials, en algunes ocasions he seleccionat aquesta. De 1972 i del grup Badfinger. Day after day. Dia rere dia. Avui sona per al nostre espai de les versions. Una versió que m'acabo de assabentar i que té molts anys. Tants com la versió original, és a dir, és de 1972.

Aquest Day After Day va sonar al nostre país, però no va ser supervendes. Però per situar l'acció us diré que Badfinger, que va tenir una vida complicada com a banda, no? Perquè es discutien i les coses no els anaven gaire bé, però van ser els autors d'un gran clàssic, el We Fed You. Well,

I en aquest cas, segurament estareu d'acord amb mi que va ser molt millor la versió que l'original, perquè Harry Nilsson li va donar una intensitat emocional a la cançó que l'ha convertit en un dels lents preferits per ballar de dos en dos en les nostres sessions de DJ, però també en una de les cançons més demanades a la història d'aquest programa.

Per cert, Coco, quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho, envia'm un correu electrònic que amb molt de gust la compartirem tots plegats. Potser aquesta? Ui, fet llum.

envia amb el teu email aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Jugant amb les versions, allò que us deia. Resulta que dels galesos Badfinger van fer una versió, un grup gairebé desconegut, espanyol, que es deia Piloto. Bueno, van ser tan poc importants que els pobres només van gravar un disc single petit. I aquesta era la cara A.

Doncs la versió al castellà no estava gens malament, oi? Sí, només van publicar un disc. A l'altra cara hi havia una curiosa versió del tema central del musical El violinista en el tejado. See you off.

0: yo fuera rico.
1: Aquesta no m'agrada tant, eh? Es deien Piloto i van tenir tant d'èxit amb aquest únic seu disc que es va publicar a Portugal. Això és el més remarcable de la seva breu carrera. Per cert, que el disc el va publicar la companyia de discos barcelonina Belter, que es deia així perquè les dones dels seus dos socis, una es deia Isabel i l'altra Teresa.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: La pròxima la decideix la Conxita Llopart, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Molt bé el piano, molt bé el piano. Ens diu: hola guapos, gràcies. Tinc un record inoblidable d'una de les temporades més felices de la meva vida. Els Beach Boys amb el tema The Warmth of the Sound. Vistes de la posta de sol inigualable des de la caseta on vivia aleshores. Albert, fantàstic programa. Aquest sí que ens fa falta. Bueno, de moment encara ho teniu, eh? Gràcies, Conxita, aquí està la teva cançó.

No és de les més conegudes dels vells amics Beach Boys, però es va incloure a la banda sonora original de la mítica pel·lícula Good Morning Vietnam, protagonitzada per Robin Williams. La cançó que li recorda, clar, aquelles postes de sol, perquè la cançó vol dir la calidesa del sol, i és de 1964. Gràcies per el teu correu, per la teva proposta. Ha sonat per primera vegada aquesta cançó, Conchita Llopart.

i l'amor, eh? Avui, com està l'amor? Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que ara mateix estàs pensant o estàs desitjant? Envia'm un correu i m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hi ha dos oients que coincideixen amb la mateixa cançó, una de molt popular, i a més és bastant llarga, més llarga que la majoria, que això, quan finalment la persona que tu demanaves per ballar deia que sí, que estava d'acord, doncs estava bé que la cançó fos llarga i que el discjòquei o l'orquestra, si és que estaven tocant en directe, no canviessin després a ràpids i... ja m'entens. Per una banda, en Fèlix Beriaín ens diu: benvolgut Albert, m'agradaria compartir amb tots la meva cançó lenta de millor record. No la primera a ballar, però sí la que ens va permetre, com diria Sergio Dalma, bailar pegados es bailar, corazón con corazón, Nights in White Satin de Moody Blues. No crec que sigui molt original, però així va ser la història. Gràcies per ser-hi dia rere dia. Ah, mira, així es deia la cançó que escoltàvem fa uns instants, eh? Day after day. Fent la nostra vida més agradable. Una abraçada a tots i a totes. Fèlix Beriaín, doncs és molt maco això que em dius i ens ajuda a tirar endavant malgrat els molts anys transcorreguts de micro i concretament d'aquest programa, oi? I en Quim Saura ens diu: hola Albert, l'enhorabona pel teu programa que ens ajuda a ser una mica més feliços. Per la secció dels lents per ballar, proposo Nights in White Satin dels Moody Blues. Recordo haver-la ballat amb una companya de la Uni una nit de Sant Joan. Ah, amb la màgia de Sant Joan, això deuria funcionar, no, Quim? Diu: aquest toc oriental hipnòtic de la melodia i la sensació d'abraçar un cos jove en una nit màgica com la de Sant Joan no se m'esborraran mai.

aquesta part final resultaria una miqueta més difícil de ballar de dos en dos, eh? El gran èxit per sempre dels Moby Blues, un nom que vol dir un estat melancòlic amb daltabaixos emocionals associats amb tonalitats blaves. Ells, de Birmingham, ho van publicar el 1967, més o menys el mateix any que va adaptar-la al castellà l'amic Llorenç Santamaria. No,

0: I Llorenç Santamaría, aleshores, era el cantant del grup Z66, que no es van formar a la Zeta de Zaragoza, sinó a Mallorca, això sí, l'any 66. Que así vayamos también. L'amic Llorenç ha gravat un nou CD amb noves versions, noves cançons i algunes de les clàssiques, mentre paral·lelament s'està acomiadant des de fa bastants mesos, està fent una gira de comiat que està resultant un gran èxit a tot arreu. Que te quiero. Si te quiero. Si no has tingut l'oportunitat de veure'l en directe, tens ara una bona ocasió el pròxim dilluns 23 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona, on el Llorenç pensa celebrar amb tots vosaltres els seus 80 anys. Algú va dir: quan tot sembli anar contra teu, recorda que l'avió s'enlaira contra el vent, no a favor d'ell.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio. Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla. Oh.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos. Gràcies als veterans, als fidels des de fa molt de temps, i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant i així m'ho comenteu a través dels vostres correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com la Montse Escala, que diu: gràcies pels teus programes, sempre són espectaculars. Ah, me n'alegro. I des de Sabadell, en Xavier escriu, ens diu: hola Albert, jo que sóc un aficionat a totes aquelles versions de cançons en directe i especialment participatives del públic, voldria compartir la cançó You Make Me Feel Like, cantada per Carole King, del seu àlbum en directe From Welcome to My Living Room. Una abraçada des de Sabadell, Xavier escriu. Doncs aquí la tenim.

You make me feel like. A natural woman. Em fas sentir com una dona natural. Carol King en directe en la seva gira mundial del 2005, que es va dir From Welcome to My Living Room, és a dir, benvinguts a la meva sala d'estar. El disc es va gravar entre els concerts de Chicago, Los Angeles i Massachusetts. Va ser una gira molt aclamada. Carol King, nascuda a Nova York el 1942, ha venut més de 75 milions de discos i segueix activa en la defensa ambiental, causes socials i també alguna actuació puntual. M'agradaria, Xavier, aprofitant la teva proposta, recuperar i compartir amb vosaltres la primera cançó que em va donar a descobrir Carol King el 1972, perquè jo tenia una amiga, la Mercè, i jo també era amic de la germana de la Mercè i escoltàvem junts música a casa seva. I la Mercè tenia un noviete als Estats Units i quan venia a Barcelona a veure la família ens portava discos que aquí encara no havien sortit. I ella em va dir, escolta't això que és molt maco. A partir d'aquí, Carol es va convertir en la meva, en el meu segon amor musical. El primer ja sabeu que va ser Carly Simon. Això es diu Been to Canaan. Aquí es va dir Estando en Canaan.

0: des de la primera vegada em va semblar una preciositat. Been to Canaan, a la Bíblia, la terra promesa, que segons sembla està entre el mar Mediterrani i el riu Jordà. Carole King, que ha fet tantes cançons per ella i per altres intèrprets d'èxit.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

Coco, recordes el primer disc que et vas comprar? O digue'm el primer que recordis. Digue'm aquí a cocodrilclub@gmail.com, perquè sens dubte en aquell temps era un fet important i difícil d'oblidar. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Tomàs, que em diu: el meu primer disc va ser un recopilatori d'Elvis Presley de la companyia Cattell, que es deia Sus 40 Mayores Éxitos. Era increïble. Me'l vaig comprar sobre l'any 1979. Doncs nosaltres també el tenim i per això escoltarem alguns d'aquests 40 grans èxits d'Elvis Presley mentre t'expliquem una anècdota d'ell. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Ja saps que aquí ens agraden les anècdotes. I'm the kitchen, I'm the hall. Ain't gonna do you no good at all. Elvis Presley no portava diners per deixar propina al conductor, així que va decidir regalar-li la limusina. La història va ser explicada pel presentador Larry King, que va assegurar haver-la escoltat del propi xofer. Yes, sir, ara t'explico la història. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. Segons sembla, Elvis era a Miami Beach per presentar-se al centre de convencions. I després d'aterrar a l'aeroport de Miami, un helicòpter el va traslladar fins a un heliport proper. Allí li esperava una limusina que havia de recórrer tot just uns quants carrers per portar-lo al lloc del concert. El conductor va complir la feina.

El conductor va esperar durant la presentació d'aquesta convenció i quan va acabar l'espectacle va portar novament a Elvis fins a l'helicòpter. El recorregut complet havia estat molt curt, però abans de baixar, Presley es va girar cap a ell i li va fer una pregunta inesperada. Aquesta limusina que vostè condueix és seva o pertany a l'empresa? L'home va respondre que treballava per una companyia i que el vehicle no era seu. Elvis no duia diners en efectiu. De fet, els qui el van conèixer recordaven que poques vegades carregava de diners i que quan volia agrair alguna cosa a algú podia acabar regalant-li una joia, un automòbil o qualsevol objecte valuós que tingués a prop.

Aleshores, Elvis va prendre una decisió tan extravagant com generosa. Va comprar la limusina a l'empresa i li va regalar el xofer. Diu, ara és seva, la limusina, li va dir. Segons el relat repetit per Larry King, Elvis també li va suggerir que deixés de treballar per als altres i comencés el seu negoci.

Per al xofer, aquella havia començat com una jornada més. Recollir una celebritat, conduir uns quants carrers i esperar pacientment el seu retorn. Però hores després era propietari del mateix automòbil que havia conduït per encàrrec. Elvis Presley va ser una figura plena de contradiccions. Va viure envoltat de luxe, d'excessos i d'una fama difícil d'imaginar, però també va ser conegut entre els seus familiars per fer regals impulsius, sense convertir cada gest en publicitat. Aquell conductor no va rebre cap fotografia, ni un autògraf, ni una propina generosa. Va rebre la possibilitat de canviar la seva vida, perquè durant uns minuts va portar el seu automòbil al rei del rock and roll. It's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything.

0: Elvis Presley, el primer disc que es va comprar l'amic Joan Tomàs l'any 1979. Un recopilatori de sus 40 mayores éxitos.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

I la Maria Dolors Godayol ens ha escrit un correu, però no ens demana cap cançó. Ens diu: les meves adolescència i joventut van ser dures i tristes, però gens ni mica la meva maduresa. Ara sóc feliç. Gràcies, ràdio. Gràcies per ser-hi, Cocos. Maria Dolors Godayol. Doncs gràcies pel teu correu. Rebem un altre aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Ferran Pasqual des de Ossejà, que per cert vam tenir l'ocasió de conèixer-lo personalment en una sessió de ball que vam fer fa algun temps. Diu: bon dia, Albert, soc lo Ferran d'Ossejà. En primer lloc, deixa'm agrair-te la salutació que em vas correspondre l'altre diumenge a la tarda a la Sala Barrocos de Barcelona. Vas punxar molt bona música, em vas fer sentir molts bons records. Com a proposta musical et pregaria que al teu programa de ràdio posessis la cançó dels Lynyrd Skynyrd, Free Bird, és a dir, un ocell lliure. I ens diu: el topònim d'Ossejà es creu que té a veure amb el nom d'ocell, oiseau en francès o en anglès bird. D'aquesta manera, quan estic al bosc d'Ossejà, em sento com un free bird. Si algun dia tens l'ocasió, et recomano l'experiència de fer una petita promenade pel bosc d'Ossejà escoltant aquesta cançó. Salutacions a tu i a la teva parella. Moltes gràcies. Fins aviat, Ferran Pasqual. Aquí està la cançó. Que vincules a la teva població i que va ser el primer èxit dels Lynyrd Skynyrd. Corria el novembre de 1974.

0: Un ocell lliure, un èxit menor dels Lynyrd Skynyrd, però una molt bona cançó. Gràcies per refrescar-nos la memòria, Ferran Pascual, d'Ocejar. Però em permetràs que posi el gran èxit dels Lynyrd Skynyrd, perquè a més tinc un record personal, i és que corria 1974 i va començar a emetre la primera FM estèreo d'Espanya, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona. Vam córrer a buscar un receptor que no teníem, evidentment, de FM estèreo, perquè fins aleshores no ens havia fet falta, i al provar-lo, al sintonitzar-lo, la primera cançó que va sonar va ser aquest fantàstic Sweet Home Alabama dels Lynyrd Skynyrd. 1, 2, 3. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El govern oferirà la compra conjunta d'habitatges als ciutadans majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, al debat de política general, on ha concretat que es tracta d'una mesura nova, inèdita, que activa dos articles del Codi Civil de Catalunya que permetrà que la Generalitat assumeixi part de la propietat de l'habitatge i la persona hi pugui viure com a propietari a 50 anys. El govern dotarà aquest programa de 100 milions d'euros.
2: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament, fer una compra conjunta, en base a aquests dos articles del Codi Civil. Guanyen les famílies perquè podran accedir a un habitatge a un preu molt més baix i podran viure durant un període llarg, de 40 o 50 anys com a propietaris, amb seguretat, sense dependre del lloguer.
1: El president ha anunciat també la creació d'un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar persones vulnerables en situació d'amenaça de desnonament. I el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Ha prorrogat el descompte dels combustibles i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que es van activar fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
3: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual para minimizar también, por supuesto, el impacto presupuestario, el coste de estas medidas.
1: Paraules de Carlos Cuerpo, que és ministre d'Economia. I els estats membres de la Unió Europea han avalat que els pescadors puguin beneficiar-se del fons del pròxim pressupost europeu que cobrirà el període de 2028 a 2034 per modernitzar les flotes. Ara els governs hauran de negociar el text amb el Parlament Europeu. El 95% dels ciclistes no baixa de la bicicleta al barri Vell de Girona, tot i ser obligatori. És una de les dades del primer baròmetre del RAC sobre la mobilitat ciclista i els patinets a la ciutat de Girona. Dels 264 enquestats del RAC i les més de 2.000 observacions han detectat un baix compliment de la normativa de circulació també entre els usuaris de patinet. Només un 18% té assegurança i un 72% no ha registrat el vehicle a la DGT. I la Fira del Torró i la Xocolata de Pedra de Gramunt sumarà aquest any un dia més d'activitat a la 37a edició pensada per oferir experiències gastronòmiques com tastos, a cegues i musicals. Serà del 10 al 12 d'octubre.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
1: Si us demanem que us imagineu un legionari romà, segurament us vindrà al cap el típic legionari de tota la vida, un soldat disciplinat, protegit amb una armadura de plaques, empunyant una espasa curta, un escut rectangular vermell i un pilum, és a dir, una estampa immortalitzada pel cinema, la literatura i els còmics. Però si aquest mateix legionari clàssic aparegués en un camp de batalla al segle IV després de Crist, els seus propis companys el mirarien com una relíquia antiquada. Al Baix Imperi, les coses han canviat. L'escut rectangular ha desaparegut, l'espasa s'ha allargat i la infanteria pesada ja no és l'única que governa la guerra. Ara, al camp de batalla el dominen exèrcits més petits i mòbils i formacions de genets vestits de ferro de cap a peus que semblen l'avantsala de l'edat mitjana. Però com hem arribat a aquest punt? Què va provocar una transformació tan radical de la maquinària de guerra més eficient del món antic? Com es van organitzar les noves tropes de frontera per frenar les amenaces externes? I sobretot, l'exèrcit tardoromà era una força decadent destinada a la derrota o simplement s'estava adaptant a la nova manera de fer la guerra i als nous temps que estava vivint l'imperi? Avui, a les portes de Troia, encetem una sèrie per analitzar l'evolució, l'equipament i les tàctiques de l'exèrcit del Baix Imperi. Benvinguts a la metamorfosi de les legions. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia. Avui per parlar sobre l'exèrcit tardoromà, decadència o adaptació. I ho fem molt especialment amb un convidat il·lustre de les portes de Troia, que ens acompanya sovint, Adrià Hernando, benvingut.
1: Hola, encantat d'estar aquí una altra vegada.
0: I avui no podrem fer bromes sobre les Malvines ni les Maldives.
1: No, de fet avui no tinc gaires bromes amb noms, em sap molt de greu. No,
0: perquè és el tema seriós.
1: Bueno, no, és perquè, en fi, no parlem de gaires espais geogràfics que puguem fer rimes xules.
0: Això és veritat. Bueno,
1: alguna n'hi ha.
0: Alguna sortirà segur, o sigui, segur. O sigui, una cosa que sabem segur és que quan tu vens hi ha alguna broma dolenta preparada i bona música.
1: Exacte.
0: En fi, Adrià, la pregunta que et vaig a fer ja queda una miqueta antiquada, però quants cops penses al dia en l'Imperi Romà?
1: Jo crec que la pregunta més adient seria quants cops no penso al dia en l'Imperi Romà.
0: Quants cops no penses al dia?
1: Jo creuo al carrer, miro el pas de vianants i penso, això els romans ja ho tenien. I això és el meu dia a dia.
0: Per tant, és una constant.
1: No parar.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Avui se vienen cançons èpiques, no, Adrià?
1: Sí, aquesta en concret és del Faria Faragi, el gran inigualable Faria Faragi, que si algú no s'ha passat pel seu canal de YouTube ho hauria de fer, és brutal. Té música ambiental, vull dir, reconstruccions musicals de moltes cultures, no només de les cultures clàssiques mediterrànies, també fins i tot dels mongols o dels turcs. I aquesta en concret és una dedicada a l'exèrcit romà anomenada SPQR. I res, i em sembla que sentiríem més d'una del Faria Faragi en aquest programa. Ja
0: perfecte.
1: No me'n recordo de quines he posat.
0: No passa res.
1: Ja ho anirem veient.
0: Bueno, i tindràs diverses oportunitats perquè avancem que això serà ja una sèrie de dos programes.
1: Exacte.
0: Per tant, tindràs sis músiques per posar.
1: És que a mi t'has fixat, m'agraden els dobletes.
0: T'agraden els dobletes? Sí, en tots els sentits. Comencem aquest doble programa sobre l'exèrcit tardoromà, i abans de tot potser convindria situar-nos una miqueta, fer-nos una miqueta d'esquema, no? De què parlarem exactament?
1: Mira, jo pensava que em preguntaries per què havia escollit aquest tema i m'he quedat així en blanc. Bueno, l'he escollit perquè vaig preparar una partida de rol sobre,
0: vale,
1: sobre
0: molt
1: el
0: bé.
1: Tema, vale? I ja està, llavors vaig
0: van
1: preparar...
0: Van a bé la partida?
1: Sí, va ser un one shot, però van a bé.
0: Molt bé.
1: Llavors vas preparar tot un document sobre l'exèrcit tardoromà més o menys per ambientar-la i vaig dir, això el portes, ho aprofitem.
0: Dos guions, eh? Dos guions, un one shot de rol. Perfecte.
1: Bueno, però ja em queda per un altre.
0: Exacte.
1: En fi, que avui parlarem de l'exèrcit tardoromà, que per qui no ho sàpiga és l'exèrcit de la Roma del segle III al V després de la nostra era. Fins i tot podríem arribar al VI, perquè ja és una mica més complex. Ja sabem que les fronteres temporals en història no existeixen, no? Són més com el límit romà, aquell ampli...
0: Que és fluid, no?
1: Fluid, sí, exacte. Sí, sí, sí. Però bueno, més o menys, segles III al V seria el nucli gruixut del que parlarem. Repassarem l'estructura, com i per què va evolucionar, la integració dels bàrbars i l'estratègia defensiva que va adoptar. Sobretot, jo crec que trencarem dos mites que, en la meva opinió, estan molt estesos, que són bàsicament la transformació. O sigui, que un d'ells és que la transformació de l'exèrcit abandonant les clàssiques legions marianes és una mostra o una conseqüència de la decadència de Roma, i que de fet aquests canvis de l'exèrcit van debilitar tant que va ser la causa de la caiguda. Jo crec que molta gent encara té molt estesa la idea de que un dia els romans es van anar a dormir romans i es van aixecar francs o visigots.
0: Hòstia.
1: Un visigot, per cert, són dos gots.
0: Vale. Més una persona així, està molt bé perquè això és el que volem.
1: Això és el nivell, aquest això, és el nivell, vale? A partir d'aquí hi ha el que vingui.
0: Sí.
1: Bueno, vés a saber. Que no va ser així, vull dir que va ser un procés i que l'exèrcit va evolucionar d'acord amb una lògica, no va ser... No s'ha recortat.
0: Jo, pensant una miqueta en el que comentaves, no? Els segles aquests de l'imperi romà, etc. Quan t'he fet la primera pregunta de quants cops penses en l'imperi romà, també és un tema recurrent, no? Perquè en quin imperi romà pensem quan pensem en l'imperi romà?
1: Bé, quan parlem de Roma, normalment jo crec que la majoria de les persones se'n va a dues o tres èpoques concretes de la llarga i fascinant història d'aquesta civilització. No? Mm-hmm. Una d'elles és les guerres púniques, l'altra és la transició entre república i imperi, que són les guerres civils entre César i Pompeu, August i Marco Antoni, i els dos o tres primers segles de l'època imperial coneguts com el Principat. Aquests són els moments que tothom té en ment. Però hi ha tota una part, la part de la monarquia, hi ha tota una part de la Primera República, i tanmateix hi ha una part d'imperi tardà, no? Aquests segles III, IV, V, que moltes vegades queden com en l'oblit, allà com una neblina, no? I quan parlem de l'exèrcit romà anem directament a l'època de les grans legions, aquelles sorgides de la reforma de Mario, no? Que per això les diem marianes, que van prolongar la seva utilitat durant segles, però pocs recorden que els exèrcits ciutadans de la monarquia de la primera època republicana, i encara menys els exèrcits comitatenses i limitatenses de l'imperi tardà.
0: Que són dels que parlarem precisament avui. Quan pensem en aquesta època, no? Els segles després de l'Alt Imperi, no? Els segles III, IV, V, inclús VI, com has avançat abans, pensem molt en que l'imperi romà és una cosa que està en decadència, no? Aquella idea de Gibbon, no? De la caiguda i la decadència de l'imperi romà, no? Uh-huh. L'exèrcit serà un exemple d'això o serà una excepció?
1: Sí, és una mica el que intentava introduir abans, és que hi ha aquesta imatge de que l'exèrcit tardoromà és un exèrcit on s'ha perdut la qualitat i el compromís. Mm-hmm. I jo mateix, durant molt de temps, pensava que la disminució en el nombre d'efectius, els canvis d'armament, etc., responien més a la gran decadència de l'exèrcit. Però això és una mica allunyat de la realitat. L'imperi estava caient, això és un fet, però no va ser la menor qualitat de les seves tropes o les armes, sinó pels propis conflictes interns, no? La pròpia lluita social interna, les classes altes, la desigualtat, etc. Van ser incapaços de superar les seves contradiccions i això va fer caure l'imperi.
0: Acabes de resumir la caiguda de l'imperi romà d'Occident en dues frases?
1: Sí.
0: Hòstia, vale. Bé, endavant, et portaré.
1: Però que et serveixen per... No només per l'imperi romà d'Occident, et serveix per...
0: En general,
1: és comodín, quasi, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, hi ha algunes coses que són molt comunes en moltes caigudes.
0: Ahà. Uh-huh.
1: Sí. Estaràs d'acord amb
0: no
1: mi?
0: Només no, sé. No només imperis.
1: No només imperis, sí. Bueno, la realitat és que sabem que els canvis des de ser a tercer responen a una cosa que en els nostres temps contemporanis també veiem, que és l'adaptabilitat. No? Se sol dir que la guerra mai canvia i, en essència, aquesta afirmació és certa quan parlem de l'experiència humana. Però quan es tracta d'anar a un pla menys ètic i moral, més pragmàtic i estratègic, la guerra ha evolucionat molt al llarg de la història. I tot i que les experiències passades sempre serveixen de base per traçar les noves estratègies, les noves tàctiques ofensives, els nous tipus d'armament i les noves estratègies obliguen a adaptar-se.
0: En quin sentit ho comentes, això?
1: Doncs mira, ara mateix, en el ple segle XXI, estem assistint a la fi del domini dels portaavions i dels grans exèrcits com a reflex del poder. I les guerres estan evolucionant cap a un nivell en què una nació més petita i pobra com Ucrània o l'Iran pot aguantar el pols a una gran potència gràcies a armament barat com els drons, organització descentralitzada, geografia, en definitiva, l'adaptabilitat. I això és del que parlarem avui en el canvi de l'imperi romà tardà, va succeir, amb el que va passar amb l'exèrcit, no? que unirem desglossant en aquests dos programes.
0: Molt bé, doncs abans d'entrar en les fonts, no? A parlar de les legions, de l'equipament, de les xifres, avui us avisem que serà programa de comptar soldadets i de pintar miniatures, que això sempre...
1: Avui juguem al risc.
0: Avui juguem al risc. O a Warhammer.
1: No, a Warhammer, més aviat.
0: Exacte. No farem una partida de rol.
1: No.
0: No farem una partida de rol, però... Potser va bé situar-nos una miqueta, vale? Ja ho has anat fent les primeres preguntes, però quan parlem d'això, no? De tardoromans, no? L'imperi tardà, no? El baix imperi, a quin període, zona, de què estem parlant? Situa'ns.
1: Vale, com dèiem, parlem dels segles 3er, 5er i en alguns casos 6er de la nostra era. Vale? Cal recordar que l'imperi bizantí encara era Roma. I així mateixos ells es veien com a romans fins al dia de la seva caiguda.
0: Sí, vull dir,
1: l'últim emperador romà va anar a palmar-la ja contra els turcs, va dir, me voy a morir como el último emperador romano, bla, bla, bla. No?
0: Totalment.
1: Això no obstant, parlaríem sobretot d'aquests segles perquè quan parlem de la caiguda de Roma ens referim, òbviament, a la zona occidental de l'imperi. I té sentit, és a dir, no, jo no consideraria que parlar de la caiguda de Roma i centrar-nos només en la zona occidental és eurocèntric, sinó que té un sentit perquè la ciutat de Roma, que és l'origen d'aquest imperi, està a la zona occidental.
0: Mm-hmm.
1: Tanmateix, existeixen teories que parlen de que Roma no va caure i que, igual que l'imperi bizantí va mantenir-se ferm en la defensa de la seva romanitat, la zona occidental simplement es va transformar en un nou model quelcom al que Roma ens tenia ja acostumats, no? Amb aquest canvi de monarquia a república, república a imperi, no? De principat al... Bueno, que sigui,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Jo penso que va caure. Sí, que va ser un procés lent i sobretot que va ser intern. I així com l'imperi britànic encara queda la Commonwealth i el Regne Unit, doncs Bizanci va ser la Commonwealth i el Regne Unit de Roma durant mil anys més.
0: Vale, perfecte. O sigui, és la resta, no? Una miqueta
1: sí,
0: que...
1: bueno, allò va ser una cosa molt gran, no? Igual Espanya, no? L'estat espanyol, igual. Va tenir un imperi molt gran, va perdre l'imperi, però encara queda aquest remanent.
0: Una miqueta de rastre.
1: Que, bueno, un dia potser desapareixerà o vés a saber. Igual és eterno. No ho sabem.
0: No ho sabem. Tampoc...
1: No farem història ficció.
0: Exacte, no farem història ficció sobre això.
1: No tenim cap bolada de vidre aquí.
0: Molt bé, sempre va bé, no? Fer una miqueta de revisió de les fonts històriques. Si ens volguéssim acostar, o sigui, si tu ara tinguessis els oients de les Portes de Troia davant teu i et preguntessin, Adrià, com podem saber com era l'exèrcit tardoromà, on hauríem de buscar?
1: Bé, hi ha centenars d'articles acadèmics sobre el tema, però d'on hem obtingut la informació sobre l'evolució i la forma de l'exèrcit tardoromà als historiadors que van escriure aquests articles, que són els articles que jo m'he llegit per fer això, eh?
0: Sí.
1: Doncs bé, la principal font disponible és la Notitia Dignitatum, un document oficial que enumera tota la jerarquia de càrrecs, tant polítics i civils com militars. S'hi detalla l'ordre de la batalla de l'exèrcit romà. A finals del segle IV s'exposen les bases militars i guarnicions, així com les insígnies de cada unitat. Aquest document va ser redactat entre el 395 després de Crist i el 427 després de Crist. És com un àlbum de Panini del futbol, però de les nacions.
0: És preciós. La notícia de Dignitatium és xulíssim.
1: És possible que passés per diferents actualitzacions, com el Panini.
0: Van fent diferents actualitzacions.
1: De fet, cal assenyalar que l'original ha desaparegut, ningú sap on és, però hi ha quatre manuscrits del segle XV i XVI a Oxford, París, Viena i Múnich. Tots ciutats molt centrals a l'imperi.
0: A l'imperi romà i tant. Sí.
1: A banda d'aquesta font vital, disposem del Res Gestae, Damià Marcelí, soldat veterà i historiador del segle IV, considerat una de les fonts més fiables i valuoses del període. Els seus textos abasten del període del 353 al 378 de la nostra era.
0: Déu-n'hi-do. Però és que recomanem, de veritat, que recomanem molt fort, si teniu el buscador a mà, que busqueu Notitia Dignitatum a Google. Us posarem algunes imatges a Instagram, però...
1: Hi ha una dels escuts...
0: És que és preciós.
1: Que és superxula.
0: És un document que és molt visual, no? I mm-hmm. Sí, sempre ajuda. Quines altres fonts?
1: Saps què em recorda?
0: Aquest record. Perdona'm,
1: a les guies que feien... pels soldats americans no, pels soldats francesos sobre les tropes americanes que venien a desembarcar a Europa.
0: Ah, que no s'equivoquessin, no?
1: Que deia, esto es un sargento, esto es un no sé qué. I tenien allà amb el dibuix del paio.
0: Sí.
1: Si porta dos fletxes...
0: És que és un sergent, no?
1: Le saluda a usted. Pues això em recorda una mica, és com para que no te pierdas.
0: Sí. Bueno, és que és com un inventari, no? Sí. Com una mena de descripció i tot. Quines altres fonts podem trobar?
1: Altres fonts importants són els decrets imperials publicats a l'Imperi Romà d'Orient entre els segles 5è i 6è. Bàsicament el Codi de Teodosi del 438 després de Crist, o la nostra era, uh-huh. i el Corpus Juris Civilis del 528 al 539. A això hem d'afegir l'obra d'Epítoma Rei Militaris de Vegesi Renat. Vegesi és gairebé vegeta, eh? Va ser datada a finals del segle IV i és un tractat en què es descriuen els usos militars de l'exèrcit romà i conté força informació sobre l'exèrcit tardà, encara que realment se centra en l'exèrcit de la República del Principat. Vegesi, per cert, no s'identificava com a militar, sinó com a uir illustris et comes, és a dir, una persona propera a l'emperador. La veritat és que no sabem gaires coses del Vegesi aquest. Vale. Totes aquestes fonts es contrasten i complementen amb un altre tipus de fonts documentals, com l'epigrafia, els diplomes militars, els epitafis i les consagracions honorífiques, religioses o commemoratives, així com fonts numismàtiques. Addicionalment, l'arqueologia no només proporciona inscripcions i monedes, sinó que l'estudi dels monuments funeraris i de les construccions militars, les fortaleses, muralles, i d'això en parlarem més endavant, així com l'estudi comparatiu d'aquestes amb altres èpoques, ens proporcionen informació important per completar el trencaclosques.
0: Perfecte. Jo crec que ens has donat prou material com per acostar-nos-hi nosaltres mateixos, però ja que ets aquí, ens hi acostaràs tu.
1: Ja, no? Ja que vaig dirigir una partida de rol...
0: Exacte. abans, però, de començar a parlar sobre l'exèrcit tardoromà, potser valdria la pena descriure una miqueta de manera molt resumida, perquè això és un melonàs, de com era l'exèrcit imperial abans d'aquesta època de la que parlarem avui.
1: Ho intentaré. Vale? Les legions marianes són el resultat de les reformes introduïdes pel cònsul Gaius Marius, al voltant de l'any 107 abans de la nostra era. Fins aleshores, l'exèrcit havia estat format per ciutadans que pagaven les seves pròpies armes. Alguna cosa ben típica, no?, que es feia de l'antiga Grècia, etc. Però el Gaius va dir, fotrem aquí els pobres també a lluitar. I va professionalitzar l'exèrcit i ho va convertir de facto en una forma d'escala socialment, perquè tu entraves com un reclutilla podies acabar allà de centurió com a mínim, no? O més, o tribú, vés a saber. S'allistaven per uns 20 anys, obtenien un lot de terra en alguna província en llicenciar-se, els lliberts fins i tot guanyaven la ciutadania per ells i la seva família. No? Les legions eren exèrcits grans, s'organitzaven entorn a cohorts. La divisió anava des del contuberni, que són 8 soldats, que seria un esquadró, no? Una esquadra, normalment compartien una tenda de campanya, fins a la legió d'uns 5.000, passant per la centúria, 10 contubernis, el manípul, 2 centúries, la cohort, al voltant de 3 manípuls o 6 centúries, i la legió, unes 10 cohorts. Al capdavant hi havia algú de rang senatorial, el legatus legionis, i després comptava amb 6 tribuns. A part, existien oficials de rang més baix, tot i que el més important, l'eix vertebral, n'era el centurió, que era el cap de 10 contubernis, que eren uns 80 soldats.
0: El que ens sona a tots.
1: Exacte. Seria, jo crec que l'equivalent del centurió avui dia seria una espècie de... entre el sergent i el tinent. Perquè el sergent comanda poques tropes però i el tinent comanda una miqueta més. Però serien aquest punt, no? Que són aquests oficials de rang mig que són l'eix real de l'exèrcit. Són els que tenen el contacte amb la tropa i a la vegada són els que tenen el contacte amb l'oficialitat. Mm-hmm. No?
0: Perdona, que et talli un momentet, però vam dedicar precisament un programa a les reformes de Caius Marius, al programa 304. O sigui, que ja fa la tira. Que va venir l'Ivan González, que va tenir un paper molt important en el programa 500 en directe. Però res, que si voleu aprofundir més en això que està explicant també l'Adrià, doncs us el recomanem.
1: Bueno, jo segueixo.
0: Endavant, endavant, sisplau.
1: Bueno, parlem això d'exèrcits permanents, que a part de tropes romanes incorporaven entorn de 2-3.000 soldats auxiliars, que normalment eren tropes natives, etc., i implicava una logística important per funcionar. Per anar tancat aquest punt, afegirem que les cohorts havien suposat un avantatge al davant dels grans exèrcits de falanges del món hel·lènic, donat que les cohorts presentaven més mobilitat i flexibilitat, com també més adaptació al terreny i capacitat de rotació de les línies de combat.

0: Molt bé, encetem el bloc central del programa amb un altre tema musical. Adrià.
1: Risus Sativus, del disc Pugnate, del grup de música romana. Es diuen música romana. No,
0: molt original.
1: No es van matar, vull dir, van dir, què farem, música romana, punt. Aquest és el nom. A mi em sembla genial perquè com a mínim saps el que estàs comprant.
0: Sí.
1: Bueno, és un grup reconegut internacionalment i dedicat a recrear música de l'antiga Roma, com era obvi. I la seva música, per cert, es va fer servir pel mot Europa Barbarorum del videojoc Rome Total War. El disc Pugnate en recrea la música dels gladiadors, tot i que no és el tema del programa, però mola igual.
0: Avui parlarem del Rome Total War, en algun moment.
1: Ho acabem de fer.
0: En parlarem més, perquè jo crec que per parlar d'aquest programa hauríem de parlar del Total War Attila. No sé si has jugat en aquest.
1: Jo vaig jugar 20 minuts.
0: I ja està. I vas veure que no eren les legions que tu volies. Vas veure
1: sí,
0: que
1: vaig dir, ¿dónde están los legionarios? ¿Qué es esto de comitatense? No me agrada.
0: Torneu-me les meves cohorts, no?
1: Claro, mis legiones. En fi.
0: No
1: vaig jugar
0: grans.
1: Molt, perquè jo, ja quan va sortir la Tila, jo ja havia abandonat el Total War gairebé.
0: Vale.
1: Després del Medieval 2 vaig dir, què heu fet? I ja, aquí ja...
0: Posa el Rome 2 i la Tila, jo trencaré una llança per ells, aniré a la trinxera a defensar-los, perquè per mi són un dels millors llocs del Total War.
1: Segur?
0: Per mi sí.
1: No sé, potser algun dia, quan els meus fills vagin a la uni o alguna
0: cosa, ja s'hi posis,
1: pues, no? Ja els jugaré.
0: Vale. Quan diguis temps.
1: Exacte. No?
0: Vinga, va, som-hi. Ja ens has descrit una miqueta com era l'exèrcit a l'imperial, no? Després d'aquestes reformes marianes. I ara ens toca parlar sobre els principals canvis que hi haurà en l'exèrcit tardorromà.
1: Pues un dels principals té a veure amb la composició de la seva cadena de comandament. És a dir, qui dirigia les tropes? Aquí hi ha una tendència clau, ¿vale? Que es va començar a donar a partir del segle II. Hem dit que l'exèrcit de Roma partim del segle III, IV, però com ja hem explicat, les fronteres temporals en història, en fi, són una mica àmplies. ¿Vale? Mm-hmm. A partir del segle II, els cavallers com a classe social, és a dir, si tenim la classe senatorial, que seria la més alta, els cavallers és una de les següents, que serien, normalment ocupaven rang de funcionariat, etc. Pues els cavallers començaran a assumir les funcions de comandància.
0: Al segle II, eh?
1: Sí. Vale. És aquella classe social coneguda com a eques que es situava entre plebeus i patricis. Massa acomodats per ser plebeus, massa mancats de noblesa per ser patricis. I aquesta classe anirà ocupant càrrecs de poder i funcionarials al llarg de l'imperi. I això inclouria rols d'oficial d'exèrcit. Vale? La direcció dels exèrcits sempre havia quedat a càrrec dels senadors. I per això, normalment, els equestres se'ls incloïen en l'ordre senatorial abans d'obtenir aquest càrrec. És a dir... No és que, o sigui, els primers que entren a comandar els ascendeixen a càrrec senatorial, però es comença a fer això, d'agafar cavallers, a ascendir-los a la situació, diguem, a l'ordre senatorial perquè comandin.
0: Vale.
1: El prefecte equestre va reemplaçar el legatus senatorial al comandament d'una legió. A finals del segle III hi va haver una fase dominada per un conjunt d'oficials equestres de les regions danubianes que van imposar emperadors propis de la seva classe social.
0: Sí.
1: De vegades ells mateixos acabaven amb els emperadors amb la mateixa rapidesa. Era un model d'aquests electorals ràpid. No, no has complit la promesa?
0: Fora. No?
1: Fora, però a la manera romana.
0: A la manera... Molt ràpida.
1: Sí, que no poguessis fer oposició després.
0: Així no podies aixecar tropes ni reclamar res. En fi, per tant, dels primers canvis és la idea aquesta, no? De qui comandava les legions. Quines altres coses hi haurà?
1: Bueno, un altre dels grans canvis que patirà l'exèrcit té a veure amb la divisió territorial. Al segle IV, les grans províncies es van reduir a nombrosos comandaments regionals de menor entitat.
0: Uh-huh.
1: Amb això, l'exèrcit es va dividir en dos tipus de forces. Els comitatenses, unitats de camp mòbil, i els limitanei, que no es tradueix per limitadito, sinó per fronterers. ¿Vale?
0: Vale.
1: Forces estàtiques de frontera. Fixeu-vos que comitatenses s'assembla així una mica a compte. Eh?
0: S'assembla una mica...
1: Compte que comitatense sembla que diguem compte.
0: Uau. Ha estat quàdruple, aquesta.
1: Pam! I aquesta ha estat improvisada, eh?
0: Està perfecte.
1: Però ja hem marcat el límit, limitani.
0: Uau,
1: avui estic...
0: I has advertit que venies amb poques preparades, eh?
1: Amb poques, molt poques.
0: Anem a desgranar-los, perquè comitatenses i limitanei són les dues paraulotes que ens sonen, no?, dels exèrcits tardoromans.
1: Ah, exacte.
0: I si et sembla, comencem amb els limitanei.
1: Es limitant i concentrant a la majoria d'efectius assignats a la guarnició d'una àrea determinada. En el cas de les fronteres fluvials, ens referim a ells com a ripenses. Als romans els imulava posar un nom per a cada cosa.
0: Ripenses.
1: No és el mateix un limitant i un ripense, perquè el ripense està en un riu. Sí, punt. Lògica romana.
0: Vale, vale, vale.
1: Ja, però fan el mateix. No, està en un riu. Vale, vale. Eren tropes reclutades localment, vale? Sota el comandament d'oficials equestres, duches, ducs.
0: Una altra paraula que en sona, no?
1: Exacte. De cada duche, però no duche del Mussolini, eh?
0: No, no, no.
1: Duche de duc.
0: De duc, sí.
1: Del gran ducat de Lituània, d'aquestes coses.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Duche, que és general, no?, en llatí, de cada regió, o praeposti limitis.
0: Prefereixo duche.
1: Sí, jo també. Jo crec que per això va triomfar la paraula. No hi ha el títol de preposti en joc, però de duque sí. En fi, el seu comandament no sempre coincidia amb els límits territorials de la província. És a dir, que podien tenir comandament sobre territoris de diverses províncies. Mm-hmm. I sí, això que dèiem, el concepte, per si no queda clar, el concepte posterior nobiliari de duc ve d'aquests duches.
0: Molt bé. Bueno, és que no ens oblidem que estem en els segles finals de l'Imperi Romà, per tant, ja estem començant a entrar a una administració cada cop més feudal, medieval, no? Vull dir que al final el món feudal es construeix, no?
1: Això saps que ho explica molt bé? És en un llibre, que és un manual d'història, però és molt breu.
0: Digues quin és.
1: El Jean Florí, els cavallers i cavalleria de l'edat mitjana.
0: Vale.
1: No era el que tu pensaves.
0: No, jo estava pensant en el de l'antiguitat, el món de l'antiguitat tardana, de no, Peter Brown.
1: No l'he llegit aquest encara.
0: Doncs, però el Jean Florí, jo el vaig llegir a la carrera aquest.
1: Sí, jo també, jo també. I és molt fi, és sobre la cavalleria medievalitat, però el primer capítol ja t'explica com es va formar en el feudalisme a l'Imperi Romà, i ho explica molt bé, en molt poquetes pàgines.
0: Molt bé, doncs recomanem. Mira, en una resposta, dues recomanacions de llibres.
1: Molt bé.
0: Per tant, molt bé, hem parlat breument dels limitanei i ara toca comentar els comitatenses.
1: Els comitatenses eren unitats de camp, comitatus, comitatus suposo que venia aquí una mica el tema del camp, subjectes a les ordres immediates d'un dels emperadors o dels seus subordinats directes. Eren tropes selectes, d'elit, per a la realització d'ofensives i campanyes a l'estranger, on el protagonisme principal quedava en mans de la cavalleria. Aquí, amb cavalleria, ens referim a soldats a cavall, no a la classe social.
0: Mm-hmm.
1: Vale? La Notitia Dignitatum ens informa que a l'Imperi Oriental es comptava amb 5 exèrcits de camp, 2 dels quals estaven associats a la cort imperial, i 7 regiments de cavalleria de la Guàrdia Imperial, els Escolae, cadascun sota el comandament d'un mestre de soldats, subordinat a l'emperador. Pel que fa a l'Imperi Occidental, comptava amb 7 exèrcits de camp, 3 dels quals eren relativament petits, estaven sota el comandament d'un comes, que es tradueix com a amic o company, i del qual deriva la paraula comte, que ja abans hem fet la broma, ara ja no entra. Aquests comes responien davant d'un mestre d'infanteria un mestre d'infanteria i un mestre de cavalleria, sempre sota les ordres de l'emperador.
0: Molt bé. Per tant, els limitanei vivien els límits de l'imperi, no?
1: Vivien els límits, que no el límit.
0: Bueno, depèn de quin.
1: Bueno, ui, hi
0: havia algun pujadíssim, saps?
1: Algun Tito Pulo de l'època.
0: Gran sèrie.
1: Gran sèrie.
0: Gran sèrie Roma.
1: Avui estem...
0: moltes recomanacions. Grandíssima sèrie. Bueno, a mi és una de les millors sèries històriques que hi ha per mi.
1: Jo crec que és una de les, sí, de les millors sèries històriques i que perquè això és una coproducció de la BBC amb...
0: HBO.
1: Aquí es van cobrir de glòria, eh?
0: Sí.
1: Dues temporades divines.
0: Hauran ballit una mica malament. Jo crec que em vaig dir una mica...
1: L'última vegada que la vaig veure a mi em va semblar igual de fantàstica.
0: Sí, perfecte.
1: Però no sé si fa massa anys. Jo, fa 6 anys que no sé on visc.
0: La paternitat.
1: Exacte.
0: Els limitanei vivien als límits de l'imperi i els comitatenses on s'allotjaven, on s'assentaven.
1: Les unitats comitatenses estaven establertes força a l'interior de les províncies i han estat considerades reserves estratègiques mòbils capaces de desplaçar-se allà on els problemes les demandessin.
0: Mhm.
1: Aquesta estratègia resolia dos problemes. El primer eren les dificultats i els riscos que suposava mobilitzar tropes de la frontera quan un enemic aconseguia travessar-la. És a dir, si has de mobilitzar tropes de la frontera, fas un altre forat allà. Llavors, si tu tens unes unitats ja que es puguin moure dintre de l'imperi, doncs deixes la frontera intacta, no? El segon és que, ja en època del Principat, en aquells dos primers segles d'imperi, les legions complien tantes funcions que resultava difícil desplaçar-les a altres àrees per al combat. Per això, es va començar a recórrer a l'ús de destacaments de legionaris en lloc de legions senceres. És a dir, que ja comença a conformar-se aquesta idea d'exèrcits més petits i mòbils preparats per al desplaçament.
0: Important, eh? O sigui, aquí, a poc, anem veient com els exèrcits es van fragmentar.
1: És que és tot, no?, un procés, i és un procés lògic, i no hi ha, aquí no hi ha cap, no, no, recordàvem tant, no, no, si és que és sí, més, sí, més útil així, no?
0: Bueno, té sentit, no?, amb la realitat de l'imperi.
1: Clar, moltes vegades la historiografia ha presentat els Limitani com a milícies, també, que exercia un paper de soldats pagesos, mm-hmm, de manera no continuada, però la realitat és que eren tropes regulars entrenades.
0: Vale.
1: L'única diferència que teníem els comitatenses era el seu estatus. Ells tenien la funció de guardar les fronteres i, ocasionalment, zones amb problemes de desordre interns. Els Limitanis no havien d'enfrontar-se a incursions d'importància o invasions. El seu nombre no era adequat per això, sinó que s'enfrontaven a conflictes de menor escala o eren molt on eren molt eficaces. Vull dir que ja tenien una tropa que era pels conflictes grans, que eren els comitanis, i l'altra que era per guardar la frontera. Era, mm, jo què sé, la Guàrdia Civil.
0: Bueno, però, és que té però és que té molt sentit, no? Perquè fas unitats petitones per defensar les fronteres, que són més mòbils, més no sé què, i quan tens una invasió, com comentaves abans, si és una invasió a gran escala, pues, avises als comitatens, no?, que arribi l'exèrcit gran, que a més depèn directament de l'emperador. Vull dir que, bueno, té molt sentit, que no és que estiguessin tontos. Arribem al moment del programa que ens toca comptar soldadets. Comptar soldadets i pintar-los, com dèiem abans, o personalitzar-los, depèn de què juguem, no?
1: Jo m'he fet un exèrcit imperial amb la senyera. No, no m'ho he fet perquè és molt car, Warhammer.
0: És car, és car. Llavors pots jugar a videojocs, però clar, és que no tens temps. Quines unitats podem distingir en aquests exèrcits tardoromans?
1: Doncs mira, la notícia de Dignitatum recull una àmplia gamma d'unitats diferents segons el tipus d'exèrcit. Les tropes comitatenses es dividien en infanteria i cavalleria. Vale. Dins la infanteria trobaríem la infanteria legionària, que seria la infanteria passada, dividida al seu torn en sènior, veterans i júnior, no ho veus?
0: Fins aquí s'entén. Cavalleria, infanteria, sènior, júnior.
1: Falten els benjamines.
0: Aquests no els van posar.
1: Addicionalment, dins de la infanteria hi ha els auxiliar palatina, uh-huh, similars a les cohorts auxiliars del Principat. No sembla que hi hagués massa diferència entre la infanteria legionària i l'auxiliar pel que fa a l'equipament i tàctiques. Sembla que van ser una creació de Constantí i van ser una de les portes de la germanització de l'exèrcit romà. La cavalleria, per la seva banda, es dividia entre els vexillationes comitatenses, uh-huh, que serien els regiments regulars, i les palatines, que serien regiments d'èlit amb un sou i rang més alts. Algunes unitats, poques, reben el títol honorífic de comites, companys. A banda d'això, trobem unitats especialitzades de cavalleria cuirassada anomenades catafracti. Els amants de Age of Empires 2 segur que les coneixen.
0: I els que han jugat els bons jocs del Total War també, Adrià, em sap greu.
1: El 2 i el...
0: El Rome 2 i a la Tila, home. T'estic generant aquí una mica de salivera, eh?
1: No sé per què vinc, si sempre m'acaba explicant amb alguna cosa.
0: Sí, tenim els catafracti.
1: Catafracti, no? I els clivanari, que era cavalleria cuirassada, també. Vale. La resta d'unitats de cavalleria es dividien en escutari, anomenats així per l'escutum, un escut particular que tenien,
0: sí,
1: que eren tropes d'elit destinades a l'escolta de dignataris o de l'emperador, i els establesiani, nom del qual prové la paraula estable, cosa que suggereix que originalment eren el personal d'estables o cavalleria d'escolta, i els promoti, que originalment formaven liquides legionis, però que van ser ascendides per separar-les de les legions i poder formar unitats independents durant el segle III.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha alguna cosa més que haguem de saber sobre els exèrcits comitatenses?
1: Sí.
0: Som-hi.
1: Anem. Dins de l'exèrcit comitatense, algunes unitats d'infanteria i cavalleria quedaven vinculades per formar brigades que sembla que no es separaven. A vegades apareixien com a numeri, una etiqueta poc clara que de vegades també s'utilitzava per anomenar unitats estrangeres o federati, federades.
0: Que d'aquí ve la paraula... Feudalisme.
1: Feudalisme.
0: Els feudetari, no?
1: Exacte. Feudalisme i federació, també.
0: Uh-huh.
1: Es reclutaven dins d'un mateix grup ètnic i solien especialitzar-se en una tècnica de combat particular. Però amb el temps van començar a reclutar sense distinció fins a no diferenciar-se de l'exèrcit regular. Ja, va arribar un moment que vam dir, que... No, mira, els números, endavant, saps? Fotre un gal, un got, un no sé què.
0: Un egipci, no?
1: I... Una, un got, una copa, una gerra.
0: I et queda una vaixella fantàstica, no?
1: avui anem. Vaixelles com una armada, no? També de vaixelles.
0: Sí, exacte.
1: Avui estem sembrats, vale.
0: Molt bé. Això sobre els comitatenses. Què hem de conèixer sobre els Limitanei? Que recordem, comitatenses, exèrcit gran, més central, en territoris més centrals de l'imperi. Limitanei, exèrcits més fraccionats, potser, no? I dividits per tota la Limes, no?
1: Pel que fa als Limitani, la infanteria legionària també es dividia en destacament sènior, les, uh-huh, unitats antigues, i júnior, les més noves. Això s'hi sumava l'ala auxiliar. La cavalleria es dividia en esquadrons de 50-100 homes, amb els cunei equitum, cavalleria en falca, i després els equites. Els cunei equitum, cavalleria en falca, per qui no sàpiga, és la formació en cunya típica que els mola molt a les pel·lícules i tal. La fan servir a tot arreu. I, sí. Bueno, no sempre es feia servir, però vale. Okay. També dividits entre sèniors i juniors. Així com una cavalleria auxiliar a l'AE, dividida en primari i secundari. Uh-huh. S'inclourien els numeris sense gaire especificació. Addicionalment, existien altres tipus d'unitats, com les forces de segona línia o pseudocomitatenses, que eren antigues tropes de frontera, ara part de l'exèrcit de camp. També els regiments de la Guàrdia Imperial o Escolai, 12 en total, de 500 homes cadascun. En aquests períodes també eren utilitzats com a exèrcit de camp.
0: Molt bé, hem parlat de cavalleria, infanteria... Tot això és molt avorrit. No, és molt típic dels exèrcits. Tenien cossos especialitzats?
1: Home, una gent que anomena diferent els limitani si és estan
0: veritat,
1: en un riu o no,
0: és veritat.
1: Com no ha de tenir cossos especialitzats?
0: És veritat, no sé, és que no sé ni per què pregunto.
1: Tenim uns que porten pa, es diuen panetani. No, no és broma. Però
0: panetone, sí,
1: aquí
0: sí,
1: trobem les primeres unitats especialitzades d'artilleria, encara.

0: o cavall, vale?
1: Vale.
0: Tot i que es mencionen de manera especial a Notitia Dignitatum, segurament les unitats regulars d'infanteria i cavalleria tenien homes entrenats amb aquest tipus d'armament i tàctiques. I hem de dir que les esquadrons navals, si no, aquí no tinc apuntat, però si no recordo malament, també tenien diferenciació entre els que estaven destinats al mar i als rius.
1: Què s'hi passa amb els rius?
0: No? Romans, no sé. tot organitzat.
1: Tot ben quadradet.
0: Sí.
1: Molt bé. Fins ara ens has estat descrivint, no?, els comitatensis, els limitanei, els tipus d'unitat que hi podem trobar, i ara toca mullar-te. Sí, ara toca una miqueta fer allò que costa una miqueta, que és posar una miqueta de xifres. Com de grans seran aquests exèrcits en el camp de batalla?
0: La veritat és que la documentació referida a la mida de les unitats i a la seva organització interna és escassa. Se sol assenyalar que la mida de les unitats és rígida, però la manca d'evidències potser significa que es tractava d'alguna cosa més flexible. El que sí sabem, gràcies als testimonis, és que la legió d'uns 5.000 efectius d'èpoques anteriors va deixar d'existir. No sabem en claredat quan ni les causes. Potser la mobilitat més gran o la necessitat de cobrir millor el limes, però sembla que no hi ha una evidència clara. Segons Vegesi, en temps de Dioclesia, algunes legions mantenien fins a 6.000 efectius. En general, el consens gira al voltant de 1.200 soldats durant el segle IV per als exèrcits comitatenses, i pel que fa als auxilia palatina, segurament rondaven una mida entre 500 i 600 genets. Tenim clar la mida dels escolars, ja esmentat anteriorment, de 500 soldats. Però totes aquestes estimacions són teòriques. Quan a les tropes limitanes no en tenim cap pista. Les estimacions que donaven autors com Arnold Hugh Martin Jones, basant-se en les dades de Gatias Escolàstic, un historiador bizantí del període de Justinià I, han estat descartades. Estava pensant que l'Arnold Hugh Martin Jones no s'aclara en quin nom té.
1: Té masses. Masses.
0: Bé, segons Agatias, rondava els 645.000 efectius en total.
1: Home.
0: Jones va deduir que Agatias incloia les forces navals i, basant-se en la Notitia Dignitatum, va estimar uns 600.000 efectius.
1: Déu-n'hi-do. Molt baix imperi, molta crisi, però no es quedaven curts. Vull dir, estem parlant de 600.000 efectius.
0: Més o menys el que té França.
1: Imagina't.
0: Sí, són 600.000 efectius. Hem de pensar que l'imperi era un imperi gran, ocupava un gran espai de territori, tenia moltíssima població. L'historiador Richard Duncan Jones va calcular que Arnold Hugh Martin Jones, tot queda entre Jones aquí, havia sobreestimat entre 2 i 6 vegades la mida de les unitats.
1: Hòstia!
0: Després de revisar-ho, basant-se en un gran corpus de proves arqueològiques de totes les fronteres imperials, va arribar a la conclusió que aquestes havien estat dissenyades per allotjar guarnicions molt més petites.
1: Vale.
0: Quan els jocs arqueològics s'aconsegueixen vincular a les fortaleses anomenades a la Notitia, el resultat és que els residents que s'hi reflecteixen solen ser també pocs. Alguns exemples són la Legio Segona Hercúlia, creada per Dioclesia, que ocupava una setena part d'una base militar típica de l'època del Principat.
1: Una setena part, eh?
0: Una setena part. A Bucina, un altre exemple, la cohorts tercera, Britonum, estava ubicada en una fortalesa que constituïa només un 10% de l'antic fort de l'època de Trajà. Tot això s'ha d'analitzar amb cura, perquè de vegades les unitats reflectides a la Notitia poden ser només destacaments. A vegades es mostra la mateixa unitat en 2 o 3 jocs. Avui es suggereix que l'exèrcit regular del segle II era molt més gran que el total de 300.000 efectius assumits. Es calcula que, tenint en compte els auxiliars, l'exèrcit del Principat van arribar als 450.000, sense comptar flotes i foederati. Per tant, per al Baix Imperi parlem d'un exèrcit menor a 450.000.
1: Per tant, no amb aquelles xifres estratosfèriques de 600.000, no?
0: No, seria... sí, entre 300 i 450.000 estaria normalment la fitxa, que ja és una xifra.
1: No, és una xifra important, i tant, i tant.
0: Perquè, vull dir, parlem d'una època de decadència econòmica, vull dir, que sí que és cert que hi ha una decadència econòmica, que el canvi de l'exèrcit no respon únicament a això, sinó a una estratègia lògica, és cert, però hi ha una decadència econòmica, hi ha problemes, no? És una època...
1: Sí. Molt bé, tenim divisions, tenim xifres, tenim comandaments, i ara toca pintar, vestir i equipar els nostres soldadets. Com ho farem? Què els hi posarem?
0: Bé, analitzarem amb més detall l'armament. Observem que aquest armament nou correspon als canvis tàctics. El més famós o més visible quan veiem una representació d'un soldat romà del Baix Imperi és l'abandó de l'escut rectangular clàssic per un de rodó o ovalat. Aquest va ser adoptat al segle III, és més pla i s'adapta millor a les tàctiques d'escuts entrellaçats, així com a les tàctiques de falange d'estil grec, que es recuperen en aquesta època.
1: Curiós, perquè s'havien abandonat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la falange no para de recuperar-se cada cert temps, no? el segle XX i ara el XXI sembla el 20... que

0: Sí, no també van sortint coses de fa l'any, no sé per què. No?
1: Sí, coses rares. Al segle II també veiem com es produeix una fusió de les influències gales i italianes en la fabricació de casc per a les legions, estandarditzant i simplificant fins a arribar a un model caracteritzat per la senzillesa, la practicitat i el baix cost.
0: Això és molt important.
1: Es coneix com Spangenhelm. El nom és germànic, per cert, ja que és un casc que es va utilitzar molt durant l'edat mitjana.
0: Vale.
1: Es tracta d'un casc semiovalat format per tires de metall que es subjecta amb plaques d'acer i bronze, amb galteres articulades i, en alguns casos, amb protecció per platí.
0: Molt bé, ja tenim el casc. Molt bé. I la cuirassa, què?
1: Bé, les noves cuirasses buscaran la resistència, però també la mobilitat, ja que havien de felicitar el cos a cos de la infanteria passant. S'abandona la clàssica lòrica segmentata, substituïda cada cop més per la lòrica hamata, o cota de malles.
0: Millor així, que ho aguantarem tots, eh?
1: Vale. I per la lòrica esquamata, o cuirassa d'escates.
0: Perfecte.
1: Algunes unitats de cavalleria van començar a adoptar armadures més pesants que les de la infanteria, com és el cas dels catafractí i els clivenari, unitats a les quals tant el general com el cavall anaven cuirassats.
0: Anaven vestits de ferro, no? Sí. Bueno, per recordar, no? La clàssica lòrica segmentada a la que està fent referència l'Adrià és aquella que quan tots vosaltres tanqueu els ulls i penseu en un legionari, és la que porta. No?
1: La de l'Astèrix.
0: Exacte, l'Astèrix Bèlix, la Gladiator.
1: És superxula, però... No.
0: Va funcionar durant un temps concret.
1: Sí, la de malles és molt millor.
0: Més difícil de fabricar.
1: És la millor, però és molt cara. I llavors fan l'esquamata, que és una castanya. És bastant...
0: No, no t'agrada a tu l'esquamata, eh?
1: És com, són com escames posades, aguantades amb tires. Allò, bé, un cop mal donat te l'aguantava, però si apuntava més...
0: Malament, no? Molt bé, ara ja ho estàs avançant. Anem a descriure-les una miqueta. Com eren aquestes armadures corporals?
1: La lòrica de Magda, les mànigues a vegades arribaven fins als canells i l'extensió de la part superior fins al cap, cobrint-se amb una mena de còfia. Era pesada de 8 a 14 quilos. Oferia una bona protecció davant d'estocades i talls de fulla, encara que les anelles podien clavar-se a la pell i causar ferides. Però clar, parlem que et causa una ferida... superficial. Vull dir, t'està evitant que et clavin una espasa,
0: clar.
1: Però t'està deixant pues, les anelles marcades a la pell.
0: Clar.
1: Però bueno,
0: sí.
1: Jo també prefereixo
0: si
1: les anelles.
0: Sí.
1: Per aquest motiu van afegir una vestimenta protectora a sota. Vale? El seu major defecte és que eren lentes de produir, cosa que tampoc les feia barates.
0: Anell vale, per anell, no? Enllaçant-los,
1: etc. Uh-huh. Que per cert, et pots fer una amb les anelles de les llaunes de Coca-Cola, si vols.
0: Quina gran idea!
1: He vist gent que ho fa.
0: En tens una guardada a casa?
1: No, però estic pensant en guardar perquè ve molta merda d'aquestes. Les guardaré. Potser algun dia quan tingui temps me'n la faig.
0: En fas una, clar.
1: La lòrica esquamata es fabricava aplicant petites peces de metall en forma d'escata més o menys grans, això que explicàvem fa un moment, enganxades entre si sobre una peça de lli o de cuir que fa de base. Oferia menys mobilitat i resistència que les de malla. Les escates no eren prou gruixudes per evitar cops de fulla i es podien travessar fàcilment amb una estocada d'espasa o de llança. Era barata i fàcil de fabricar i mantenir, sense requerir artesans especialitzats. O sigui, la feien servir pues, per això, perquè en fi, costava 4 duros, però això protegia pues, el mateix que costava. 4 duros, clar.

0: Recte final del programa amb una nova cançó.
1: Sinfoniaki, o Sinfonia, sí. És una cançó de Sinàulia, inclosa en el volum 2 del disc Roma Antiga. Sinàulia és un equip de músics, arqueòlegs, paleontòlegs i coreògrafs dedicats a l'aplicació de les seves recerques històriques en la dansa i la música antiga.
0: Brutal, brutal.
1: En particular per al món etrusc i romà. Bàsicament fan quelcom similar al Faria Faragi, però potser més especialitzats, perquè estan especialitzats en el món etrusc i romà, i en Faria fa de tot el món, tot i que el Faria el que fa és col·laborar amb gent de diferents cultures i països i especialistes en diferents músiques per fer les seves peces, eh? Vull dir que no és que sigui ell sol allà,
0: fent les coses.
1: Aquest grup, per cert, és italià, si no m'equivoco.
0: Vale. Pel que fa, hem parlat de l'armament defensiu, no? Dels escuts, de les armadures, dels cascs. Parlem una miqueta de les armes, no? De l'equipament ofensiu.
1: Vale, les armes més famoses del legionari eren el gladius i el pilum. Tampoc se'n salven, acaben sent substituïdes per l'espata. Espada. Espasa.
0: Espata, sí.
1: Vale, jo vaig dir.
0: Espasa, sí, l'espasa.
1: L'espasa i la lanquea, l'ancea, la llança, vale? Que era una javelina, la lancea, lanquea, era una javelina més lleugera que el pilum, amb una punta menor i una capacitat de penetració inferior. S'utilitzava com amb un propulsor de tires de cuir per augmentar el seu abast. Podia ser utilitzada com a arma llancívola, és a dir, que la llançaves, o com una llança que tenim tots en ment, no?
0: Sí, sí, la punta de punxar des de la mà.
1: I endollar-li el cavall que et ve de front. Es va dubtar intentant pal·liar l'abast del pilum tradicional, així com buscar una reducció del cost de fabricació. L'espasa, per la seva banda, havia estat emprada durant el Principat per part de les unitats d'infanteria passant a auxiliar, així com per la cavalleria. Des del segle II s'estén entre la infanteria legionària. Era més llarga que el gladius, assolint entre 60 i 70 centímetres de fulla. El tamany no importa. Afegint-hi...
0: O qui punxa abans guanya, per tant...
1: I afegim 15-20 centímetres més d'empunyadura, vale? O sigui, són entre 80 i 90 centímetres en total. Amb una amplada entre 4 i 6 centímetres. És de clara influència bàrbara, germànica. Ara el soldat la porta al costat esquerre subjecta a un tahalí, una banda de cuir que creua des de l'espatlla dreta fins a la cintura esquerra, o la subjecta al cinturó. Està pensada per atacar amb el tall, però és útil com a arma d'estoc. No se sap bé el motiu pel qual es va adoptar, però segons l'historiador Adolfo Raúl Menéndez Arguín, segurament és deu al fet que la lancea té menor poder de penetració, evitant que l'enemic es vegi obligat a llançar el seu escut. Perquè la gràcia del pilum, per qui no ho sàpiga, és que es clavava l'escut i es feia impossible fer servir escut, llançaven l'escut i ja anaven sense escut i llavors amb la gladius l'acabaves matant. Per tant, agafen l'espata, que respon a la necessitat de lluitar contra un enemic protegit amb un escut.
0: Molt bé, i clara influència germànica, no? S'assemblarà més a les espases medievals que tenim al cap, etc. Hi ha alguna arma més que vulguis comentar?
1: La plombata.
0: Aquesta és curiosa.
1: Sí, a partir del segle III es fa servir la plombata, que és una fletxa d'un metre de longitud amb una punta de metall allargada, l'estrada a l'extrem inferior amb un engruiximent de plom que fa de contrapès i augmenta la capacitat de penetració. És una arma llancívola.
0: Sí, sí, que estira amb les mans.
1: Que et pot assolir els 60 metres de distància. I jo recomano buscar-la.
0: Hi ha vídeos a YouTube.
1: Hi ha vídeos a YouTube. Sí. És molt xula de veure-la i sobretot és molt xulo pensar, hòstia puta, si em claven això, saps? Finalment, la daga o la pujo, estesa entre els legionaris del segle I després de Crist, experimenta un nou auge al segle III després de Crist.
0: Molt bé, i ja per anar tancant el programa, Adrià, quines tàctiques o formacions utilitzaven aquestes noves legions?
1: L'adopció de tàctiques falangètiques, no confondre amb falangistes,
0: òbviament,
1: en detriment de la tradicional tàctica en cohorts, es deu a canvis de l'estil de guerra. Cal dir que les cohorts es van desenvolupar a partir de la falange etrusca, que és un dels molts exemples de la capacitat adaptativa romana. Per tant, no parlem de dos sistemes de lluita tan allunyats entre si. La falange és més compacta i Roma hi torna a aquest model quan se'n veu necessitada. La tàctica de cohorts, de fet, va resultar superior a les falanges helèniques gràcies a les seves unitats independents capaces de maniobrar de forma autònoma i adaptar-se a terrenys irregulars, permetent rotar de manera fluida les línies de combat. Això tenia sentit contra grans exèrcits, perquè els exèrcits helènics eren exèrcits grans.
0: Grossos.
1: Clar. Però ara les tàctiques enemigues han tornat a canviar i moure 8 o 10.000 homes ja no és tan senzill. Cal assenyalar també que hi ha clares diferències entre la frontera oriental i l'europea. Els parts i els perses lluiten essencialment amb cavalleria lleugera, arquers muntats i també cavalleria passant. Davant d'aquestes tropes, la infanteria passant era poc efectiva. Per això, la infanteria lleugera i la cavalleria es tornen essencials. Les legions necessitaven formar masses compactes capaces de resistir les embestides de la cavalleria i proporcionar un punt de suport a la resta de tropes durant la batalla. El terreny també era més apte per a aquest tipus de lluita.
0: Molt bé. Adrià, havíem preparat algunes preguntes al final del programa per si ens sobrava temps, però crec que estem acabant clavadets. Per tant, si et sembla, ens emplacem ja en el següent programa.
1: Doncs ja parlem al proper programa.
0: Parlem al proper programa, així que moltíssimes gràcies per començar-nos a fer aquest esquema, no?, dels canvis de l'exèrcit tardoromà.
1: Per mi és un plaer, sempre que em deixin fer els meus xistes, jo vinc.
0: Vine quan vulguis. L'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antunes.
4: Ràdio Montornès.
5: Continguts en xarxa.
6: Propostes en xarxa.
7: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier. En plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta. A través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso, descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.
8: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat un SLR per avisar de pluges torrencials al nord des del Baix Empordà fins a les 9 de la nit. Es demana evitar desplaçaments innecessaris, no acostar-se a rius, rieres i barrancs, a més no baixar a soterranis en cas que entri l'aigua, pujar a pisos superiors. Precisament un dels serveis més destacats del dia d'avui dels bombers ha tingut lloc en una riera de Gavà, on s'ha rescatat una dona i el seu nadó de mesos a l'interior d'un cotxe embarrancat. I és que el temporal d'avui ha deixat al voltant de 100 litres a la zona de l'Empenedès i l'Anoia. Canviem de tema. Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur per sobre del 9% que fixa la Unió Europea per al 2030. Ho ha denunciat Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Helena Sintes és la cap de projectes d'Equitat.org.
10: Tenir dades d'absentisme és fonamental, és l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
9: El Departament de Territori reforçarà a partir de dijous 1 d'octubre la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Castellà del Vallès amb Sabadell, que comportarà una freqüència de pas de 8 minuts de combois en hores punta. Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres feiners incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries, comporta una inversió anual de 154.000 euros. I parlem del Priorat perquè compta amb una nova entitat dedicada a la defensa de la promoció de l'oli de la comarca. L'Associació de Petits Oleicultors del Priorat neix amb l'objectiu de posar en valor el producte local i recuperar varietats minoritàries tradicionals. L'entitat defensa que l'oli del Priorat té unes característiques pròpies que el diferencien d'altres territoris, inclosos a la DO de Siurana. I 6 municipis de la Conca de Barberà reclamen més pes a la gestió del futur parc de les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. Montblanc, l'Espluga de Francolí, Vimbodí i Poblet, Vallclara, Vilanova de Prades i Vilaverd han consensuat una posició comuna per reclamar a la Generalitat més capacitat de decisió a la gestió d'aquest nou espai.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Esteu escoltant Espai Lounge. Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
2: Hola, benvingudes, benvinguts a Selecció Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Black & Jones, Herb Albert, Killy Aldist, Roba Rat, entre molts altres. Comencem i ho fem amb Digicam, Joao. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Sabíeu que a la Vall de Boí hi ha 8 esglésies i una ermita declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO? El que més destaca del conjunt romànic de la Vall de Boí és precisament el seu estil arquitectònic. Són construccions dels segles XI i XII que seguien el model del nord d'Itàlia, anomenat romànic llombard. Les seves característiques principals eren la funcionalitat, un acurat treball de la pedra, campaners de torre ben esvels i una decoració exterior a base d'arquets cecs i bandes llombardes. Si aquests elements us sonen, és perquè probablement hagueu visitat o vist imatges de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Arill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, l'Assumpció de Coll i l'ermita de Sant Quirc de Durro. El romànic de la Vall de Boí és excepcional precisament perquè en un espai reduït concentra totes aquestes esglésies d'un mateix estil. Construccions que s'han conservat al llarg dels segles gràcies a l'aïllament de la zona. Per això tenim la sort de poder-les visitar i transportar-nos així al passat a través del patrimoni que va molt més enllà de l'arquitectura. Durant tot l'any podeu gaudir de la màxima expressió del romànic català a la Vall de Boí. Trobareu tota la informació i possibles rutes als webs vallboí.cat i centreromànic.com.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El cantant del grup banyolí Germà Negre dirigirà el Somni Estereofònic. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. El cantant de Germà Negre, el banyolí Adrià Dilmet, dirigirà la sardana Somni Estereofònica a la Coco de Sant Martirià 2026 a la plaça Major de Banyoles. Aquest és el programa 506 i tenim més titulars. La competència de coples organitzada pel Foment de Banyoles reunirà les coples Ciutat de Girona, la principal de la Bisbal, la principal de Llobregat i la Salvatana. I Caçà de la Selva estrena una àliga a la seva faràndula i en compon un ball per a cobla. L'escoltem. Tornem a Banyoles. Aquest any la segona ronda de la Coco, la competència de cobla, serà de sardanes estrenades a la competició entre l'any 2000 i el 2010. I el concurs de sardana esportiva de Sant Martirià acollirà els campionats Gran A i Gran B infantil a càrrec de la Coble Ciutat de Girona. L'agrupació sardanista de Sant Feliu de Codines rep menció d'honor que atorga l'Ajuntament de Sant Feliu per commemorar el 25è aniversari de l'entitat. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que passarà al món immens de la sardana i la copla a l'octubre passa per Banyoles, i així us ho expliquem. El Foment de Banyoles ha anunciat que el banyolí Adrià Dilmé serà el director del Somni Estereofònic 2026. L'espectacle que posa el punt i final a la competència de coples, la Coco, serà a les festes de Sant Martí el proper 25 d'octubre, diumenge, a partir de 4:45 de la tarda, i aquest somni sonarà a les 8 del vespre en punt. La competència de coples organitzada pel Foment de Banyoles reunirà les coples Ciutat de Girona, la principal de la Bisbal, la principal de Llobregat i la Salvatana en una jornada dedicada íntegrament a la música per a coble. La sisena i última ronda és precisament aquest somni estereofònic que cada any es converteix en un dels moments més esperats de la festa major, i quatre coples envoltant la plaça, els llums apagats i centenars de bengales enceses entre el públic transformen l'espai en un gran escenari de llum i música. Situat al centre de la plaça, el director coordina les quatre formacions i guia una experiència que ha esdevingut una de les imatges més emblemàtiques de la festa major de Sant Martí Dia i també del sardanisme arreu del país. El Somni Estereofònic és una proposta singular que no té equivalent a cap lloc més. La interpretació simultània de les quatre coples sota una única direcció musical, sumada a la participació activa del públic, converteix aquest acte en un espectacle que és irrepetible i que va viure a la plaça major de Banyoles el proper 25 d'octubre a partir de les 8 del vespre, aquest somni. A més, des de l'any passat, la baixada de bèsties fa parada a la plaça Major perquè la faràndula banyolina i el públic que es dirigeix cap a barraques també puguin gaudir d'aquest somni. La presència d'Adrià Dilmé a la festa Major anirà més enllà de la direcció d'aquest espectacle. Ara en parlarem. Però qui és Adrià Dilmé?

Doncs és aquest que canta. Adrià Dilmi Vilanova és mestre, músic i activista cultural a Banyoles. La seva trajectòria professional se situa en la intersecció entre educació, música, cultura popular i participació comunitària. És músic i membre de Germà Negre, una formació banyolina dedicada a la recuperació i reinterpretació de la música tradicional i popular dels Països Catalans, amb un estil de folk pop-rock, i en l'àmbit educatiu exerceix de mestre a l'escola Camins de Banyoles, on desenvolupa especialment projectes vinculats a l'educació musical. També forma part de l'equip de treball del projecte Canto Tacassà, una iniciativa dedicada a la recerca, documentació, conservació i difusió del patrimoni musical de tradició oral de les comarques gironines. La seva participació en el projecte connecta la seva experiència com a músic amb l'interès per a la transmissió de la cultura popular. També participa activament en l'organització i conceptualització de les activitats de Festa Major de Sant Martí Dia de Banyoles a través de la seva comissió de Festa Major.

0: fa mal el que ja el torne.
1: La setmana que ve l'he dit que torne.
2: Doncs bé, ell serà, Adrià Dilmé, qui dirigirà el Somni Estereofònic d'aquest 2026.
3: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
2: I anem a seguir repassant el programa sardanista de la Festa Major de Banyoles, una de les festes majors més sardanistes de Catalunya, perquè té molts punts. Comença el programa sardanista dissabte 24 d'octubre amb una ballada, doble ballada de sardanes i dansa a la Plaça Major a partir de 3:15 del migdia, amb la Sol de Banyoles i la Principal de Banyoles, una ballada dedicada als compositors banyolins, i on a 1:15 hi haurà la interpretació de la dansa de la Filosa de Banyoles a càrrec de l'Esbart Font Coberta. El programa sardanista seguirà a les 5 de la tarda des del Barri Vell amb la Rua de Festa Major i actuacions de les seccions del Foment, amb la participació de les coples Bisbal Jove, La Magnífica, que és una copla creada d'oc per a aquesta Festa Major, la Principal d'Olot i la Principal de Banyoles i la Sol de Banyoles. També la Rua des del Monestir fins a l'Ajuntament, parant a la Plaça Major, per gaudir de la faràndula, que és molt extensa a Banyoles. Hi haurà també una actuació de l'Esbart Font Coberta i la colla sardanista Nanúfars i la colla bastonera Paltrux. El programa sardanista seguirà diumenge 25 d'octubre a partir de les 11, també a la Plaça Major, amb el 86è concurs de colles sardanistes que organitza el Foment de Banyoles, que acull aquest any Campionat de Catalunya en categoria Gran A i B i també l'infantil, a més del territorial i les colles lliures. La copla serà la Ciutat de Girona. I a 4:15, aquesta mateixa plaça, la Plaça Major acollirà aquesta competència de coples, que ja hem explicat abans, amb les coples Ciutat de Girona, la Principal de la Bisbal, la Principal de Llobregat i la Salvatana. Una competència on la primera ronda seran sardanes per escoltar, la segona aquestes estrenades entre el 2020 i el 2010 a la mateixa Coco, la tercera ronda serà de sardanes d'estrena d'aquest any, atenció que la copla que guanyi aconsegueix 1.000 euros, cada copla ha de proporcionar una sardana d'estrena d'un compositor de la casa, i a la quarta ronda hi haurà sardanes obligades, a la cinquena sardanes balladores, ben balladores, i la sisena és aquest Somni Estereofònic a partir de les 8 del vespre a la Plaça Major. El programa sardanista segueix dilluns 26 d'octubre a 11:45 al Pavelló de la Draga amb el concert de la Festa de la Música per a Copla, l'únic concert a Catalunya de tres coples estable, diguéssim, cada any que sigui així. En vam parlar ja la setmana passada perquè el Foment ja va avançar aquesta programació del concert i hi haurà les coples Ciutat de Girona, la Principal de la Bisbal i els Mongrins. Les sardanes, dilluns 26 d'octubre, el dilluns de Festa Major, el dilluns de Sant Martí dia seguiran a les 5 de la tarda a la Plaça Major amb una triple ballada de fi de festa amb la Principal de la Bisbal, la Ciutat de Girona i els Mongrins. Aquesta és la programació sardanista pel que fa a la Festa de Sant Martí dia de Banyoles que es va avançar aquest dissabte a la tarda a la Plaça Major de Banyoles, i nosaltres avui n'hem fet aquest recull. Escoltem ara la sardana Somni de Manel Sederra i Puigferrer, càrrec de la copla, la Principal de la Bisbal, dirigida per Francesc. És una sardana que s'estrenava l'1 de gener de 1945. L'escoltem.

0: Això era Somni, de Manel Saderra i Puigferrer.
1: Connexions al territori.
0: Comencem aquestes connexions al territori a Torroella de Montgrí, perquè aquest diumenge tot el dia l'agrupació sardanista Continuïtat va celebrar la 62a edició de l'Aplec de la Sardana de Torroella, la plaça de la Vila amb les cobles, la principal de la del Llobregat, la Maricel i la principal de Caçà. Al matí va haver la participació de colles infantils i juvenils convidades. Al migdia van celebrar un dinar de germanor i també hi va haver-hi concurs de colles improvisades. Torroella de Montgrí encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I també l'agrupació sardanista Azert va celebrar aquest diumenge tot el dia el 53è aplec de la Sardana de Terrassa a la plaça Vella amb les cobles Sant Jordi i Mil·lenària. Hi va haver sortejos i també concurs de colles improvisades. I per acabar, aquest dimecres ha estat el dia gros de festa major a Calella i la cobla, la principal de la Bisbal, ha ofert una ballada de sardanes dins del recinte de la Fira de Calella i al Maresme a la tarda, concert i ball. Tanquem aquestes connexions amb Minerva, que és la patrona de la festa major de Calella, una sardana que dedicava a Calella el 80è aplec en aquesta ocasió el 2007 Tomàs Gil Membrado i que escoltem a càrrec de la cobla Marinada en el disc 80è aplec Pairal de Catalunya 2007 Sardanes Calella volum 3.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte. Notícies. Societat.
1: I Casa de la Selva ha estrenat una àliga a la seva faràndula i n'han compost un ball per a copla. És la música de Robert Vázquez i Júlia Vilà, que mai abans havien compost per a copla. Ens han explicat la llegenda de l'àliga, que ara mateix us l'expliquem. I és que diu la llegenda que el déu egipci Osiris va rebre l'encàrrec de guardar un ou molt preuat en un racó del planeta. I quan va passar per les Gavarres es va parar perquè va veure que la gent se les estimava molt i les cuidava moltíssim. I va pensar que mai estaria més ben cuidat que allà. I aleshores el va deixar, però constantment l'anava a veure. I per això Casa té uns gegants egipcis que recorden aquest déu egipci que feia visites a les Gavarres, l'Osiris, al costat de casa. Fins que un dia aquest ou el va trobar una pastoreta i com que era un ou ben curiós perquè era gran i daurat, va decidir mantenir-lo en secret però anar-lo cuidant. I va arribar un moment que la pastoreta el cuidava de nit i l'Osiris de dia. I així l'ou estava sempre vigilat. Però aleshores va haver-hi un dia que els dos es van trobar i l'ou es va moure. L'Osiris li va dir a la pastoreta que sabia que l'havia estat cuidant i li va dir que el cuidés ella i que el dia que aparegués una corona a casa seva volia dir que l'animal que en sortís de dins estava preparat per prendre una decisió. Si es posava la corona, volia dir que es quedava a viure al poble que l'havia acollit i si no se la posava, l'Osiris el tornaria a buscar per emportar-se'l a Egipte. Divendres passat, durant el cremat de la festa major petita de Casà, a Santa Tecla, l'àliga va aparèixer amb la corona posada. Això vol dir que es queda al poble. Robert Vázquez és un dels dos autors que ha compost aquest ball de l'àliga per a copla en declaracions al Coplejant.
2: El repte de fer la cançó de l'àliga de Casà ha estat interessant, complexa i tot un repte. Primerament perquè has de fer una cançó que integri tots els elements dels gegants de Casà que són egipcis, més tota la tradició popular de Casà. I quan fem una cançó d'aquest tipus sempre la pensem sobretot a fer-la amb gralles. En gralles perquè és el nucli musical, és el nucli musical dels gegants i perquè ells ho puguin tocar. Quan fem l'arranjament també el fem pensant en gralles i banda, evidentment, i tota la percussió que hi comporta. Durant aquest procés que hem anat fent la cançó juntament amb la Júlia, ens van dir que s'havia d'estrenar per copla. Ostres, aquí el repte és majúscul perquè jo mai havia fet res per copla. Doncs, esclar, t'has de posar al dia dels instruments, tessitures, tonalitats a tots els instruments de copla. I aquí vull agrair molt al senyor Lluís Bofill, de la principal de Casà, que m'ha ajudat molt i hem pogut fer, doncs, això, un arranjament per copla de la cançó Horus, l'àguila de Casà. La veritat és que és un repte molt bonic, molt gratificant, i si a més agrada, imagina't.
1: No tots els pobles poden tenir àligues a les seves faràndules, només aquells que han tingut favors o privilegis d'algun rei, i és el cas de Casà. L'àliga és l'animal més noble de la faràndula que s'encarrega de les misses i els oficis solemnes. No surt sempre i no en totes les ocasions porta la corona posada, que es reserva pels moments més protocolaris i més especials. Anem a escoltar aquesta cançó, aquest ball de l'àliga nou, aquesta àliga nova de Casà que s'estrena aquest cap de setmana. Horus, l'àliga de Casà de Júlia Vilà i Robert Vázquez, a càrrec de la copla, la principal de Casà. Thank you.

0: Això era Horus, l'àliga de Caçà, de Júlia Vila i Robert Vázquez, la nova cançó de l'àliga de Caçà.
1: L'agenda.
0: Vinga, fem un recull dels actes de l'agenda de la setmana que ve. Les ballades les trobareu a la web de Som Sardana. I comencem a dimecres 30 de setembre perquè a 6:45 hi ha la conferència Les Sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement, a càrrec d'Albert Fontelles a la Biblioteca de Tordera. I ens atem l'octubre, divendres 2 d'octubre, perquè a 8:00 hi ha concert de sardanes i música per a Copla Martorelles a la Vinya amb la Copla Sant Jordi. Dissabte 3 d'octubre arriba la plec sardanista de la Ribera d'Ebre, Mora d'Ebre, edició 52 a partir de 5:45 de la tarda i a 9:45 amb les coples Reu Jove i Vents de Riella. I dissabte que ve també a 6:39 a plec de la Sardana de Montgat al Parc de la Riera d'en Font amb les coples Bisbal Jove i Ciutat de Girona. Dissabte 3 d'octubre també a 10:00, concert del 5è aplec de Balaguer. Ara en parlarem. I diumenge 4 d'octubre també arriba el 52è aplec de la Sardana de Malgrat de Mar, al Parc de Francesc Macià, a 11:00 i 4:00 amb les coples Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Diumenge que ve també 39è aplec del Roser a Martorell amb les coples Maricel Marinada i Mediterrània, a 12:00 i 4:00. I diumenge també 54è concurs de colles sardanistes del Vendrell amb la Reu Jove a partir de 8:15 del vespre. Déu-n'hi-do l'hora per ser un diumenge. Dilluns 5 d'octubre també 7:00 de la tarda concert de Fra Garí amb les coples Sant Jordi i Marinada al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. I aquesta setmana destaquem. Doncs la sardanada de Balaguer que arriba divendres 2 d'octubre i fins diumenge. Doncs divendres 2 d'octubre a partir de 10:00 de la nit hi ha revetlla de la sardanada amb el pregó d'aquesta sardanada de Balaguer a partir de 10:00 amb la Copla Juvenívola de Sabadell, una ballada a la plaça del Mercadal. I dissabte 3 d'octubre a 5:15 de la tarda comença la 5ª sardanada, o sigui, que aplec de la sardana de Balaguer amb les coples Mediterrània, la Principal del Llobregat i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona a la plaça del Mercadal. Al vespre d'aquest dissabte 3 d'octubre a partir de 10:00 de la nit, concert d'aquest 5è aplec amb saxo, copla i cabaret amb Mercè Martínez i Jordi Paulí amb la Copla Mediterrània al Teatre Municipal de Balaguer. Mentre l'esperem aquesta sardanada, escoltem la sardana que estrenaven l'any passat, Les Fades de Hollywood de Marc Timón. Aquest any per cert estrenen a Pitu Chamorro i a Anna Abad. Però recuperem aquesta, Les Fades de Hollywood de Marc Timón, a càrrec de la Copla, la Principal del Llobregat. L'escoltem i tanquem l'agenda.

0: coplejant.cat.
1: I aquesta setmana us portem una recomanació que hem recuperat del programa del concert de la Festa de la Música de Cobla de Sant Martirià, i és que una de les cobles, la principal de la Bisbal, interpretarà l'obra lliure de Francesc Assú, Random, i avui la podem escoltar aquí al programa, en aquesta ocasió amb una gravació de la cobla Montgrins. És una obra per a cobla del gironí Francesc Assú que estrenava el novembre de l'any passat al Festival Masquefa Sona Bé a l'Anoia, un concurs de música per a cobla reconvertit d'un temps ençà en un concert bienal a càrrec interpretat per la cobla Montgrins, on l'organització capitanejada per Jordi Tomàs encarrega dues obres per a cobla. Doncs bé, l'any passat, a la 12a edició d'aquest festival, estrenaven a Francesc Assú i a Martí Delgado, professor i alumne, respectivament, de fet. Avui escoltem aquesta obra de Assú que va decidir titular Random, un concepte, podríem dir, contemporani de la generació Z, que és un anglicisme que, per traduir-lo al català, podria ser un adjectiu relacionat amb quelcom aleatori, inconex, estrany o inesperat, fins i tot, que sembla improvisat, fortuit, casual, arbitrari. I és que l'obra, tal com ens la definia l'autor, és una passejada aleatòria per la rítmica sud-americana per un museu fictici on hi ha petits interludis que representen els seus passos pels passadissos, i cada sala és un ritme llatí diferent. Hi ha bachata, hi ha samba, hi ha bossa nova, hi ha molts ritmes llatins. Cassu ens confessa que quan va explicar aquesta alegoria al seu fill, ell li va etzibar: "Pare, que Random", i aquest concepte li va semblar molt adient com a títol. La podem escoltar a càrrec de la cobla Montgrins. És Random, una obra lliure de Francesc Assú.

0: Això era Random, la darrera obra lliure escrita per Francesc Assú.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies. Política.
0: I avui us hem d'explicar que l'agrupació sardanista de Sant Feliu de Codines ha rebut la menció d'honor que atorga l'Ajuntament de la ciutat de Sant Feliu de Codines per commemorar el seu 25è aniversari de l'entitat. L'entrega es va fer en el marc de l'acte institucional de la Diada, en el qual l'Ajuntament va fer entrega, com cada any, de les mencions d'honor a diferents associacions i persones que s'han distingit per la seva tasca al municipi. De cara al futur, l'entitat afronta aquesta nova etapa amb optimisme, diuen. La junta directiva es troba actualment en procés de renovació amb la incorporació de membres més joves que han de garantir la continuïtat del projecte sardanista durant els anys que venen.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició i ho fem amb un altre tema de Germà Negre, que és la cançó de les mares, un tema on la tenora hi és ben present i està fet amb la trompetista i cantant Alba Caret. És ben bonic aquest tema que nosaltres fem servir per acabar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok i a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat o a les plataformes digitals. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Hi ha més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres i més anys que capellans. Es refereix al fet que hi ha molt temps disponible o sobrer per a una determinada acció que no cal tenir pressa. És d'aquelles frases ben nostrades, de difícil traducció a altres llengües i que la popularitat ha fet que s'escurci, primer condensant tot el sentit en la primera part de la dita i que prengui més sentits en segon terme, tenint l'aplicació en altres situacions comunicatives. Així hi ha gent que la interpreta amb d'altres sentits, com ara, per indicar que algú sap compaginar el que té per viure, perquè ha d'ajustar la durada dels dies al nombre de botifarres que té. Segurament devia néixer que quan n'hi havien de sobreres i tothom lligava els gossos amb llonganisses.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: La mar, com més té, més brama. Seguim explorant les dites marineres i el respecte que els mariners senten pel mar els fa tenir molta cura i prevenció quan les condicions no són prou bones. I saben els mariners que la fam del mar és inesgotable i que aprofita qualsevol oportunitat per engolir-ho tot. I sí que després de la tempesta ve la calma. En sentit figurat, s'aplica a la cobdícia humana. Qui més té, més vol. És aquell mai tenir-ne prou que fa que puguem passar de la cobdícia a la corrupció i a la mala praxi professional o de gestió.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: A Ràdio Montornès, la intersecció.
6: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Benvingudes a un nou programa de tarda aquí a Ràdio Montornès amb informació, divulgació i entreteniment, com fent sempre fins les 6 en punt. Avui dimarts, dia 29, aquest dia una miqueta més atrafegat amb tanta pluja, amb tantes alertes. Espero que tothom estigui bé, que si veu rebre l'alerta al mòbil la nit no us espanteu, no us espantéssiu gaire. A mi la veritat és que gairebé va saltar la patata, però la qüestió és que avui tot està passant per aquí i sí, sense gaire incidència, el que és a Montornès, eh? Altres llocs sí. Bueno, doncs nosaltres ja sabeu que faci sol o plogui, estem aquí com sempre i ens podeu escoltar a través del 91.2 de l'FM i a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i també al canal de la tele de Ràdio Montornès fins les 6, com us deia, i a la nit al territori nocturn a les 10 podreu tornar a escoltar aquest mateix programa. Com totes les tardes, m'acompanya a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal, com estàs?
2: Bé, com dius tu, una mica de dimarts, no? Dimarts plujós, gris, però bueno, molt bé.
1: Doncs
2: amb
1: sí.
2: Ganes d'avançar la setmana i en el programa d'avui, no?
1: Home, a més que pinta molt interessant. Sí, els dimarts ja costen una mica, doncs, i a més no veiem gaire el sol, no? I són dies així que ens ve més de gust gairebé estar amb un té i la manta, costen una mica més. Però ens hem d'acostumar perquè això vol dir que la tardor i l'hivern ja estan aquí.
2: Exacte, i per això també venim superbé nosaltres per animar la tarda, no?
1: Home, clar que sí. Jo crec que avui, a més, serà una tarda que fins les 6 prometo que passarà super, super ràpid i estarem, com sempre, informats i informades del que passa a Montornès, de tot allò que hem de saber, però avui tindrem col·laboradores que ens faran, jo us dic, passar la tarda molt bé, ben entretinguda, o la nit, ja depèn això el que vosaltres vulgueu.
2: Sí.
1: Això ja va, depèn de quan vosaltres vulgueu escoltar la Intersecció d'avui. Doncs vinga, voleu conèixer els continguts de la tarda? Som-hi. El que avui ens centra més l'actualitat d'aquí del poble són les obres que s'estan fent al complex esportiu municipal Les Vernedes, aquesta substitució del sostre de la piscina coberta de l'interior del gimnàs. El complex ja van començar ahir i s'han pres diverses mesures per intentar minimitzar les molèsties al màxim possible a les persones abonades. Avui tornarem a parlar d'aquestes obres perquè tenim declaracions del regidor d'Esports, en Ricardo Pulis. Però a més dels titulars i aquesta part informativa, tindrem, com deia, diverses col·laboradores que ens farà passar la tarda molt bé. D'una banda tenim a l'Àfrica Closa, que arriba amb una nova secció del Mundo Me Cabrea, i avui amb una secció, la veritat, que bastant seriosa i d'actualitat.
2: Ostres, ara m'has deixat parat, eh?
1: Sí, perquè ja sabeu
2: actualitat
1: que...
2: Actualitat seriosa, eh?
1: Sí, home, ja sabeu que l'Àfrica a vegades es parla de coses molt ràndoms i que no tenen gaire importància, però quan s'ha de posar sèrio, ho fa. I avui, clar, jo crec que un tema que cabreja moltíssim a tothom aquests dies és el tema de la vivenda i de com està tot.
2: Bueno, està així en boca de tothom, no?
1: Exacte, així que avui l'Àfrica Closa en parlarà, es queixarà i segur que molts i moltes ens podem sumar a les paraules que ens digui la nostra companya. A banda d'això, avui ja tindrem com l'equip de la Intersecció al complet, perquè aquesta tarda també passarà per aquí l'Aina Barquero, que s'incorpora al nostre equip i és la darrera col·laboradora en incorporar-se a aquesta temporada, i ho fa amb la seva secció de cultura pop, com fa també gairebé des de l'inici, si no des de l'inici del tot, de
2: sí,
1: l'Intersecció.
2: Sí, sí, fidel al seu estil.
1: Sí, i avui aporta alguna recomanació de sèrie, de pel·lícula, i també temes que s'han fet virals aquests dies, aquestes darreres setmanes a internet. Ja sabeu que l'Aina també és molt usuària de les xarxes socials, doncs ens portarà alguns dels temes que han passat per les xarxes, per si no us heu enterat, o per recordar-los i que ens doni ella sempre el seu punt de vista, que ens agrada i riem molt sempre que ve l'Aina que passa per aquí. A banda d'això, avui si podem sí que parlarem de Luis Pasteur, tindrem novetats musicals, bé, super, super programa per escoltar fins les 6 de la tarda. Espero que us quedeu. Nosaltres comencem repassant els títols del dia. Comencem amb que divendres es tancarà el termini d'inscripcions per l'espai de joc del centre infantil La Peixera. L'equipament ofereix propostes de lleure destinades a nens i nenes des de I3 a 6 de primària, amb el joc com a protagonista. La tècnica d'infància Esther Bello ha explicat que els infants es dividiran per grups d'edat.
3: Vindran 2 dies per setmana amb grups d'infants de la seva edat. Dilluns i dimecres venen els més petits, que són infants de I3, I4 i 5. Dimarts i dijous venen els infants de mitjans, que són primer, segon i tercer. I dimarts i divendres venen el grup de grans, que és 4, 5, 6. Per tant, els infants els agrupem per cicles o franges d'edat que creiem que poden tenir un joc similar.
1: També s'hi duen a terme tallers i sortides durant tot el curs. Les inscripcions, com deien, es poden fer fins al dia 2 d'octubre al web inscripcions.montornès.cat. Per més informació, també podeu trucar al 617 43 21 91 o enviar un correu a lapeixera@montornès.cat. Fins al 11 d'octubre, les AMPA i les AFA poden sol·licitar un ajut a l'Ajuntament. La dotació és de 18.000 euros per les entitats dels centres de primària, de 2.000 per les escoles de secundària i de 2.000 més per les de la Llar d'Infants Pública al Lledoner i la de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Obra de Teatre. Les subvencions van orientades al desenvolupament d'activitats i projectes educatius que afavoreixin, entre d'altres, la col·laboració entre centres, la diversitat cultural i funcional, la coeducació i la sostenibilitat. Les sol·licituds es poden formalitzar a través de la seu electrònica del web municipal. S'han obert les inscripcions per un nou mercat de segona mà. Serà el dia 25 d'octubre a la plaça del poble. De 10 a 2, el veïnat hi podrà comprar i vendre objectes usats que estiguin en bon estat, com ara roba, estris, petits electrodomèstics, llibres, joguines o peces de col·leccionisme. L'objectiu del mercat és fomentar la reutilització, allargar la vida útil dels objectes i contribuir a un consum més responsable i sostenible. No s'hi permet la venda ni l'intercanvi de productes perillosos o nocius, ni tampoc d'animals o aliments. Per posar una parada, és imprescindible inscriure-s'hi prèviament mitjançant el formulari disponible al web montornès.cat/mercat-segona-ma fins que s'exhaureixin les places disponibles. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que encara hi ha entrades per veure l'espectacle Sopa de Pedres de la companyia Engruna Teatre. Es tracta d'un show de titelles recomanat per famílies amb infants a partir de 4 anys i aborda el tema de les persones refugiades a través de l'Alma, una nena que ha de fugir del seu país. Escoltem una de les actrius de l'obra, l'Anna Ferriol.
4: Malauradament és un tema que sempre està de moda i sempre és actual. Nosaltres quan vam estrenar l'espectacle hi havia molt candent el conflicte de la guerra de Síria i teníem molt clar que l'Alma, que és la protagonista d'aquesta història, era siriana. Però és que amb els anys que fa que fem aquesta producció, doncs ha sigut siriana, ha sigut afganesa, ha sigut palestina, ara podria ser perfectament una nena marroquina, no? Que també busquen un lloc on poder veure millor. Vull dir que clar, al final és un tema que és molt actual i que els nens i nenes pot ser que tinguin molts companys de classe que hagin viscut experiències com aquesta protagonista.
1: L'espectacle començarà a les 6 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 50 minuts. El preu de les entrades oscil·la entre els 5 i els 13 euros en funció de les bonificacions aplicades. Estan disponibles a webentrades.montornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Els treballs de desmuntatge i substitució de la coberta de la piscina interior del complex esportiu municipal Les Marnedes han començat. Això vol dir que fins que acabin les obres, la instal·lació romandrà tancada. El regidor d'Esports, Ricardo Piris, ha explicat que la coberta actual s'havia anat deteriorant amb el pas del temps i les filtracions d'aigua. Va ser instal·lant unes plaques fotovoltaiques quan se'n van adonar.
5: Fent una instal·lació de plaques fotovoltaiques van detectar que hi havia unes taques i analitzant aquestes taques ens van anar a adonar que venien de dins, diguéssim. No? Es veu que l'ambient amb clor és molt... Bueno, és molt corrosiu, no? I al final van decidir que farem les adaptacions, l'havíem de fer com més aviat millor. I s'ha hagut de fer una licitació, tot té un tràmit burocràtic i de l'Ajuntament, dels tècnics, molt gran. En principi, si tot va bé, són 4 mesos d'obra. Sempre hem dit que no, si encara que estiguin treballant, el moment que es pugui obrir i garantim la seguretat dels usuaris, s'obrirà. Encara que per fora hagin de fer algun ramat o el que sigui. Però en principi calculem que uns 4 mesos l'han calculat els tècnics.
1: Com deia el regidor, la durada prevista de les feines és de 4 mesos. Tenen un import aproximat de 452.000 euros. La nova coberta estarà feta de materials que garantiran una correcta estanquitat, una adequada gestió del vapor i el reforç de les vigues estructurals. Escoltem Ricardo Piris.
5: S'ha de canviar el sostre sencer, hi ha hagut de fabricar un sostre especial, ara ha evolucionat bastant la tècnica i serà un sostre d'alumini, que és molt car, però es veu que és molt eficient i clar, en principi no hauria de tornar a posar. Aprofitem que traiem el sostre i com que les biguetes que suporten el sostre no compleixen la normativa contra incendis, doncs aprofitarem i reforçarem aquestes biguetes. Em van dir que no hi havia un risc imminent de que caigués el sostre, però sí que a partir d'aquí no hem vist que hi ha hagut altres piscines que havien caigut sostre, no volem córrer cap risc, que ningú dels usuaris es faci mal, i quan tothom de l'oposició es va aprovar el ple i tothom va estar d'acord que s'havia de canviar.
1: Durant aquests mesos d'obres s'han pres mesures per intentar minimitzar les molèsties a les persones usuàries, com ara la reducció de la quota, l'obertura de les piscines d'estiu i la posada en marxa de classes dirigides a baixa intensitat. Així ho ha explicat el regidor d'Esports, Ricardo Piris.
5: Reduir la quota un 15% als usuaris. Potser hi ha molta gent que no feia servir la piscina, no? I es beneficiarà. També hem donat la possibilitat de donar-se de baixa, gent que només pensaven en gent que només faci servir la piscina, no? De donar-se de baixa, i quan es tornin a obrir les piscines podran donar d'alta immediatament sense cap cost. I també hem tancat, diguéssim que hem obert una llista d'espera, hem tancat la llista d'admissions per prevenir que si tota aquesta gent que venia a la piscina vagi, per exemple, a la sala de fitness, que ja estava una mica massificada, doncs que tingui una mica d'un confort. I després també, mentre puguem, no?, el canvi del temps sigui favorable, hem obert les piscines d'estiu, estan socorristes, han fet ja classes d'aquagym que estan funcionant, vam dir que hi ha gent que la fa servir. Intentar, que ja sé que hi ha gent que només ve a nedar, no?, i també en la piscina de fora també hem habilitat uns carrils perquè la gent pugui nedar. També hem fet alguna classe nova, com que tenim els monitors, no?, farem alguna classe de gimnàstica suau, perquè moltes de les persones que fan aquagym, per exemple, que és un grup que doncs fan una gimnàstica suau, també uns estiraments, i intentarem també que aquesta gent provi unes altres classes, no?, que a vegades els fa por perquè pensen que són massa per elles, però com que l'altre dia vam tindre la taula oberta i vam recollir diferents, no, gent que deia, hòstia, això no serà massa per mi, no, i cadascú posa la seva intensitat i bueno, esperem que funcioni bé.
1: Com deia el regidor, ara mateix al complex esportiu municipal Les Barredes no s'hi pot apuntar cap persona nova, però sí s'ha habilitat una llista d'espera per quan s'acabin les obres.

De seguida anirem a parlar amb la nostra primera convidada d'avui, la nostra primera col·laboradora, però abans volia començar en el tema musical amb una novetat i una col·laboració que ens ha cridat l'atenció i que ens agrada també. És la de John Legend, que ja vaig portar la batalla musical fa un parell de setmanetes i ara acaba de treure la cançó amb Pharrell Williams i una cançoneta doncs, que la veritat als dos els hi queda molt bé i es diu Fireflies.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul to take.
2: Així sempre amb tota l'energia rebem a l'Àfrica Closa i la seva secció del Mundo Me Cabré. Molt bona tarda, Àfrica.
3: Hola, molt bona tarda. Crec que la secció d'avui, o el nom d'aquesta secció, crec que poques vegades ha tingut tant sentit com en aquests moments, dir que el món m'emprenya, em cabreja.
2: Doncs sí. Sí, sí, sí,
3: oi?
2: Totalment.
3: No ho creus?
2: Sí.
3: Perquè és que hi ha una tensió, o sigui, jo porto uns dies que... El meu algoritme a Instagram és bàsicament un sol tema, molt necessari, molt important, i que a més és un tema que emprenya molt al 90% de la població, la gran part de la població, perquè si no ets aquest 1% superric, raro serà que no t'afecti mínimament, i és el tema, no?, el meló de la vivenda, i crec que potser és un tema que podíem obrir, un meló que podíem obrir en aquesta secció d'avui.
2: Doncs sí, a mi em sembla perfecte, és veritat que tothom està al dia del que està passant, i gairebé no n'hem parlat aquí, bueno, doncs perquè fia també venim a informar-nos sobre Montornès, ha passat una bona estona, però també és un tema que ens afecta a tots, siguem o no siguem d'aquí, sí, i avui doncs anem a enfadar-nos de veritat, que toca.
3: Exacte, perquè és que és impossible no enfadar-se, i crec que és un tema que de menor o major mesura ens toca. D'acord? Jo parlaré des de la meva perspectiva, des de la meva experiència, i és que jo sóc una persona extremadament privilegiada. De vegades sembla que hagin d'arribar a extrems, o els superrics que tenen 300 cases, o casos com el de la Mari Carmen, que ens té a tots doncs, amb les mans al cap últimament, sí. I se'ns obliden que hi ha tot una massa grisa, no? Aquest punt mig, que no és ni supergreu ni supersenzill, no? ni superprivilegiat, però que en realitat és segurament la gran part dels casos, no? I és que al final jo sóc una persona jove de 30 anys, repeteixo, molt privilegiada, perquè en el meu cas concretament d'alguna manera tinc uns privilegis que segurament no siguin comuns en tothom, i és que jo tinc una vivenda que la meitat està al meu nom perquè sóc filla única, però que realment és del meu pare.
2: Uh-huh.
3: I per situació laboral del meu pare, doncs no és una persona que he visquent allà contínuament i tinc com una espècie de semi-independència, no? Que això està superbé. I fixa't tu que si fins i tot a una persona com a mi, que té aquest privilegi, perquè no se li pot dir d'una altra manera, li afecta aquest tema, com no ha de ser en casos més complicats, no? I és que al final, quan tu tens 30 anys, o quan en tens 20 i pocs, arriba un punt en el que tu tens certes aspiracions. Vols fer la teva vida, vols simplement tenir el teu espai i no vols haver de donar certes explicacions perquè estàs en un altre punt a la teva vida. I això jo no crec que sigui un capritxo per ningú, perquè després la gent més gran et dirà, no, és que jo a la teva edat ja estava casat i tenia fills, i jo pensant, bueno, ja m'agradaria tenir la possibilitat, però com vols que pensi en casar-me si no tinc ni casa meva, no? I ja no parlem de tenir fills, que és l'altre. El cas és que, tot i aquesta situació, arriba moments en els que pues, bueno, tens aquesta inquietud de dir, ostres, sento que no tinc la meva edat, perquè hi ha aquesta pressió social, no?, de que en certes edats has de fer certes coses. I quan et planteges aquestes certes coses que suposa que has d'estar fent en 30 anys o en 20 i pico anys, ostres, és una jarra d'aigua freda tremenda, perquè jo no sé si us heu ficat a Idealista, a Bitacle, a Fotocasa, últimament, per Montornès mateix.
2: Ui, per Montornès és algo horrible.
3: No, és absolutament depriment. Quan veus un preu una mica decent, t'asseguro que està llogat, o que està ocupat, o que va estar recentment... I si no, doncs, preparat per pagar 900 euros d'hipoteca al mes o una cosa així, el qual vol dir que, no pots independitzar-te individualment, ho has de fer amb una altra persona, i dos, que si el dia de demà vols jugar, et costarà diners. Què vull? I on vaig amb això? Cuidado, perquè aquí ens podem complicar, eh? Jo, per exemple, aquesta vivenda que tinc, que com a filla única tinc la sort de que sé que és mig meva, perquè no pot anar enlloc més que no sigui a mi. Si jo el dia de demà doncs, agafo una vivenda amb una parella i me'n vaig a viure allà, sé que aquesta vivenda, estigui o no estigui vivint aquí el meu pare, el dia de demà doncs, serà un lloc on jo puc anar si les coses amb la meva parella no funcionen, que és una realitat molt real.
2: Sí.
3: Vull dir, ens pot passar a qualsevol de nosaltres. Vol dir que jo vull especular amb aquesta vivenda? No. que vull dir és que a mi això em dona una seguretat de futur. Si el dia de demà el meu pare no està vivint aquí per la raó que sigui, preferiria buscar una manera de jugar-la perquè jo no sé què pot passar amb la meva parella en el futur. I si en el futur decideixo vendre-la perquè, ostres, dic, mira, jo crec que estem ben aquí, crec que m'ho puc permetre, estupendo. Però es tracta de buscar una vivenda que diguis, vale, puc pagar-la i després jugar no serà una millonada. Doncs això tampoc ho pots fer. Perquè si et compromets, si et, i et repeteixo, no es tracta de voler especular amb aquesta vivenda per res del món. Es tracta de que si el dia de demà les teves circumstàncies canvien pel motiu que sigui i no vols deixar en aquesta vivenda perquè no saps si en el futur la pots anar, repeteixo, una vivenda, no 35, ¿vale? Tampoc pots fer-ho decent i jugar-ho a un preu que la gent es pugui permetre perquè és que aleshores tu tampoc hi pots viure.
2: No, no, és que està tot supermalament. O sigui,
3: és un cercle viciós,
2: sí,
3: en el
2: bucle.
3: Que estem obligats a fer veure que som l'empresari i no el treballador, quan realment som el treballador.
2: No li veig gaire solució, eh? O sigui, així no li veig. O sigui, s'ha de posar, òbviament, la gent que té poder, i no parlo ja de poder econòmic, a fer alguna cosa. I per sort hem hagut, o sigui, em sap super de greu haver hagut de viure un cas com el de la Mari Carmen, no que ha sigut molt mediàtic, però que cada dia a Espanya no sé si hi havia 50 desnonaments, perquè la gent sortim, i m'incloc, que al carrer a defensar i a fer la nostra queixa, perquè fins ara és veritat que sí que tots, no?, entre nosaltres ens queixem i tal, però és ara on les protestes han augmentat i s'està creant una pressió a la gent que sí que pot fer alguna
3: cosa. Correcte, correcte. Però és que per arribar al punt d'alarment hi ha hagut 300 i 300 i 300, mil milions de casos més, com el meu, i pitjors, sense arribar a aquell punt en el que no tens manera d'independitzar-te, i si ho fas és assumint un gasto mensual que el dia de demà t'obligarà a prendre decisions que potser et posin en una situació de precarietat perquè tampoc podràs permetre't o assumir-ho, perquè, repeteixo, les parelles trenquen, o llogar-ho sense que no et costi uns diners que potser tu no et pots permetre, no?, d'alguna manera, i al final és una cosa tan tonta com dir, és que jo no vull especular amb la vivenda, vull saber que si passa qualsevol cosa puc arribar a tenir un lloc on viure, encara que, evidentment, hi ha unes lleis per protegir els llogaters, i si això vol dir que jo he d'estar pagant un altre lloguer mentre aquesta persona acaba el seu contracte perquè no se'ls pot fer fora, com a mi em vingui de gust, és que és el que ha de passar, evidentment.
2: Que sí.
3: Vull dir que una cosa no treu l'altra. Jo puc voler tenir, doncs mira, perquè per coses de la vida tinc aquesta seguretat, i voler donar un lloguer que la gent es pugui permetre, i també hauré de catar que com a propietari d'aquesta vivenda, per molt que no en tingui 35, m'hauré de posar del lloc dels llogaters en aquest cas i deixar que tinguin les seves possibilitats a l'hora de tant de pagar-ho, com d'anar el dia demà que jo vulgui fer servir d'aquest immoble, marxar amb unes condicions dignes.
2: Sí, la veritat és que ho miris com ho miris... No sé com... Sí, sí, sí, sí, i que és això, que en quin moment ens podem independitzar llavors, no? Perquè, clar,
3: amb 20
2: pràcticament impossible, però és que amb 30 i...
3: Tampoc!
2: Jo no sé el teu entorn, però en el meu molt difícil,
3: i el més frustrant de tot és que al final, vull dir, hi ha de tot, hi ha casos més privilegiats, hi ha casos menys privilegiats, però jo conec persones que tenen per donar una entrada mínimament decent, i tot i així no es troba un immoble que quedi una hipoteca que diguis, bueno, mira, no necessito estar amb una parella sí o sí per pagar-m'ho, saps?
2: Sí.
3: O no necessito deixar el 70% del meu sou de sobte per pagar-ho. I és com molt frustrant perquè dius, ostres, ens dieu que no estalviem, que no tal, que no qual. Doncs mira, conec una persona, te la poso aquí davant, que té una entrada, que ha estalviat, que és treballadora, que és tal, i tampoc se pot permetre.
2: No, no, és que està caríssim.
3: Què hem de fer? Què hem de fer? No entenc què pretenen que fem, no? I fa molta ràbia, doncs això, haver d'arribar a extrems com el de la Mari Carmen, que i, bueno, la gent que justifica, no?, certes accions, des de l'Ayuso, que ja és la cara de tot el que està malament
2: en
3: aquest
2: país,
3: i tot el que la segueixen. No entenc com justifiques aquestes coses. O sigui, avui he vist un vídeo de l'Ayuso que deia això de, parlant dels propietaris, que te dejan entrar en su hogar, com si t'estiguessin fent un favor i no s'estiguessin enriquint en el procés. Déu meu senyor, eh?
2: No, no. És que, clar, és que és, aquest és un altre meló, no? El de veure quines persones les donem alta veu, no? O deixem que tinguin certa veu. Això ja és una altra cosa que podríem estar en un altre programa. perquè...
3: Sí, no, no. Totalment, totalment. O sigui, és que no té cap mena de sentit i després encara ens ha dado una pena a l'empresa aquesta, a Urbagestión, de tot el tema de la Mari Carmen, perquè, clar, ara tenen les línies ocupades i els emails ple, i la bústia de correus plena d'emails, doncs, amb odi i amb... Nois, no ho sé, a mi personalment, bueno, tampoc m'alegro que se'ls amargui l'existència, perquè dintre de tots els fondos buitres que existeixen probablement no sigui el més problemàtic, que com a mínim és una empresa familiar que dius, bueno, mira, si més no, però, ostres, tu, en sèrio?
2: No. No sé, Àfrica, el món se'ns en va, a pastar fang. I jo crec que hem d'aprofitar ara, que és quan s'està fent pressió i hi ha gent protestant, i hi ha gent d'acampada, i hi ha gent sortint al carrer per alçar la veu, perquè si no això passarà i ens haurem d'esperar d'aquí 2 anys que torni a haver un altre cas, que ens remogui la vida, que continuem sense tenir la nostra propietat, i no com el bucle, i encara més pitjor, perquè estarà tot més car encara.
3: Exactament, és que no ho sé, a mi em preocupa molt perquè sento que com a societat, no, amb tot el tema de la globalització, les xarxes, el fet de que de sobte puguem accedir, encara que sigui mínimament, a productes de luxe, no, a telèfons de 1.000, 2.000 euros, etcètera, estem perdent una mica la consciència de classe, ens creiem que som empresari quan som obrers i obreres, i que estem més a prop de ser Mari Carmen que de ser Urbagestión, no? Aleshores, és una cosa que jo noto molt a vegades quan parlo amb la gent, que en seguida ens és molt fàcil caure en certa manera en l'empatia, perquè al final tots volem ser l'empresari, no? Tots volem ser aquest 1%, però la realitat és que no ho som.
2: Totalment.
3: I perdre aquesta consciència, oblidar-nos d'on venim i de què som realment, encara que tinguem un iPhone, encara que tinguem una televisió de 42 pulgades que et va costar 3.500 euros, encara que tinguis tots aquests luxes a casa teva i siguis una persona privilegiada, creu-me que no ets l'1%. I les polítiques que persones com Ayuso volen implantar i que defenen aquest 1% i que defenen aquestes persones amb més diners que la majoria, no t'ajuden en res. Fer fora els immigrants no t'ajudarà a ser tu més ric, vale? O sigui, és que hi ha tantes coses que es podrien dir d'aquí, però tantíssimes, i es podrien llençar amb tantíssimes coses, aquesta necessitat que tenim com a societat de sempre buscar per sobre d'aquí, podem estar per trepitjar-los i sentir-nos millor nosaltres mateixos, quan en realitat el que més ens beneficiaria a llarg plaç és saber que les persones que estan per sota són persones amb les que ens hem d'ajuntar per defensar els nostres drets... No ho sé, és problemàtic, a mi m'angoixa contínuament tot aquest tema i jo espero que de cara a les pròximes eleccions, en tot el que està passant, la gent reflexioni, perquè no crec que hi hagi un millor partit que d'altres, crec que hi ha futurs molt foscos i futurs amb els que potser podem fer alguna cosa.
2: Ai, doncs sí, molt complicat tot, Àfrica, ho hem de deixar aquí, però crec que la reflexió ha quedat i esperem que continuï. Àfrica, moltes gràcies. Avui amb un El Mundo Mecabrea ben profund, però molt necessari. Moltes gràcies i parlem d'aquí un parell de setmanetes.
3: Gràcies a vosaltres per l'estoneta de desfogamenta. Una abraçada.
2: Adéu. Nosaltres continuem i abans de donar pas a la nostra següent col·laboradora, avui aquesta tarda, l'Aina Barquero, que ja s'incorpora al nostre equip de la Intersecció 2026-2027. Anem amb una mica de música perquè Leire Martínez, a més de treure algun anunci que ha quedat bastant de controvèrsia, també té nova cançó, és aquesta, es diu Quédate en su voz.

0: Anem ara a presentar la darrera col·laboradora que quedava per incorporar-se a l'equip de la intersecció d'aquesta temporada, a l'Aina Barquera. Bona tarda, Aina.
1: I tinc la sensació que aquesta intro fa temporades que la fas, eh? O sigui, jo no sóc l'última
0: sí,
1: en arribar.
0: Sí, és que sempre menys a finals de mes.
1: Ja.
0: I l'altre dia estàvem com repassant a veure qui ens queda, qui ha vingut ja, qui no sé què. Dic, jo crec que l'única que ens queda és l'Aina.
1: Ja està.
0: Això no vol dir que no ara ens ja alegrem és... de veure, encara més. Feia més temps que no ens vèiem.
1: Això és veritat, això és veritat. Però ja està, ja estamos de vuelta al cole
0: total,
1: vull dir, ja no
0: immersos, ja
1: no queda res
0: sí.
1: per a què agafar-nos.
0: Ja està, i hem tornat a la rutina de nou. Però bueno, té coses bones, com que tornem a estar aquí.
1: Exacte, una temporada més, que ja no sé quantes portem.
0: Doncs a la intersecció potser sí,
1: que quatre, fa
0: quatre,
1: no? Jo
0: portem des del 2021
1: i aquí estem des del 2021.
0: Molt bé, així m'agrada, t'esperem 4 anys més.
1: Vinga.
0: Bueno, què has fet aquest estiu? Ens queda una mica lluny, però ens agrada que parlar de l'estiu.
1: Queda una mica lluny. Bueno, jo vaig estar de viatge uns dies, que vaig estar pel País Basc, perquè
0: que
1: vaig
0: guai,
1: pensar...
0: també vaig anar per allà.
1: Anirem a País Basc, que no farà calor. Mentida, em va enganxar una onada de calor al País Basc.
0: A mi també.
1: Horrorós.
0: L'últim, o sigui, vaig arribar, que ja marxava, però... el primer dia ens van atrasar un tour fins i tot perquè estaven, o sigui, ells mateixos deien que no podem vivir així.
1: Sí.
0: Ja. Jo que
1: va
0: també
1: ser,
0: venia...
1: Va ser durillo. I després he estat per aquí, per Catalunya, a la platja, un dia...
0: Ja està.
1: I prou. I després piscina i festes majors. Clarament.
0: Molt bé. Això també forma molt part de l'estiu. Bueno, doncs ja està, hem tornat.
1: Mm-hmm.
0: Portes per la primera secció.
1: Doncs avui vinc una miqueta amb un resum del que han estat aquests últims mesos, que no m'he passat per aquí per la intersecció per parlar, i porto una miqueta doncs, de sèries, pel·lícules i mogudes vàries d'internet, que jo sé que la gent ho està esperant amb moltíssimes ganes.
0: Molt bé, no sabia si portaries el nou disc de Taylor Swift. T'ha donat temps a escoltar-lo?
1: No, és que jo ja...
0: Ja passa, o sigui, l'època ja Swifter ja passa.
1: Ja, és una altra vida, ja.
0: Doncs a veure què ha passat aquests mesos així que ens pugui interessar.
1: Jo vull començar perquè l'estiu ja vam comentar que era un moment per poder veure sèries i pel·lícules, i l'última vegada que vaig venir vaig recomanar com coses que volia veure durant l'estiu, doncs no he fet cas a res del que
0: vaig
1: dir.
0: No
1: he fet cap mena de cas i he vist unes altres coses. Llavors, per començar us porto una sèrie que no hauria d'haver vist perquè no m'ha agradat gens.
0: No t'ha agradat, o sigui, això llavors, fa ràbia, perquè perds el temps.
1: Exacte.
0: Però tot i així l'has acabat.
1: Sí. O sigui, jo vinc a portar-vos una antirecomanació, és a dir,
0: vale.
1: Ja he mirat jo aquesta sèrie per vosaltres, no cal que la mireu.
0: Això està molt bé, encara m'agraden més que les que recomanen, saps? Com esto te lo ahorras.
1: Doncs aquesta sèrie és Toda la verdad de mis mentiras,
0: vale.
1: Que és una sèrie de Netflix que adapta un llibre d'Elisabet Benavent.
0: Sí.
1: I res, us he portat el tràiler, com sempre, perquè us feu una miqueta d'idea de què va.
0: Vinga, doncs anem a escoltar-lo.
2: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
3: Las despedidas de soltera no están para hacer algo agradable, están para joder a la que se casa y punto.
4: Me van a disfrazar, me van a poner una polla en la cabeza.
5: Yo te diría...
4: ¿Qué pasa?
5: Ponte más cómoda.
6: Yo espero que no haya discusión sobre esto. Prohibido usar el baño de la caravana.
7: A ver si hay una urgencia.
6: ¿Lo vas a vaciar tú?
8: Probando.
9: ¡Que viva la novia!
10: ¿Nos veremos el miércoles?
11: Supongo que sí.
8: Probando.
0: La veritat és que no sé si et veig mirant això.
1: Així em vaig quedar jo.
0: Sí, Aina, no sé si et veia, no? Tu
1: mira,
0: mateixa dient què fas.
1: Era estiu, era ple agost, acabava de sortir la sèrie aquesta, no tenia res a fer un migdia després de dinar.
0: Per això és com minissèrie, no?
1: Sí, té poquets capítols. Crec que eren 7 o 8 o alguna cosa així. I res, vaig dir, bueno, vaig a posar-me aquesta sèrie, que és, bueno, és la història de dos companys de pis i la seva colla d'amics que organitzen el comiat de soltera d'una de les noies del grup. I llavors, bueno, passa de tot, vale? O sigui, res surt bé, però tot és molt previsible i a més costa bastant de veure perquè és que tot fa tanta vergonya aliena. O sigui, tanta vergonya aliena que és que era com... Estava mirant la sèrie i dic, és que no puc seguir mirant, però alhora era com... Tenia la curiositat de saber, serà pitjor? En plan,
0: anirà... Per acabar-la, ja.
1: No, no, jo era com, anirà pitjor? O sigui, qui ha donat a l'okay això? I...
0: O sigui, però aquell llibre deu ser igual.
1: Però és que jo crec que s'aguanta millor en llibre que...
0: Ja, o sigui, ja, és que una cosa és imaginar-t'ho.
1: Sí, i l'altra és veure-ho. Saps?
0: Jo, vale, doncs bueno. Tota la veritat de mis mentires no cal.
1: No cal.
0: No cal.
1: No cal. Vale. El llibre no me l'he llegit. Segur que està guai. Però la sèrie no.
0: Bé, doncs pues aquesta ens l'estalviem.
1: Sí. I el que no us heu d'estalviar, i és una pel·lícula de la que crec que ningú està parlant i hauríem d'estar parlant més, és la pel·lícula de Les xiques estan bien.
0: Doncs no em sona, la veritat.
1: Vale. Pues aquesta és una molt bona recomanació. És, una, és el debut al cinema de la Itxaso Arana, que és una actriu basca, sí. que va fer aquesta pel·lícula, on ajunta quatre actrius, entre elles, que ara estan conegudes com la Bàrbara Denny o la Irene Escolar, i les porta totes a una casa per assajar una obra de teatre.
0: Vale.
1: Vale? I també us he portat el tràiler a veure què us sembla.
0: Doncs vinga.
8: ¿Quieres un poco de zumo?
11: Sí.
8: No, no, no, yo siento que...
11: Hola.
8: Hola.
11: ¡Hola! ¡Eh!
8: ¡Bonjour!
11: ¡Ey! Ay, ¡hola! ¡Hola!
12: ¡Hola!
11: ¿Y las chicas están bien?
13: Pesada, como tocarme las tetas.
11: Estoy bien. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Tres... Vale, vamos a retomar, perdón.
14: La idea es ensayar por las mañanas.
15: Aquí.
14: Tiempo libre por las tardes.
16: Yo, por ejemplo, nunca me he declarado a nadie.
14: ¿Podemos ir al río? ¡Ah! Y me han dicho que el cine hay fiestas en el pueblo.
17: ¿Y entonces por qué saliste tú?
18: Por curiosidad, por deseo.
19: Por rebeldía.
20: Por rebeldía.
0: O sigui, Aina, junta quatre actrius...
1: Sí, ajunta quatre actrius...
0: Que elles són actrius.
1: Sí, o sigui, és a dir, la Bàrbara Leni, la Irene Escolar i les altres dues actrius, que ara no recordo el seu nom, pobretes meves, fan d'elles mateixes. O sigui, no interpreten un personatge, fan d'elles mateixes que van a una casa a preparar una obra de teatre que estan preparant. Vale. Llavors, lo interessant d'aquesta pel·lícula és que les actrius parlen entre elles sobre... els temes dels quals tracta l'obra de teatre, no? Que és doncs, el desig, l'amor, la parella, la maternitat i tot això, i elles expliquen les seves pròpies experiències. I aquestes idees que elles expliquen de la seva vida les van incorporant en l'obra de teatre que estan fent. I, clar, on ja es torna tot com molt estrany és que tu com a espectadora no saps ben bé què s'estan inventant.
0: Clar. Perquè estan fent d'elles d'elles mateixes.
1: Exacte, estan fent d'elles mateixes, però no deixa de ser una pel·lícula, no és un documental. Llavors, i la directora tampoc ha volgut mai deixar com fer palès, no? Què és realment el que estava escrit
0: com
1: en el guió
0: així,
1: i què
0: no?
1: Són coses que van...
0: Mira, positivament estic veient moltes pel·lis, eh?
1: I aquesta, doncs, a mi m'agrada moltíssim. A més, és una pel·li de les que a mi m'agraden, de 90 minuts...
0: Molt bé, que no es fan llargues.
1: Que no es fa llarga i té aquest punt de, com de misteri, de ganes de que tu puguis intentar endevinar
0: sí.
1: Això deu ser veritat, això no. Aquesta relació entre la Bàrbara Lenny i la Irene Escolar és real? Són així d'amigues o no? S'acabaven de conèixer, doncs.
0: Sí. Molt guai, doncs les xiques estan bien, aquestes sí. Ens ha deixat una antirecomanació, aquesta recomanació.
1: És una recomanació, exacte.
0: I has dit que també ens parlaries de coses que han passat últimament per internet.
1: Bueno, i jo crec que no podíem parlar d'una altra cosa que no fos...
0: Déu meu, farmejar
1: Aura. De farmejar Aura, no?
0: Què ha passat? Jo no sé.
1: Jo ho vaig veure i vaig dir, això per la intersecció. Sí, això per la intersecció, vale? Us poso una mica en context, sí. Perquè si alguna cosa s'ha caracteritzat aquest estiu ha estat per les batalles de farmejar Aura als carrers Marfa. I places d'arreu. Llavors, primer jo crec que hem de saber què significa tenir Aura.
0: Sí, perquè jo ho he escoltat però segueixo sense entendre-ho, a veure si... Vale.
1: Doncs tenir aura fa com referència a tenir com una espècie com de magnetisme en una persona, és a dir, que tu transmetis, o sigui, que la teva energia transmeti doncs presència, seguretat, sí, una mica de misteri, una mica
0: tenir
1: de
0: flow.
1: Sí.
0: És que...
1: Tenir flow, ser interessant, ser interessant però alhora ser misteriós.
0: Sí. Que la gent et vulgui mirar.
1: Exacte.
0: Vale.
1: I llavors, el verb aquest farmejar, que surt
0: de videojocs,
1: dels
0: no?
1: videojocs, significa fer-ho evident, o sigui, posar-ho sobre la taula. És a dir, fer evident aquesta aura que se suposa que tu has de... defensar que tens.
0: Sí.
1: Vale? Llavors, què ha passat? Doncs que la gent ha agafat aquest concepte i ha sortit als carrers a

0: i fer totalment, piruetes,
1: que
0: no?
1: Això necessita un entrenament i unes condicions. L'altre, no sé, igual m'equivoco, però...
0: Però bueno, jo crec que no ens hem de preocupar perquè com totes les coses d'internet duraran com 30 segons, dos dies com a màxim i podrem continuar...
1: No et veurem farmejant Aura,
0: no? No, m'hauria de tenir-ne, Aura, i no sé jo si en tinc gaire.
1: Que sí, que sí. Bueno, i acabem amb un altre fenomen.
0: Acabem amb una altra cosa. No sé si això a tu t'ha sortit.
1: Jo, a veure... I ustedes contestan. Saps qui m'ho va presentar, això?
0: A veure.
1: La Núria, la nostra companya.
0: Què dius?
1: Sí, sí, sí. De fet, és la nova cançó de la promo de les mañanes de Ràdio Montornès.
0: No tenia ni idea.
1: Perquè veies que Ràdio Montornès és moderna.
0: Esteu posadíssimes, mare meva. Sí, doncs, sí? Doncs aquesta cançó, que és Bonito Bonito, de Tiago Navarro, és una cançó molt curiosa.
1: A veure.
0: Perquè és una cançó feta amb intel·ligència artificial.
1: Jo pel vídeo algo havia vist, però la veu és veritat que sona molt bé.
0: Doncs tot d'aquesta cançó, o sigui, tant qui canta com el videoclip, la persona que surt en el videoclip, tot és intel·ligència artificial.
1: Heavy.
0: I llavors, clar, per què ho està petant aquesta cançó a les xarxes? Pues perquè és una cançó molt alegre, molt enganxosa, que té una lletra com molt fàcil de recordar. Llavors a la gent això li encanta. I és una cançó que fa gràcia.
1: Sí, sí, està bé. És... sí. Perquè pot cantar un nen, un jove, un adult, o sigui, no sé, que a tothom ens pot agradar, vaja.
0: I llavors, clar, jo quan em va sortir aquesta cançó al TikTok, clar, ja vaig preguntar-me, no?, en plan, tu creus que la intel·ligència artificial arribarà a substituir els músics?
1: Alguns sí, Jo crec que hi haurà cançons i artistes que... Bé, no hi ha perfils d'Instagram de gent que és intel·ligència artificial, que no són persones de veritat. Doncs jo crec que i després, si fan un concert...
0: Clar, com el fan?
1: Seran hologrames.
0: Suposo, no sé, perquè després també una altra pregunta que a mi se m'acudia és, encara que això estigui fet amb intel·ligència artificial, hi ha una persona que li ha donat l'ordre a la intel·ligència.
1: I que s'està lucrant, entenem, amb això o no?
0: Clar. Però llavors, la persona que li ha donat l'ordre a la intel·ligència artificial de fer la cançó i tal i qual, aquesta persona la podem considerar creadora d'aquesta cançó?
1: I té els drets o els drets d'intel·ligència artificial?
0: Aquestes preguntes, qui ens les respon? Jo faig una crida a tots els oients de Ràdio Montornès a que ens facin arribar les seves respostes.
1: Sisplau, sí, obrim meló i que ens diguin, que sigui. Doncs mira, Ena, jo crec que ens podem acomiadar escoltant Bonito Bonito i ja ens quedem tota la tarda cantant la cançó. Moltes gràcies per haver vingut.
0: A vosaltres.
1: T'esperem el mes vinent.
0: I tant.
1: I amb moltes coses noves que ens portes.
0: Esperem que sí.
1: Ena, moltes gràcies.
0: Vinga.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I abans de marxar avui, volíem aprofitar per conèixer una miqueta més Louis Pasteur, que va

0: ser científic, metge, perquè doncs, va morir, ahir va fer anys que va morir, va ser el 28 de setembre de 1895, i és conegut sobretot per ser inventor de la vacuna contra la ràbia, però també de la pasteurització, com diu el seu nom, així que avui no va conèixer què va ser de la seva vida.
1: Louis Pasteur va néixer el 1822 a França, fill d'un soldat napoleònic. De ben petit, com tots els grans científics de la història, era un mal estudiant, que només destacava en la pintura. Va estudiar al Liceu de Besançon i a l'Escola Normal Superior de París, on es va doctorar en física i química el 1847, amb 25 anys. El més normal del món. Comences a fer carrera artística i acabes doctorant en física i química. A tots ens ha passat. Louis Pasteur de seguida va tornar a la universitat, però com a docent. Del 1847 al 53 va ser professor de química a la Universitat d'Estrasburg i després degà a la de Lille. Fins al 57, quan va esdevenir director i cap d'estudis científics de la seva estimada Escola Normal Superior. Però abans d'això, el 1849, els seus descobriments ja van començar a donar la volta al món. El 1849, Louis Pasteur va resoldre el misteri de l'àcid tartàric, que, per dir-ho amb claredat, consistia en esbrinar com podia ser que dues molècules amb la mateixa composició atòmica tinguessin característiques diferents. No entrarem en detalls, perquè segur que tots esteu familiaritzats amb l'àcid tartàric i per això queda clara la importància del descobriment. El cas és que aquesta proesa va valdre-li la Legió d'Honor francesa amb només 26 anys. L'altre camp que va portar fama a Louis Pasteur va ser el de la fermentació. Va estudiar els processos de fermentació, tant alcohòlica com làctica, i va demostrar que es deuen a presència de microorganismes. Va concloure i demostrar que la seva eliminació anul·lava la fermentació. La pasteurització estava al caure. Consistia en un nou mètode per eliminar microorganismes, que va tenir una aplicació universal a la indústria alimentària, on es va aplicar, i encara avui en dia s'aplica, per evitar l'alteració dels aliments. De fet, si ens fixem en una ampolla de llet de la nevera, segur que llegim pasteuritzada, doncs ja sabem que ve d'ell. La semblança entre el procés de fermentació i el de putrefacció de les ferides va permetre aplicar la pasteurització al camp de la cirurgia. Amb els anys, els metges dels hospitals militars van començar a bullir l'instrumental mèdic per desinfectar-lo. Una variant més de la pasteurització, la gran aportació de Pasteur a la ciència, tot i que no va ser pas l'única. Louis Pasteur era una eminència científica. La seva pasteurització havia salvat, entre d'altres, la indústria vinícola francesa. Però el camp francès va tenir un altre problema als anys 60, i és que els cucs de seda es posaven malalts. Sé que és dur, difícil d'assumir, però la realitat era la que era. Per sort, Louis Pasteur es va tornar a posar la feina altra vegada i va trobar els mecanismes de transmissió de la pebrina, la malaltia que afectava els cucs de seda. Arrel de la seva investigació, Louis Pasteur va demostrar que els microorganismes, per petits que fossin, no es formaven espontàniament i que tot ésser viu procedeix d'un ésser viu anterior. Un principi científic que va marcar l'inici de la bacteriologia moderna i la teoria germinal de les malalties, que afirma que aquestes s'inicien en la penetració de microorganismes patògens dins el cos. A partir del 1870, Louis Pasteur va orientar la seva activitat científica a l'estudi de les malalties contagioses. El 1881 va aconseguir una vacuna de bactèries desactivades per les ovelles, la primera de la història. El 82 es va convertir en membre de l'Acadèmia Francesa, un dels molts reconeixements que va rebre. El pas de les vacunes humanes era qüestió de temps, i efectivament, Louis Pasteur va desenvolupar la vacuna contra la ràbia o hidrofòbia. Després de provar-la en uns quants conills, el 6 de juliol del 1885 va provar-la en el nen Joseph Meister, que no va arribar a desenvolupar hidrofòbia, tot i que l'havia mossegat un gos rabiós. L'èxit va tenir una gran ressonància i Louis Pasteur va engrandir encara més el seu nom. El recolzament popular va fer possible la construcció de l'Institut Pasteur, que ell mateix va dirigir des de la seva creació el 1888. Encara funciona 122 anys després, com una fundació sense ànim de lucre que té la missió de contribuir a la prevenció i al tractament de les malalties infeccioses a través de la investigació. Louis Pasteur va morir el 28 de desembre del 1895, sent un dels grans científics del segle XIX. Les seves aportacions van revolucionar la microbiologia i les seves troballes segueixen vigents avui en dia. Queda clar que si algú va fer un raonament científic fa 150 anys i encara és vigent avui en dia i a sobre, en un camp en constant canvi com la ciència, és que era dels bons, com Louis Pasteur.
2: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Doncs aquest ha passat ràpid, fins a 6. Ja ho dèiem al principi, que tots els programes de la Intersecció passen molt ràpid, ho passem superbé. Avui, per si ha arribat tard, també és ara que escoltàvem la biografia i la vida tan interessant, sobretot el que ens ha deixat el llegat de Louis Pasteur, hem parlat amb l'Aina Barquero, que ens ha fet una antirecomanació i una recomanació. També hem descobert quines coses s'han fet viral aquests dies a les xarxes socials. I hem parlat d'un tema doncs, molt seriós avui. Ens hem enfadat amb l'Àfrica Closa i amb bastanta raó sobre com està la vivenda ara mateix i les mesures que s'estan o no prenent. I a més d'això hem escoltat les declaracions del regidor d'Esports, en Ricardo Pires, sobre les obres que s'estan fent a la piscina interior del complex esportiu municipal Les Vernedes. Demà nosaltres tornarem a més informació. Si voleu escoltar de nou el programa d'avui, el tindreu a les 10 del vespre, però demà nosaltres tornem per parlar de les inscripcions al centre infantil La Peixera, per parlar del programa Octubre Més de la Gent Gran. També parlarem del programa de Montornès Aixeca el Taló, que ja recordem comença aquest cap de setmana amb Sopa de Pedres, però hi ha altres propostes fins al desembre que ja podem comprar les entrades. I també descobrirem el darrer treball de la cantant Alba Ruiz, que passarà per Ràdio Montornès i amb ella parla el nostre company, el Miquel Zafra. Nosaltres marxem aquesta tarda de dimarts, un dia així més plujós. Espero que hagi anat molt bé, que acabi el dimarts molt bé, i demà a les 5 al CG i jo tornem aquí.
3: Fins demà, Mireia.
0: Adéu.
4: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
5: L'humus. L'humus és aquella paraula que sovint trobem escrita a les cartes de restaurants i bars i que moltes vegades encara no acabem de tenir clar de quin plat estem parlant exactament. Doncs a més de ser una recepta d'allò més saludable, segons del que s'acompanyi, és molt senzilla d'elaborar. Ofereix moltes possibilitats a l'hora de variar l'ingredient principal i és ideal per a l'estiu, tant com a plat complet com per picar els aperitius. L'humus, originari d'Egipte i Orient Mitjà, és un plat tradicional de la cuina àrab i una recepta d'allò més mediterrània. Doncs els ingredients principals són els cigrons, el tahin, que és pasta sesam triturat, l'all i la llimona. Antigament es servia sobre algun tipus de pa, com el pa de pita, però actualment també acompanya verdures. Es prepara com a plat principal acompanyat de verdures crues tallades a bastonets com pastanaga, cogombra o api, o bé d'altres hortalisses com tomàquets xerris o fins i tot flors de bròcoli cuites al vapor. O també com a aperitiu per evitar altres aliments fregits i farinacis i aportar nutrients més interessants. És un plat ric en proteïna vegetal, hidrats de carboni i fibra, molt saciant i més digestiu que si es consumeix el llegum cuit sense triturar. La recepta tradicional es prepara amb cigrons cuits, aproximadament uns 400 grams, una cullerada sopera de tahin, dues cullerades soperes d'oli d'oliva, opcionalment de sèsam, suc de mitja llimona petita, un dos dents d'all, aigua o líquid dels cigrons i una mica de sal i comí i pebre vermell dolç per decorar. És tan senzill com triturar tots els ingredients fins a obtenir la textura desitjada i corregir de sal, llimona i espècies al gust. La gràcia de l'humus és que es poden anar variant gairebé tots els ingredients per semblar plats diferents cada vegada. Es poden substituir els cigrons per d'altres llegums com mongeta cega o llentia. Afegir uns 200-250 grams d'altres ingredients vegetals cuits com pebrot vermell, remolatxa, pastanaga, carbassa, espinacs o albergínia, o fins i tot moniato. I finalment, també afegir altres espècies com el gingebre, el curri, la cúrcuma o la canyella. Potenciar el consum de llegum preparant hummus i fent les variacions que et semblin més interessants. A més d'aportar més fibra a la dieta i ser un plat deliciós, el pots acompanyar de crudités de verdures o bastonets integrals, afegir com a salsa, d'amanides, verdures o plats de pasta o arròs, o servir sobre torrades integrals, tortites de blat de moro o pites.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Mixtures. Un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Totes les músiques són possibles.
3: Els dilluns a les 9 de la nit, cada 15 dies, a Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
5: Ei, posa el K3, que fan bola de drac.
6: Que estem al 2005. Allarga't, bastó!
7: Museu particular. Capítol 2. El bastó.
8: Ei, Anna.
9: Hola.
8: Què? Parlem del bastó?
9: Vale.
7: Museu particular.
8: És la senzillesa feta objecte i alhora amaga una complexitat impressionant. O sigui, conceptualment és capaç d'englobar el papa de Roma, el rei d'Anglaterra, una pastora al Pirineu o el mateix déu Hermes, entre moltíssims altres. Perquè no hi ha res que exemplifiqui o simbolitzi millor el poder que un bastó. Un palo. Ni corones, ni vestits, ni logos, amb una poma mossegada o amb una lletra X, res, res d'això. Un bastó. Un simple i rudimentari instrument fet de fusta o altres materials, que pot ser més llarg, més curt, però en definitiva, més o menys, pot tenir uns acabats uns altres, però acaba sent sempre el mateix i acaba revestint-se d'un simbolisme sense mesurador. Els bisbes fan servir el seu bàcul. Els reis tenen el seu ceptre, els pastors el seu gaiato per imposar-se a la natura, que són els animals. El déu Hermes tenia el seu caduceu. Tot són bastons. Bastons que, més enllà de la utilitat pràctica, doncs, d'arropenjar-se o no, de, en el cas dels pastors, d'enganxar alguna cosa amb aquell canxo que tenen amb una punta, al final el que acaben demostrant és que qui el té a la seva mà en realitat és qui té la paella pel mànec, perquè al final els bastons són un punt on es troben el poder i la violència. Al cap i a la fi, una porra no deixa de ser un bastó, també. No deixa de ser una arma amb la que colpejar algú i imposar la teva o la seva autoritat. Evidentment, de bastons en trobem des del minut zero de la humanitat, perquè tenen, com deia, aquesta finalitat pràctica, però també per aquesta finalitat violenta que és inherent a l'ésser humà. Sempre es diu que el dia següent o en el minut després de crear no sé quina tecnologia ja hi ha algú que ha pensat que amb allò es pot fer mal amb algú altre.
9: Wow.
8: No? Jo sempre penso, doncs, sempre, no? el qui va descobrir el foc, el minut següent segurament va pensar que amb allò podia cremar la casa del seu veí i imposar-se amb ell, no? Com a mínim jo ho penso així i potser soc com una miqueta mal pensat. Però en tot cas, tornant als bastons, a les representacions més antigues que trobem d'aquests bastons, d'aquestes eines vinculades al poder o com a símbol de poder, és a l'antiga Mesopotàmia, a la civilització sumèria, fa més de 3.200 anys. Tenim la famosa estela amb el codi de Hammurabi, on és una estela que el que fa és aquest codi, que és un codi jurídic, una compilació de lleis i de més, i a dalt de tot hi ha una representació on el que es veu és a dret, hi ha un personatge que està a dret, que és el rei, que està davant d'un personatge que està assegut, que és el déu Shamash, que em perdonin també aquí els sumeris si no ho he pronunciat bé, que és el déu mesopotami de la justícia, que, com deia, està assegut en un tron i el que fa és donar-li una vara i una corda. Alguns han vist que això és com una representació d'aquests pastors que et deia que doncs és la vara i la corda per lligar animals, però d'altres també creuen que és una vara de mesurar. I això seria molt important perquè una de les funcions que també poden tenir els bastons és la d'establir unitats de mesura. Al final hem de pensar que fins a la implantació fa 4 dies, al segle XIX, del sistema mètric decimal a nivell universal, els americans van per lliure, però perquè busca'ls tu. Les unitats de mesura canviaven de cada lloc, no? I no era el mateix el que s'utilitzava a Barcelona que el que es podia utilitzar a Montblanc o que el que s'utilitzava a Madrid, no? Per exemple. Per tant, era important que algú establís què volia dir exactament una llargada concreta en aquestes unitats de mesura. I precisament això és el que després, en època medieval i en l'entorn dels musulmans, feien els al-qadí, que eren jutges musulmans que sobretot s'enfrontaven a problemes quotidians. Eren, podríem dir, com de jutge de pau, d'avui dels
0: pobles.
8: Dels pobles. Sí. Aleshores, moltes vegades els problemes que tenien eren doncs, relacionats amb els límits, els termes, les partions de les finques, que encara passa
9: absolutament... El mateix que ara, exacte. Sí, sí.
8: Avui, no? Que aquest m'ha robat mig pam, que aquell no sé què. Doncs, ell el que feia era anar amb una vara, que era la seva, i que per tant era com la mesura oficial, i amb aquesta podia anar mesurant fins al punt que al final també com a símbol d'autoritat, quan sortia al carrer i ja anava amb la vara, suposo que també perquè no havia de tornar a casa quan el cridàvem a mig del carrer que havia de dirimir una d'aquestes discussions, ja el que feia era passejar aquesta vara. Et recorda alguna cosa la paraula al-qadí?
0: Al-qadí? Bueno, del puesto del cadí, del formatge del cadí.
8: Sí, més enllà del cadí, del túnel, i que has de pagar també, si no també hi ha bastó.
0: El cadí?
8: Doncs segurament la paraula el cadí és de la que ens deriva també l'actual alcalde.
0: Ah, clar, home, ja tot encaixa ara.
8: I evidentment una de les coses, no, un dels símbols que tenen els alcaldes és la vara. De comandament, aquest bastó que se'ls entrega normalment el dia de la investidura i que en aquelles ocasions més cerimonials, més protocolàries, també el passeja, no? Tant tot acabaria venint lligat, no?
0: Sí, sí.
8: I també en l'àmbit religiós judeocristià és importantíssim aquest símbol del bastó com a símbol de poder. Pensa, per exemple, en l'Antic Testament i pensa en la vara de Moisès. La vara de Moisès, segons la Bíblia, aquest bastó es transformava en serp, converteix l'aigua en sang, fa brollar aigua d'una roca. Quan Moisès l'aixeca, és capaç de treure plagues de mosquits i llagostes, de provocar una pedregada, i encara va ser capaç d'obrir de bat a bat les aigües del Mar Roig. Vaja, vull dir, que em perdonin la blasfèmia, però és que ni la vareta de Harry Potter feia tantes coses com la vara de Moisès, per l'amor de Déu. Després, en el cas dels reis europeus, això derivarà a través dels romans. Els romans, en aquells generals que eren victoriosos, que havien aconseguit grans mèrits militars, se'ls donava també aquestes vares com a ceptres, d'acord? Uh-huh. Que passejaven en les desfilades que es feien i de més. I després, també, en un determinat moment, ja cap al final de l'imperi, la forma de legitimar amb un d'aquests reis o un d'aquests cabdills bàrbars uh-huh. en els quals ja establien tractes i de més, cap al final, era otorgant-los un ceptre. No? I aquest, clar, era el cabdill que es convertia pràcticament en rei perquè doncs, tenia aquest suport de l'imperi romà i això derivarà en els reis europeus, vindrà doncs, aquesta tradició de portar aquest ceptre. I de fet, en el cas espanyol, quan visites el Palacio Real de Madrid, hi ha una sala que és la sala de les joies de la monarquia i trobes la corona, tot i que evidentment no se la posen mai, no? Però vull dir, és allà i en els actes de consagració d'un rei o en els funerals hi és. I també hi ha el ceptre, que és un pal que té uns 68 centímetres de llarg, fet de plata daurada i amb una bola de cristall de roca a la punta, que no se sap ben bé quan sorgeix, però que segurament és de mitjans del segle XVII, que, com deia, només s'utilitza en la proclamació i en les defuncions de la monarquia espanyola, però en molts d'altres, ara hem vist, fa relativament poc, la reina Isabel II d'Anglaterra, tots els funerals, no? Després d'aquesta road movie que es va muntar per mig país passejant el fèretre, finalment es va acabar doncs, enterrant a l'abadia de Westminster, que és on s'enterren els reis d'Anglaterra, I sobre el taüt, durant tots els funerals, hi havia la corona i hi havia el ceptre. Però, evidentment, al moment de baixar-ho a la cripta, això es treu, perquè, evidentment, no faran una corona nova per cada rei.
0: Quin dispendi.
8: Ja podrien fer-ho, que no els hi vindria d'aquí. Aleshores, això sí que es treu, es baixa, però abans de baixar-ho hi ha un, que és un noble del país, que és també un dels honors més grans, que el que fa és agafar una vara i la trenca per la meitat. I aquesta vara la posa damunt del fèretre i és aquest símbol de que s'ha acabat el poder. I és en aquell moment precís en què es trenca la vara en què es considera que s'ha acabat el regnat d'un rei, perquè això, aquell bastó de comandament ja no és útil. Aquell símbol de poder s'ha trencat literalment i serà un altre el rei qui l'assumirà. De fet, després també un altre rei, que és el rei Sol, Lluís XIV de França, serà qui començarà a establir els bastons com a símbol de distinció, més enllà de poder, també com aquest símbol de distinció d'anar fet un dandi amb el teu bastó, i això sobretot perquè ell li agradava doncs, els tacons, no? anar amb sabates de tacons, i clar, era més fàcil doncs, mantenir l'equilibri si anaves arrupenjat amb un bastó.
0: Jo també necessitaria un bastó quan em poso talons. Sí,
8: doncs
0: sí.
8: Doncs ell ho feia diàriament i, per tant, evidentment, tothom el va acabar copiant i es va quedar associat doncs, en aquesta forma de vestir elegant, formal... No?
0: Però o sigui, hi havia un motiu pràctic, en realitat.
8: En aquest cas, sí.
0: Jo pensava que era com les pintures, que sempre es veu el Lluís amb el seu bastonet, i jo pensava que era com una història més de poder, però no, és que anava insegur amb els talons.
8: En alguns casos era això, evidentment ell era rei, ja tenia també el seu ceptre, ja era aquell símbol de poder, però després la resta de gent l'acaba copiant per una finalitat més pràctica, que era això, quan ara ens sembla com a més estrafolari, però fins fa 4 dies també, no? Els tacons eren les sabates de tacó eren habituals en el vestuari masculí, doncs simplement t'arropenjaves i a més això també creava un símbol de distinció perquè tenies tots els acabats possibles, tots els metalls preciosos que volguessis, a més hi podies amagar-hi una espasa, podies amagar-hi una pistola. En el cas dels anys de la llei seca dels Estats Units, doncs també es buidaven els pals i a dins hi posava whisky o qualsevol altra beguda alcohòlica que estava prohibida, vull dir, renda oberta a la imaginació. I tot això acaba decaient també fa 4 dies, com aquell qui diu, fa un segle, principis del segle XX i sobretot després amb la popularització del transport públic i dels cotxes, que és un cas semblant també al que passa amb els barrets. Deixem de portar barrets i en el cas doncs, d'aquests dandis deixem d'anar amb el bastó perquè caminem menys, perquè doncs, utilitzem el cotxe, utilitzem el transport públic, per tant, no té aquesta cosa de mantenir l'equilibri no és tan útil, i després que també doncs, acaba molestant, no? Vull dir, si has d'entrar amb un cotxe, t'has de treure el barret perquè et xoca amb el sostre, el bastó l'has de posar, no sé què, doncs és poc pràctic, ja no l'utilitzes, ja no l'acabes utilitzant, i per altra banda, doncs, també totes aquestes noves classes populars, aquestes classes mitges, això ho acaben veient com un símbol snob, associat, evidentment, a una classe molt, molt alta, que el que fa és que acabi doncs, quedant en desús i avui doncs, sigui únicament un símbol més aviat de la bellesa, no? O d'aquesta final de la vida, que no pas un símbol de distinció.
0: Menys és més, està clar.

0: És fàcil, parlant amb mi, saber de quina pel·li parlaré ara?
1: Sí, però segueixo estant descol·locadíssim.
0: Perquè no saps com m'ho fareu a nivell, no?
1: Exacte, exacte. O sigui, intrigadíssim.
0: Dóna'm confiança. 2001, una odissea a l'espai. Pel·lícula de Stanley Kubrick de l'any 1968. Una pel·lícula, per mi no és de les millors d'ell, però evidentment tota la crítica la va flipar molt i avui en dia és una obra de culte. Parla de temes molt complexos sobre el futur, sobre qui hi ha en aquest planeta, qui hi ha fora, com evolucionem, qui som, quines intencions tenim. I hi ha una música doncs, que també es va fer molt mítica, com aquesta que està sonant de Strauss. M'interessa molt el principi de tot de la pel·lícula, que és molt icònic, segur que te'n recordes, Àlex, que hi ha aquest grup d'homínids que viuen com en una mena de lloc així mig sabana, mig selva, i els hi passa un seguit de coses en aquests homínids. Primer els ataca un lleopard, llavors mata un dels homínids, després ve un altre grup d'homínids, i comencen una mica com en aquest principi dels temps a lluitar, no? Llavors, clar, en aquest moment de vulnerabilitat, arriba la nit, encara ets més vulnerable, es refugien en una mena de cubeta, després arriba el matí i descobreixen que en sec hi ha un pedrot allà al mig, aquest famós monòlit que s'ha especulat moltíssim, moltíssim sobre aquest monòlit, i en les següents escenes el que veiem és que un dels homínids té com una mena de visió i descobreix com fer servir un os com a arma. És dir, descobreix com utilitzar un crec que és un fèmur, però no sé si m'ho estic inventant.
1: És un os molt llarg. No sé ben bé de quin, però...
0: Exacte. El que fa és agafar-lo i entendre que amb això pot colpejar algú i matar. I aquí ve aquesta cosa que tu deies abans, de que mala idea ràpid. És dir, ell, quan veu l'associació d'aquest os amb un bastó dur, el que pensa és que pot matar a un altre de la seva espècie o d'un altre diferent. També és molt famosa aquesta escena perquè es fa un timelapse brutal de 4 milions d'anys, perquè en un moment aquest homínid llança l'os al cel i l'os es converteix...
1: En una nau espacial.
0: Sí, i en un bolígraf també, no? És a dir, fa una mena de supersalt que ens parla de quines armes tenim les persones. I una d'aquestes és els bastons. Jo quan vam començar amb el tema dels bastons, jo vaig pensar que quan jo era petita a mi em feien molt respecte als bastons perquè alguns nens i nenes de poble, com jo, tenien la mala idea d'agafar bastons i et pots imaginar què fer. Pagar.
1: Sí, sí, clar.
0: Vull dir, una cosa que és tan rudimentària que encara es fa. I llavors també vaig pensar que hi ha aquesta tradició tan catalana que a mi també sempre m'ha fet moltíssima por, que és el ball de bastons, que és una cosa que es veu que fa molt a països catalans, a Europa, sobretot el que vindria a ser l'arc de la Mediterrània, i no té més misteri, com segurament tots els catalans i catalanes sabeu, que és utilitzar com a element principal de la dansa un bastó o dos que has de fer repicar. Em consta que hi ha baules com Montblanc que fan repicar molt fort, però molt fort. Vaig buscar una mica com d'on venia tota aquesta història, o que pot ser que vingui de ritus agraris de la prehistòria, però que no acaben de tenir clar. També hi ha qui diu que venen de les danses pírriques gregues. No s'acaba de saber, però jo vaig estudiar amb un noi, que crec que els dos coneixem, que ell sempre em deia que anava a trencar dits amb el ball de bastons. I a mi això em semblava terrorífic. Aprofito també aquesta falqueta del ball de bastons, per això de ballar amb el bastó, encara jo estic així com a cohibida amb la por del bastó, per preguntar què va passar amb Montblanc amb els bastons i les noies.
1: Ah, i doncs bàsicament que... Com deies tu, és una tradició que no sabem d'on ve, però el que està clar és que hauríem de tenir molt clar on va i ha d'anar on va la societat, i si la societat ha integrat les dones en la majoria dels aspectes d'aquesta, doncs una tradició no justifica una discriminació en cap cas, no? Com a mínim aquesta és la meva opinió, i aquí es va generar un debat. La colla local del Vall de Bastons de Montblanc era l'única colla a nivell nacional que no integrava dones, no perquè les dones no hi volguessin, sinó perquè no hi tenien l'entrada permesa, i es va produir un debat en l'interior de la mateixa colla que va acabar doncs, amb una votació i amb la inclusió o amb la permissivitat, no, de que les dones que volguessin poguessin formar-ne part, i així és, en l'actualitat, no, allò que havia d'acabar el món, no, com en molts altres aspectes, en molts altres àmbits de la vida, no, que s'havia d'acabar tot si passava no sé què, doncs ha passat no sé què i tot continua igual.
0: Ho has explicat estupendo, molt millor que els apunts que tenia jo aquí. Sí que crec que va acabar sent una mica d'assumpte d'estat, perquè jo quan preparava el guió vaig recordar aquesta polèmica i només de posar en el meu buscador Vall de Bastons, Montblanc, dones, em van començar a sortir 2.000 milions de notícies de TV3, de 1.000 històries, i vaig pensar, carai, també és una mostra evident del que estàs dient tu ara, que cap aquí volia anar, no? De com les tradicions es poden repensar i reprefigurar. Sobretot potser també va, o devia causar una mica de cosa, per aquesta cosa que té com una mica violenta, el Vall de Bastons, que és la que et deia que a mi em cohibejo una mica, i si alguna vegada veig Vall de Bastons intento no tensar-m'hi massa, perquè sempre penso que es petegaran els bastons, que això és que passa a vegades.
1: Sí, a vegades passa, es trenquen, i de fet és perquè al final tot també s'acaba revestint com d'una cosa, diguéssim, no? Aquesta força...
0: Correcte.
1: Podríem associar-ho, el que vulgueu.
0: Que t'ofeja masculinitat.
1: No? I hi ha com aquesta fatxanderia, no? Del que ha trencat un bastó, no?
0: Sí, també això?
1: Ostres, trencar
0: un
1: bastó al mig de la gent és com una gesta, no? Perquè vol dir això, precisament el que dius, que pico tan fort, no? Que tinc tanta força en el braç que sóc capaç, doncs, de trencar un bastó.
0: Ara penso en els homínids de l'Stanley Kubrick.
1: Bé, una comparació...
0: No ens posem...
1: Em deixo aquí,
0: no ens posem més jardins. Seguim parlant de bastons. T'encantarà aquesta obra d'art perquè té relació directa amb els bastons. Així em mires amb més bons ulls. Realment la utilitzo per parlar d'una altra obra d'art. La primera, però, de la qual et parlaré és una pintura de Peter Bruegel el Vell de l'any 1568, que es diu La paràbola dels cecs, que amb això ja et pots imaginar que la història va de religió. En qualsevol cas, aquesta pintura, el que es veu són sis homes cecs que caminen un davant de l'altre, i llavors al davant de tot hi ha un guia, però estan tots cecs, eh? Llavors, què passa? Tots porten un bastó per anar intentant veure cap on han d'anar o cap on no han d'anar. I el primer està a punt d'arribar a una mena d'abisme, una mena de pou. Evidentment, el primer va caure, el segon connecta amb el tercer i el mateix.
1: Sembla un acudit, però...
0: Sembla un acudit, però és així. És a dir, al final tots acaben caient, perquè el que fan és no utilitzar el bastó, o sigui, el porten però el tenen alçat, i el que fan és fiar-se del que hi ha al davant. I, pues clar, tots acaben caient avall en el pou. Això ve dels evangelis, en un punt Mateu diu, deixeu-los, són cecs que guien a cecs, i si un cec guia un altre, els dos cauran al pou. Alerta, perquè és una paraula molt interessant, allò de la confiança cega que tens, la confiança cega que tens amb les persones, a vegades no et porta a cap lloc, i tot i tenir les eines per veure la realitat, en aquest cas els bastons, no ho fa servir perquè et fies de l'altre. Podria arribar a ser un mètode empíric, el mètode del bastó.
1: Sembla meravellós que des d'un context religiós et donin aquesta lliçó. No et fies si no ho veus, o si no... Sembla meravellós.
0: Escolta, que el que et diré ara encara t'agradarà més. D'aquesta obra de Bruegel... el que es veu al fons, no és que hi vagin, jo crec que surten d'allí, és l'església de Santa Helena, Bèlgica, i que és una... Santa Helena és una patrona que guia les persones amb visió, amb problemes de visió. Jo crec que ara hauríem de dir al món el nom artístic que tu i jo ens vam inventar pels nostres projectes junts. Creus que és el moment?
1: Sí, digueu.
0: L'Àlex i jo, fusionant els nostres noms, vam crear el col·lectiu Helena, però que crec que estava destinat a fracassar perquè la patrona és una persona amb problemes de visió, o sigui, destinat a fracassar el col·lectiu. En qualsevol cas, és molt xulo el quadre i em serveix per explicar una instal·lació molt més contemporània del 2020 d'un artista que és l'Anna Dot, que el que va fer ella és que...
1: Ella trigava a sortir.
0: Com em coneixes? Ell el que va fer és com una mena de passejades al bosc amb diferents persones, això també és una cosa molt anedot, també ja trigava en fer-ho ella, i va anar recollint pals, i el que va fer després a la sala expositiva és agafar els pals i col·locar-los de tal manera a l'aire com estan en el quadre. És a dir, no, la instal·lació només són els pals col·locats exactament com estan a l'obra pictòrica de Brueghel. I allí veus clarament, fa un exercici molt maco, que és el dir, tots cauen perquè ningú toca terra, ningú està arrelat. És a dir, tots fan aquest acte de fe cega i de confiança. Només que un dels sis hagués com posat, sí, posat en dubte la paraula de l'altre, s'haguessin salvat tots.
1: Bueno, o hagués escoltat el crit, no? Bé, devia cridar quan queia pel pou, no? Diria,
0: sí,
1: no,
0: però ja era tard, no, tots anaven no, de cap. I l'obra de l'Anna Dot també es diu la paraula dels cecs. Per no fer-me tant la moderna, també us diré que el tipus d'art que més pals ha utilitzat, evidentment, és el Land Art, que és un tipus d'art molt vinculat a la història conceptual, a la història mínima, a la història ecològica. És un tipus d'art que es va portar molt a finals del segle passat, també quan es va començar a veure que ens estem carregant el planeta, i que bàsicament el que fa és treballar amb materials naturals, doncs, terra, rames, bastons, arena, fins i tot coses molt més efímeres com el vent i el mar. Llavors, és un art molt interessant perquè es transforma amb el pas del temps, amb el pas de la pròpia climatologia, està molt lligat a aquesta cosa que és l'aquí i ara, no? Que també és una cosa molt, sí, molt de la consciència de l'espai, el temps, el lloc. Hi ha moltíssims artistes de Land Art, potser el que més va triomfar va ser l'Andy Goldsworthy, que treballava amb fulles, gel, fang, neu, coses que, això és molt maco, només tocava amb les mans, perquè també era aquesta cosa tan sentida de el tractar bé la natura, no hi ha pinzells, no hi ha acrílics, no, tot es tracta amb les mans. I si busquem coses seves, perquè n'hi ha mil milions, doncs especialment jo crec que els pals li agradaven, perquè té aquesta mena de composicions més o menys geomètriques que fan forats, que fan núvols, tot però fet amb material natural, no? I també dins de la seva pròpia creació hi ha aquestes idees tan complexes com l'equilibri, el temps, i els cercles, i els espirals. És a dir, és un art que es fa amb natura, amb, com deies tu abans, un palo literal, però que amaga moltíssim més. Abans parlaves de Lluís XIV, que sí?
1: Sí, exacte, el Rei Sol.
0: Doncs mira, el Rei Sol tenia un director musical que es deia Jean-Baptiste Lully, que ell el que feia per dirigir els seus músics és... Tu saps la batuta? No. Ell el que tenia era un pal que li anava des de la mà fins al peu molt gran i anava picant els ritmes i els tempos amb aquest pal enorme, bastó, batuta, que li devia servir de diapasó i de tot. Llavors, clar, allò ressonava molt fort, evidentment ressonava els peus dels músics i tu ja ràpid senties, no?, el ritme i els compassos que havies de seguir. Llavors, què li va passar al pobre Lully? Que ell, posaré com jo, una persona molt apassionada, feia les coses molt de convenciment, picava molt fort i un dia es va despistar i es va picar el peu.
1: Ai.
0: Se li va cangrenar.
1: Molt bé.
0: I es va morir.
1: Ah, mira, veus?
0: I es va quedar el pobre... Bueno, pobre. Lluís XIV es va quedar sense un gran director musical, com va ser Jean-Baptiste Lully. I diuen, això ja no en tinc ni idea, això si algun musicòleg ens ho vol explicar, m'encantaria saber-ho, que a partir d'aquí van dir, prou d'aquest tipus de batutes, farem servir batuta de mà, perquè si no, aquí, a la que us despisteu, si esteu molt posats en el paper, doncs s'aniran cangrenant els peus. Perquè vegis, com et deia al principi amb Stanley Kubrick, que per mi els bastons són sempre i preeminentment un objecte de violència.
2: Allarga't, bastó!
3: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila.
4: Ràdio Montornès.
5: Continguts en xarxa.
6: Propostes en xarxa.
7: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: «Tot el que sé, ho he après a Horta». Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta. A través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso, descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: Hi agafo l'interfono, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida. I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
1: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
3: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
4: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
5: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
6: Sintonizes Ràdio Montornès.
7: So how's your evening so far?
8: Bonsoir, ça va.

0: Fem salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. Arrenquem temporada i ho fem, doncs, com tot, tornant a l'escola. És la proposta, el tema que abordarem en el dia d'avui, i què millor que fer-ho amb una especialista, una professional de la salut, com és la Sònia Olías, que és infermera de l'equip de pediatria de Mollet del Vallès, concretament una professional de l'Institut Català de la Salut, que no sé si doncs ja ha anat jo a escoles a fer xerrades o segur que al llarg del curs en farà més d'una. Benvinguda, Sònia.
2: Gràcies.
1: Anem a parlar, com dèiem, allò de la tornada a l'escola, i una de les coses que segur que us trobeu, no, precisament en aquestes dates, és allò com s'ha fet un canvi de rutines i ara recuperar-se costa.
2: Costa una mica, sí.
1: Què és el que han de fer?
2: Vale, pues el que més costa és recuperar pues, els hàbits, perquè venim d'un estiu que bueno, pues, els nens s'han aixecat més tard, fent dinars que a deshores, fent activitats que no tenim hores, i llavors pues, bueno, costa una mica tornar a iniciar unes rutines. Què passa amb les rutines? Pues, les rutines són bones. Són bones per garantir pues, un ordre, per posar ordre a la nostra vida.
1: És a dir, que les rutines són bones, i en aquestes rutines, primer de tot, hem de marcar un horari. Potser abans, no? A l'estiu hem anat a dormir més tard. Clar. I ara, doncs, també el recuperar la dinàmica de l'escola fa que doncs, arribis més cansat i t'hauries d'anar a dormir més d'hora.
2: És el que costa més, pues, als nens. Vale? Llavors, clar, s'han anat a dormir tard, s'han d'aixecar més d'hora perquè comença l'etapa escolar i ens hem d'habituar. Què passa? Pues hem de començar a posar rutines. Les rutines per què serveixen? Pues per reduir l'estrès, perquè planifiquem les coses i podem tenir un control sobre elles.
1: I llavors, Sònia, si hi ha aquests infants que diuen els hi costa anar a dormir, els hi costa llevar-se, no? I no sé si hi ha alguna tècnica per fer-ho més fàcil, allò de què és el que han de fer les famílies, s'han d'imposar i de dir sí, has d'anar a dormir,
2: sí.
1: O si agafen una rebequeria, doncs dir, bé, el primer dia doncs, ploraràs, t'enfadaràs, però el segon ja ho aniràs assimilant.
2: Vale. Els nens de primària són més fàcils, per què? Perquè són més petits i tenim més control sobre ells. Però què passa amb els nens que passen a secundària? Són més difícils, per què? Perquè ja són més grans. I imposar una rutina d'anar a dormir abans, pues sempre costa molt menys. Però què passa? S'han d'aixecar més aviat, perquè clar, canvia l'horari totalment. Moltes vegades canvia de centre escolar i això els suposa un estrès, perquè moltes vegades van amb companys o companyes que coneixen, però a vegades van a un institut que és totalment nou per ells. Sí que és bo que els pares, abans de començar l'etapa escolar, passin per l'institut i els ensenyin el camí, conèixer si poden anar a la reunió de professorat, que es fa sempre, quasi sempre, abans de començar el curs escolar, i això és bo perquè coneixeran i ja no van de primeres.
1: Vale? És a dir, fer un acompanyament també amb sí, aquests infants joves.
2: Sempre s'ha d'acompanyar els infants, siguin més o menys petits, sempre.
1: Després dèiem que també l'alimentació la hem de recuperar, fer més equilibrada,
2: sí,
1: no?
2: Sí, perquè clar, venim de l'estiu que bueno, hem menjat pues, a deshores, com he dit abans, i llavors marcar una rutina, i és molt important, sobretot, que portin un entrepà al col·le o al centre escolar, ¿vale? Perquè hi ha molts nens, sobretot els que comencen secundària, que he dit abans, aixequen abans, no esmorzen a casa, perquè hi ha molts, a les revisions que fan al CAP, tenim nens que no esmorzen a casa.
1: Haurien de fer-ho, Sònia?
2: Ho haurien de fer, sí? perquè si tu t'aixeques a les 7 del matí, que molts ho fan a aquesta hora de secundària, no esmorzen, no tenen l'esmorzar fins l'hora del pati, que generalment és a les 11 del matí. Passen 4 hores i tu no pots estar, no tens
1: el rendiment,
2: mateix rendiment,
1: no?
2: Si no has esmorzat res. Perquè hi ha molts que només, bueno, un got de llet i surten disparats i ja està, perquè què? perquè tenen més pressa i llavors no els dona temps a menjar res més.
1: I què és el que haurien de menjar? Got de llet?
2: Un got de llet acompanyat en un bol de cereals, ¿vale? Una torradeta, en una miqueta de pernil, alguna cosa, un iogurt, un grapat de fruits secs, però alguna cosa que hagin de mastegar, que no només és empassar-se un got de llet i ja està. ¿Vale? I això els dona força per a aquestes 4 hores, que és fins al pati, a l'hora del pati, per poder aguantar.
1: I després ens deia la Sònia, i portar un entrepà, no feu ús de processats, sí, no? Que també de vegades allò sovint és més fàcil dir, doncs compra't alguna cosa, sobretot en secundària.
2: Sí, bueno, tenim moltes famílies que bueno, posen un suc, un cacaolat, tot envasat, tot el que estigui envasat ha d'anar fora, sempre ho diem en les revisions. Per què? Perquè són sucres que no van bé pel nostre cos. Llavors és molt important portar un entrepà de pa normal, sempre ho diem, no de pa envasat, perquè porta molts sucres. Mm-hmm. Llavors, un entrepà de pa normal, que no el fem pel matí perquè no ens dona temps, no passa res. Es fa per la nit o es congela. Es congela per tota la setmana. I llavors ho tenim preparat i només és agafar-ho, agafar la motxilla i anar al col·le.
1: I hi ha alguna mena de fiambre que sigui més adequat?
2: Bueno, sempre pues, que no siguin de grasses saturades, pues, galdindi, una miqueta de formatge. Algun dia, jo sempre dic que algun dia com a premi poden portar un bocata de Nutella o nocilla, el que vulgueu, no? Uh-huh. Perquè és com un premi, no? Que portes tota la setmana estudiant i no passa res, però un dia a la setmana, però no tots.
1: Els premis estan bé per a recuperar les rutines, ara que anomenes això, allò que deien, bé, si et vas a dormir més d'hora, doncs, igual al cap de setmana.
2: Bueno, sempre està bé, perquè sempre s'ha de donar pues, una miqueta de confiança i una miqueta de...
1: Sí, està bé, no? També allò premiar si t'has...
2: Sempre està bé premiar, clar. Perquè ells, pues, bueno...
1: Fins i mantingui... tot ens hem de premiar nosaltres mateixos.
2: I tanto, que treballem molt, sí.
1: Llavors, està bueno. Bé? Sí? Sí, allò, no sé.
2: I bueno, en les rutines, pues, què fem? Pues, organitzar el temps i ho fem d'una manera més efectiva i serem més eficients en els estudis o en el treball, per exemple. ¿Vale? Una manera de fomentar els hàbits saludables pues, és les hores de som. També són molt importants. A primària, com he dit abans, tenim més control perquè som més petits. ¿Vale? A secundària, els adolescents, que ja estan en la preadolescència, que comencen primer de l'ESO, pues es creuen que ja són més grans i han d'anar a dormir més tard.
1: Quantes hores ha de dormir un infant un adolescent? No sé si hi ha diferència.
2: Un infant de primària, sí. Un infant de primària ha de dormir unes 10 hores al dia. ¿Vale? I un infant de secundària, mínim 8 hores. Per rendir el que ha de rendir durant tot el dia, perquè no només tenen l'etapa escolar, que és anar al col·le, és també, després fan activitats durant tota la tarda, perquè una cosa que tenen tots els infants nostres d'avui en dia és que fan moltes extraescolars. Llavors, han de tenir pues, unes bones hores de som per rendir durant tot el dia.
1: Quan has dit allò, els infants de primària 10 hores, al dia, has dit al dia. No sé si han d'estar totes allò a la nit o ja al migdia també han de fer la migdiada recomanable.
2: No. Són seguides. Perquè clar, un infant de primària no falla la migdiada. Sí que ho fa un que vagi a la llar
1: d'infants. A l'escola Bressol, sí.
2: ¿Vale? Però no un de primària, ja no.
1: Ja no.
2: Sí, ja no cal. Sí.
1: Tot i que l'estiu més d'un segur que l'ha feta.
2: Segur. I en això de les extraescolars, jo volia fer un comentari, que sobretot els pares, bueno, procurem pues, que les extraescolars han de ser importants pels nens, però les han d'escollir ells, perquè moltes vegades fan extraescolar que nosaltres volem o que ens agrada. Però sobretot els nens han de ser feliços fent un extraescolar, ja sigui un esport, un hobby com la pintura, però les han d'escollir ells.
1: Uh-huh. Queda dit, això que ha comentat la Sònia és molt important perquè si no, de fet, el nen s'avorreix, I s'ho passa, s'ho acaba passant malament, sí, és a dir, que això de que siguin ells el que diguin, doncs a mi m'agrada això, doncs encara que a nosaltres ens sembli que no és profitós,
2: sí,
1: potser no hem de mirar tant que sigui de profit, sinó clar, que sigui divertit.
2: Clar,
1: Igual clar, que, no sé si la Sònia coincidirà, que també haurien de reservar un espai pel joc, per poder sortir al parc,
2: sempre,
1: no?
2: Sempre, sempre, sempre. Perquè un problema que tenim avui en dia és que fan tantes extraescolars que no els hi dona temps a jugar. No ens dona temps a portar els infants al parc per jugar. I moltes vegades és molt important que no tenim temps durant la setmana, pues tenim el cap de setmana per aprofitar-ho i que ells juguin i facin coses que els agradin.
1: Anem a parlar de motxilles.
2: Sí, sí, un tema no? molt important, el tema de les motxilles escolars i el pes que porta.
1: Mm-hmm. Vale? Hi ha alguna motxilla més recomanable que altra? Sí, van sortir aquelles que són com carretons, no?
2: Sí,
1: no
2: sí, sé si... sí, sí. Mira, sovint a l'hora d'escollir una motxilla, què fem els pares, no? Doncs pues van
1: a la botiga
2: i que m'agrada aquesta perquè tinc un dibuix estampat, que li agrada molt, ¿vale? I sense mirar pues, que sigui una motxilla que sigui ergonòmica. Ergonòmica què vol dir? Pues que s'ha d'adaptar bé al cos del nen, a la seva esquena, ¿vale? Molts,
1: que estigui reforçada,
2: que
1: no?
2: Que estigui reforçada, sí. Que tingui, els tirants han de ser amples i encoixinats, ¿vale? Uh-huh. I que no sigui més gran que el tòrax del nen. Això és molt important per recolzar tot el pes a l'esquena, ¿vale? Llavors,
1: clar, de vegades veus a nens petits, allò que ocupa més la motxilla,
2: sí,
1: no?
2: Sí, que són més grans que ells. Sí, doncs pues això no pot ser, ¿vale? Uh-huh. Llavors, el material de motxilla ha de ser lleuger, perquè moltes vegades una motxilla pesa més
1: que el que portes,
2: que el que portes dintre. ¿Vale? Hem de revisar sempre el material el dia d'abans per no portar material innecessari, perquè avui en dia portem molts llibres, sobretot els de secundària, i un nen no pot portar més del 15% del pes a la motxilla, de llibres, del que tingui, del uh-huh, seu pes.
1: Del seu, ¿vale?, pes.
2: Uh-huh. O sigui, un nen, per exemple, de 40 quilos, no pot portar una motxilla més gran de 6 quilos. I ens hem trobat a la consulta que han vingut, perquè venen a fer revisions directament de
1: l'institut
2: o sí, de l'escola, en la motxilla, i
1: l'heu passada.
2: I les hem pesat, i déu-n'hi-do el pes que porta. Sí que els instituts tenen guitxetes per guardar les coses, però clar, això no és eficaç, perquè no pots guardar aquí els llibres, perquè a casa has de tenir tots, els necessites per poder estudiar i per poder fer les tarees, no?, que tens. Llavors, moltes famílies,

0: moltes vegades els centres escolars tenen diverses plantes. I què passa? Les hem de carregar a una espatlla només. I això acaba fent mal.
1: Bueno, i de fet, m'imagino sí. que aquestes rodes i tot el que sí. és l'esquelet d'aquestes sí. motxilles ja fan que pesin més.
0: Clar, clar. Sí,
1: no?
0: sí. I sobretot els adolescents de secundària perdó, han de portar la motxilla posada a les dues espatlles, no només en una que sempre porten desequilibrats, no, en les dues posades, que és molt difícil que ho facin, però hem d'insistir als pares perquè no facin mal l'esquena després.
1: És a dir, que a l'hora d'escollir la motxilla doncs, no ens guiem únicament allò per l'estètica, perquè aquesta és moda, perquè mira quin estampat més guai, sinó que tinguem en compte,
0: sí, sí,
1: no?
0: Totalment.
1: I sobretot el tema del pes i el que comentava la Sònia, no? Que fem una revisió el dia abans, no esperem allò a sortir, perquè igual doncs, portem més coses de les que necessitem.
0: Sí, sí, portem
1: no?
0: coses innecessàries que no cal i portem més pes del que cal. Sí. Mm. També és molt important seure bé a la cadira.
1: Clar.
0: Això és molt difícil. O a casa, mentre estem mirant pantalles o estem mirant la tele, llavors és molt important seure bé.
1: I el tema, ara que comentaves, Sònia, el tema de les pantalles, també de tant en tant allò descansar no? la vista, no estar tota l'estona allò doncs, amb l'ordinador, la tablet, el mòbil, que hem de relaxar també aquesta mirada, no?
0: Sí, sí, i sobretot pues, a l'hora d'anar a dormir, és molt important desconnectar pantalles almenys una hora abans d'anar a dormir. Per què? Per això, perquè el nostre cervell desconnecti i ens vinguin gana de dormir. Nosaltres sempre recomanem pues, llegir un llibre, posar música suau, però els mòbils, sempre diuen a les famílies que els mòbils fora de l'habitació, perquè si no és una tentació. I els adolescents l'agafaran. Si no el poden dormir, l'agafaran.
1: I, Sònia, aquelles malalties més recurrents també amb l'inici del curs escolar, ara comencem a veure també allò molts encostipats, no? No sé si és l'època dels polls, m'està assenyalant. Sí, sí, teniu
0: sí,
1: allò...
0: Sí, sí, sí. Doncs pues mira, és una cosa més temuda pels pares, els polls. Per què? Perquè quan comença l'època escolar, pues, què passa? Sobretot, pues, nens de primària, els polls. Hem de desmitificar que és per falta d'higiene, ¿vale? O que és un cabell que estigui brut. No, no és així. ¿Vale? Els pols van als cabells més nets. ¿Vale? Llavors, què hem de fer? Prevenció, sempre prevenció i sobretot comunicació i dir-ho. I dir-ho que no passa res, no
1: s'ha de donar
0: vergonya. No, ¿vale? Uh-huh. Perquè en algun moment donat tots hem tingut fills amb pols, no passa res. Què hem de tenir? Pues, com prevenció, agafar de la farmàcia un xampú que es diu de permetrina, que ja ho tenen, i sempre tenir a casa, per si tenen pols, pues, posar el tractament i ja està, i no passa res.
1: Perquè aquest tractament s'ha de fer quan el tens, o pot haver-hi allò de forma preventiva?
0: No. La permetrina és quan tens els pols, ¿vale? I sempre pues, que duren 2-3 dies, pues, tractament preventiu, podem posar i no està ben...
1: Què diríem, allò reglamentat? O...
0: Sí, l'arbre de te o olis,
1: uh-huh.
0: olis essencials, ¿vale? Però no està ben pues, en base científica.
1: Ja,
0: ¿vale?
1: Però a l'ús s'ha demostrat que pot ser eficaç, però no hi ha
0: sí.
1: allò un estudi
0: sí.
1: que ho avali,
0: sí, sí.
1: però vosaltres heu comprovat no?
0: sí, sí.
1: que pot anar bé.
0: Sí. Un remei també casero, que sempre s'ha fet amb vinagre.
1: Amb vinagre, sí.
0: Perquè,
1: sí.
0: clar, aquest xampú que he dit és car, no és econòmic.
1: Ja.
0: ¿Vale? I llavors moltes famílies pues, potser no ho poden permetre no? i utilitzen pues, remeis casers.
1: Uh-huh.
0: ¿Vale?
1: Doncs un d'aquests bueno, remeis
0: sí,
1: és el vinagre.
0: Sí, però hem de procurar, però... pues, sobretot, comunicació als professors i dir-ho, ¿vale? Perquè la cadena pues, no
1: s'escampi.
0: Això.
1: El tema dels polls, després, sobretot també en els cursos més d'infantil, es recomana molt el rentat de mans, no? Precisament per allò que dèiem de...
0: Sí. Clar, tota malaltia es fa amb prevenció, ¿vale? És prevenció. Per això és molt important tenir les vacunes al dia i...

0: tenir una bona higiene. Vale? Una infecció que és molt comú, ara que aquest any hem tingut molt, és l'impetigen.
1: Ui, vale? Què és això?
0: Sí, t'explico perquè és molt comú i venen les mares i pares espantats. Vale? Es dona sobretot entre nens de 2 i 5 anyets, vale? Llar d'infants sobretot. Bueno, és una infecció que és bacteriana, que es contagia, és contagiós, i surten vesícules a la pell. Vale? Aquestes vesícules s'escampen i sobretot surten a les zones que no tenim roba, mans, zona facial, sobretot paribucal, poden sortir dintre de la
1: boca.
0: De la boca, peus, no passa res, és contagiosa, sí, però en un tractament han de venir a consulta, posant una pomadeta que és antibiòtica, en alguns casos podem donar medicació via oral, antibiòtics, però a les 24 hores, perquè tinguin lesions, no.
1: Ah, deixa de ser contagiosa.
0: Sí, deixa de ser contagiosa. Sí que pot durar 1 o 2 setmanes, però no és contagiosa una vegada que ja han posat el tractament. ¿Vale? I els nens poden anar a la llar d'infants tranquil·lament. ¿Vale? I és una cosa que preocupa molt als pares quan venen. Què hem de fer? Pues, bany diari, ¿vale? Mantenir les ungles curtes i ben tallades, i sobretot, pues, sobretot és rentat de roba cada dia.
1: I això que es dona a aquesta bactèria que me comentaves?
0: Bueno, és una infecció que és bacteriana.
1: Ah, no.
0: Ja està, hi ha virus, hi ha bactèries, i yes. Aquestes bacterianes, i s'ha de tractar, les bacteries es tracten amb antibiòtics. Biòtic. Per això és important venir, fer el tractament i no passar res.
1: És a dir, que si veieu allò en el vostre infant, allò amb alguna vesícula d'aquestes que diu això no hauria de ser-hi.
0: Sí, clar, les mestres espanten i de seguida aneu al CAP. No? Ho fan molt bé, perquè posem tractament i ja està. I a les 24 hores el nen pot tornar a l'escola aunque tingui vesícules, no passa res.
1: I llavors, Sònia, el que també és molt important, m'imagino, és el calendari vacunal, no? Portar-ho allò actualitzat.
0: Totalment.
1: Ara que començarà la vacunació de la grip, en el cas dels infants i dels joves, s'han de vacunar, no?
0: Sí, mira, tothom que vingui a rebre la vacuna de la grip al CAP serà ben rebut, ¿vale? Per cert, hem començat la campanya de vacunació de la grip aquest dilluns, 22, ¿vale? I sempre es comença en grups de risc, ¿vale? Que són persones majors de 80 anys, embarassades, han entrat aquest any, personal sanitari i nens de 6 mesos a 5 anyets, ¿vale? Per què? Perquè són transmissors. ¿Vale? I llavors han començat
1: aquesta vacuna, aquesta. Sí, a partir del dia 13 d'octubre tinc entès, no? Que hi ha sobre per tota la resta de la ciutadania.
0: La resta de la ciutadania pot venir. Una cosa molt que als pares s'hi agrada, sobretot de 2 anys a 5 tenint una vacuna que és intranasal. Vol dir que no és punxada, ¿vale? Són unes gotetes nasals i, bueno, s'accepten molt bé perquè no fa mal, perquè no has de forçar el nen, no l'has d'agafar, i aquest any la tenim. Van començar fa 2 anys i va ser una prova pilot i va funcionar molt bé, i aquesta la tenim. Sí que es pot posar fins als 17 anyets, però no es deixen fins que no vacunen a tots els nens d'aquesta edat.
1: I és a partir dels 2 als 5.
0: Sí.
1: I aviseu vosaltres o les famílies han de contactar a l'hora d'anar al pediatre?
0: Sí. Generalment, si tenim un grup de risc, nosaltres avisem. Traiem llistats i nosaltres pues, truquem. I la resta de ciutadans poden venir voluntàriament.
1: De fet, per això estem fem aquest espai de salut, perquè tothom estigui assabentat.
0: Sí.
1: Que, doncs, evidentment, els centres d'atenció primària són la primera, sempre ho diem, la primera porta d'entrada per accedir a la salut. Ens queda molt poquet temps, Sònia.
0: Sí.
1: Únicament recordar, sobretot per les famílies, no?, que teniu allò el programa Salut i Escola.
0: Sí. Mira, pues precisament m'agrada molt aquest tema perquè jo sóc una de les infermeres que ho faig. Ja fa 7 anys que ho faig, ¿vale? Vinc d'un altre centre i bueno, són nosaltres aquí a Mollet, són 4 infermeres de salut i escola i abarquem tots els instituts, ¿vale? què és el programa Salut i Escola? Que això, a les reunions de pares...
1: Ho expliqueu.
0: L'expliquen, les professores l'han d'explicar, però què és? Doncs pues cada setmana es desplacem a un institut durant 2 hores, hora i mitja, depèn del volum de l'institut, i posen una consulta oberta. Què vol dir això? Perquè tots els adolescents poden venir a la nostra consulta a fer preguntes de temes de salut. Temes de salut que és alimentació, sexualitat, que moltes vegades els pares no ens diuen res o ens fa molta vergonya, doncs poden venir, angoixes personals, malalties d'un familiar. També jo sempre dic, doncs, si veient un company o una companya que no menja bé o que llença l'entrepà, doncs poden venir i ens ho comuniquen i nosaltres els cridem a la consulta. Tot això és confidencial, però sí que sempre diem que és un tema que nosaltres no podem ajudar i ho hem de derivar, doncs hem de trencar aquesta confidencialitat per poder ajudar.
1: Vale. La finalitat és ajudar en aquests menors.
0: Sí,
1: Sònia Olias, ho hem de deixar aquí, s'ha passat el temps molt ràpid. Recordem que la Sònia és infermera de l'equip de pediatria aquí a Mollet del Vallès, professional de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per tota la informació que ens has facilitat i fins una altra ocasió.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
3: Refrigeris pels petits. El retorn a l'escola marca el final de l'estiu i de les vacances i l'inici de la recuperació dels hàbits saludables perduts durant aquest període, de les rutines, dels horaris i de les activitats extraescolars. El canvi estacional i el cansament que provoca aquesta transició dificulten l'objectiu de mantenir una dieta saludable, sobretot en moments clau del dia, com els esmorzars, a l'hora de picar o els berenars. Per això, cal tenir idees, recursos i fins i tot certa previsió per evitar caure en opcions processades riques en sucres i greixos refinats. Es solen planificar força bé els dinars i sopars dels petits de casa per assegurar una dieta saludable, però sovint, per manca de temps, una s'oblida de la resta d'àpats, ja sigui asseguts a taula o no, de mateixa importància. Per tant, cal parar atenció als esmorzars, als snacks i als berenars, on és força freqüent escollir opcions poc recomanables com sucs, dolços, galetes, brioixeria o lactis ensucrats, en comptes de combinacions interessants de fruita, cereals complets i lactis naturals. Tant si és per mala organització com si és per evitar conflictes, acabar passant a comprar una pasta pel forn o alguna beguda ensucrada per una botiga no és la solució, si no és un fet ocasional. Cal anar amb compte amb les begudes, doncs tenen menys poder saciant, es digereixen més ràpidament i es pot ingerir més quantitat. Els famosos sucs de fruita, tot i ser pràctics, còmodes i de gran adherència pels petits, pel seu alt contingut amb sucre no són una opció interessant, ni tan sols les versions sense sucre afegit. A la mateixa línia es trobarien els batuts lactis o iogurts bebibles de sabors com xocolata o maduixa. Per beure, el més recomanable és la llet sencera o sense lactosa o beguda vegetal sense sucres afegits, i també batuts casolans amb fruita i fruits secs. Pel que fa al menjar, fer entrepans amb un pa de qualitat a poder ser integral i de massa mare, i evitar els de motlle perquè els afegeixen sucres i olis vegetals refinats. Pots farcir-los de formatge fresc, salmó, tonyina, hummus, patés vegetals o fins i tot truites, evitant els embotits. Si finalment esculls algun embotit, que tingui un alt percentatge de carn, un 90% si és possible, i de carns magres com pernil cuit o gall dindi. Una altra opció d'esnac serà el iogurt, la llet o la beguda vegetal amb cereals integrals o flocs de civada, fruits secs i fruita. El sucre no aporta nutrients, només calories, genera addicció i provoca inflamació de baix grau, diabetis, resistència a la insulina, entre d'altres. Per aquest motiu, assegura que els esmorzars, els piscolabis i els berenars dels petits de casa també tinguin un perfil nutricional saludable, com els dinars i els sopars.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí. A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Perifèries, amb Eva Lluch.
1: Doncs sí, arriba l'hora de la música de les perifèries. Si ens hi voleu acompanyar, sapigueu que l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, farem tot el possible perquè gaudiu musicalment d'aquesta hora que compartirem. Som-hi? De vegades la música la busques i de vegades la música ve a tu. I aquesta em va venir.

Era el 2023 quan vaig conèixer per casualitat i a través d'aquesta cançó Wasia Project, un duet britànic format per dos germans, Olivia Hardy i William Gao, actors i músics tots dos, ell especialment conegut pel seu paper a una de les sèries de moda Heartstopper. I per cert, acaben de treure disc, així que tindrem oportunitat de sentir les seves noves propostes. Petals on the Moon. Amb aquest bon rotllo d'indie pop, obrim avui les perifèries.

famosíssim, amb permís de Maciel, esclar, per culminar aquest tros d'èxit dels 80. El més important de la prolífica carrera d'aquesta banda, per cert, fruit d'una sèrie de circumstàncies. Aquelles coses que de vegades passen a la vida, digueu-li destí, conjunció astral, loteria, allò que en diem quina llet, vaja, us ho explico.

Forsey i Steve Schiff van escriure aquesta cançó per la banda sonora de la pel·lícula de John Hughes, The Breakfast Club, El Club de los Cinco, tal com es va estrenar aquí. I la van oferir a Brian Ferry, que va declinar aquest oferiment. També van provar amb Billy Idol, sembla ser, però la resposta va ser la mateixa. Els que van acceptar i ho van fer encantats van ser els membres d'un grup de rock escocès que ja feia anys que rodava, però que no havia traspassat encara gaire les seves fronteres. Fins que va arribar aquesta cançó que els va catapultar i que, per cert, no forma part, no la busqueu, de cap dels seus discos d'estudi. Ho van petar, i s'entén, número 1 a les llistes americanes amb aquest tros de cançó dels Simple Minds que acabem d'escoltar i que es diu Don't You Forget About Me. Barreja de soul, rhythm and blues i pop elegant. Elegància és exactament la paraula que defineix la seva música. Ella és Lisa Stansfield.

0: ningú es pot negar a una dosi de la música i la veu de Lisa Stansfield. Va debutar discogràficament per la Porta Gran amb el disc Affection, publicat el 1989, i que la va fer triomfar internacionalment gràcies al seu superèxit All Around the World. Avui, però, hem anat a buscar a les perifèries aquest àlbum que no té desperdici, com demostra aquest You Can't Deny It.
1: Perifèries.
0: Al Perifèries som fans de totes les versions, però de tant en tant ens agrada descobrir la versió original. Doncs no, senyores i senyors, l'original no és la de Roberta Flack.
2: La versió original a Perifèries.

La vam conèixer en la veu de la gran Roberta Flack el 1973. Però la cançó ja s'havia publicat 2 anys abans i té la seva història. La van escriure Charles Fox i Norman Gimbel, inspirant-se en unes notes en forma de poema que havia escrit precisament Lori Lieberman després de la connexió emocional que va experimentar amb una cançó de Don McLean durant un concert de l'autor d'American Pie. Lori Lieberman la va publicar. Roberta Flack la va escoltar i la van registrar. I la seva versió va eclipsar la de Lieberman, que és realment la versió original d'aquest superclàssic que avui ha sonat des de les perifèries. Killing Me Softly with His Song. Però vaja, la idea no és que les cançons ens matin, però sí que ens provoquin emocions. I hi ha una emoció més emocionant que l'amor?

Eren Ginestà i la trompetista Alba Armengou des de Barcelona amb una de les cançons que publicaven el 2025 i que ens parla de l'amor a distància. T'estimo tant.

0: canviat radicalment d'estil, perquè ja és això, perquè és el que ens agrada. A mi, si em preguntes, jo diria que aquesta cançó és de fa un parell d'anys. Doncs no. Forma part del primer disc de la britànica Sophie Ellis Bextor, Read My Lips, i era el 2001, és a dir, fa 25 anys. Murder on a Dance Floor, l'èxit més important de la cantant, compositora i model londinenca, va tenir una segona vida ara fa un parell d'anys gràcies a ser inclosa a la banda sonora d'una pel·li, Saltburn. Això va provocar de retruc un ressorgiment de la carrera de Sophie Ellis Bextor, allò que dèiem de les conjuncions astrals.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: La música sona des de les perifèries.
0: Si ens seguiu, aviat sabreu que les perifèries ens agraden als musicals. I cronològicament, el meu primer musical és Grease.

No és Grease Lightning, ni Summer Nights, ni You're the One That I Want. Però sempre va captivar el personatge de Rizzo i la cançó que canta en un dels pocs moments una mica dramàtics de la peli, l'actriu que li dona vida, Stockard Channing. There are worse things I could do. I ja que ens hem posat una mica tendres, una perla creada gràcies al Festival d'Eurovisió. Sí, sí, tal qual. Aquesta que sentireu ara va ser la cançó guanyadora del Festival d'Eurovisió del 2017. Amar pelos dois.

0: Una cançó preciosa que va escriure Luisa Sobral i va interpretar Eurovisió amb aquesta sensibilitat el seu germà Salvador Sobral. Un moment íntim i romàntic a...
1: Perifèries.
0: Salvador Sobral, nascut a Lisboa, però format musicalment al Taller de Músics de Barcelona. Canviem radicalment d'estil i viatgem fins a la primavera de 1967, quan un grup nord-americà de folk rock desbancava els Beatles del número 1 del Hot 100. El grup es deia The Turtles i aquest és el seu gran èxit. Tot un himne, Happy Together.

The Turtles, Happy Together. Ell és un geni. Phineas, amb la seva germana Billie en solitari o amb el seu nou grup amb la cantant i compositora Asha, The Favours. Ara fa poc més d'un any van publicar el disc de debut del grup, que inclou cançons com aquesta.

The Favors, The Little Mess You Made. I ara una mica de guitarra espanyola. Pas a pas, des de fa més de 15 anys, han anat consolidant una sòlida carrera. És el músic malagueny Juan Gómez Canca, El Canca. Demostrant personalitat i qualitat des del seu primer disc del 2013, Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Una mostra aquesta canela en ràdio.

Sabeu aquelles cançons que pots estar anys sense sentir i quan les tornes a escoltar les recordes perfectament? Exacte, un de qui era aquesta cançó? De Manuel. Era l'any 1977. Érem petits aleshores, eh? El baixista californià Ron Moss crea un grup amb Peter Beckett, guitarrista britànic del Liverpool, per ser més exactes, el teclista J.C. Crowley i el baterista John Friesen. I així neixen The Player. Us sonen? No sé de qui és la idea del nom del grup, però probablement no els hauria portat a l'èxit si no hagués estat precisament per aquesta cançó. Va ser arribar i moldre. Amb aquest tema debutaven i arribaven al número 1 del Hot 100. Primer single, primer disc homònim i primer número 1 a les llistes, aquest incombustible Baby Come Back.

Welcome back. Ara sí, eh? Cançons pel record que també sorgeixen des de les perifèries. Un final intens, el d'aquesta cançó, tot un èxit d'aquell 1977. Aprofitem aquesta cua musical per avançar 20 anys i plantar-nos al 1997. Aquell mes de setembre, els Rolling Stones, que ja portaven 35 anys de carrera, publiquen un dels meus temes favorits de la banda. 29 anys compleix ara aquest tema, que forma part del disc Bridges to Babylon.

0: Qui es podia imaginar aleshores que 29 anys després seguirien en actiu, fent gires i en plena forma?
1: Viu la música des de les perifèries.
0: Doncs ja ho tindríem, això. Avui tanquem el cercle des de les perifèries amb una cançó que és una aposta segura. Un duet, concretament. Ell és Elton John i ella, Kiki Dee, que, sens dubte, deu la popularitat a aquesta cançó que compartien el 1976. I així us diem adeu avui. Esperem no trencar el cor a ningú, perquè l'Aleix Gelari i jo, Eva Lluch, hi tornarem ben aviat amb més propostes. Don't go breaking my heart, Elton John i Kiki Dee. Molts petons!

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Benvingudes un matí més a les mañanes de Ràdio Montornès. Què tal? Com esteu? Us heu mullat? No us heu mullat? De moment plovisqueja una mica, ara parlarem de les alertes i del temps que ens espera o què sembla que tindrem aquests dies per endavant. La qüestió del que tenim per endavant també és un programa nou de les mañanes de Ràdio Montornès fins les 12 del migdia i un dia més amb un nou tàndem, jo mateixa, Emilia Toledo, i a la part tècnica, el Miquel Zafra. Molt bon dia, Miquel.
2: Bon dia, Mireia, per dir alguna cosa, perquè estem a les fosques, no sé si estem de tarda o de matí.
1: Jo crec que... jo, quan ha sortit el sol, ha sortit el sol. O sigui, hi havia núvols, però no tant com ara. I mentre estàvem aquí a redacció, dic, Miquel, que se'ns fa de nit un altre cop, què ha passat? I sí, jo crec que ja no veurem el sol en tot el dia.
2: Doncs és molt probable que no, és molt probable que no, perquè aquesta és la previsió que tenim per avui. Sí, sí, precipitacions, no sé si has portat el paraigües o
1: jo,
2: el chubasquero,
1: sí,
2: la capelina.
1: El paraigües, què? Jo el que sí que gairebé, no sé si mullar, em mullaré, però que gairebé em dona un llullo ahir quan em va sonar l'alerta al mòbil. I molta gent igual dius, vale, potser em dona un infart i ja no m'he de preocupar per la pluja. Clar, les 10 i pico de la nit. Bueno, a tu no et va sonar?
2: No, a mi no em va sonar, no, no. De fet, també tenia el telèfon ja apagat,
1: sí.
2: Però tot i que estigui apagat, normalment aquestes alarmes sonen. A mi no em va sonar.
1: Doncs, clar, casa entre el meu, de la meva parella, i el de la feina, clar, esto era un festival. I clar, jo estava ja mig adormida allà en el sofà, no? Que és les 10 de la nit, i va sonar això, i mira, és que el cor se'm sortia, deia, mare meva.
2: Sí,
1: que pensava
2: sí.
1: Que era algo de confinament, no?
2: De
1: i dius,
2: relax.
1: No, precaució. Ai, de veritat. Hi ha molta gent, clar, la gent queixant-se, és que me habéis despertado el bebé. És que això, tu imagina't, eh?
2: Sí, és un problema, la veritat és que és un problema. Però bueno, aquestes alarmes han de sonar, no? I gràcies
1: sí.
2: També que sonen i que doncs, ens alerten de que pot venir el que... Bueno, ja veurem al final...
1: A veure, què? Clar, nosaltres...
2: Final, què passa, no?
1: Sí,
2: què acaba passant?
1: Ahir a última hora va haver com aquest increment en el nivell d'alerta i estàvem amb nosaltres, el que és litoral i prelitoral, en el nivell taronja, que és nivell alt de perill, i ara ja estem en el molt alt, en el 5 de 6, es va canviar, estem a vermell, fins les 2 del migdia. Després crec que continuem en taronja, però ja sembla que de cara al vespre, com que aquestes precipitacions anaven pujant cap al nord-est, és a dir, cap a Roses i així, i que ja ens deixaria una mica. Però sembla que fins al migdia doncs, podem tenir acumulacions d'aigua de fins a 90 litres per metre quadrat, o fins i tot hi ha alguns punts que deien 150. Així que per això diuen que en un moment pot estar el dia més tranquil, però de cop no caurà molta aigua en molt poca estona. Jo sé que aquesta nit ha plogut.
2: Sí, sí, sí.
1: Jo m'he
2: sí,
1: despertat perquè tinc l'oïda sensible, però ha sigut curtet.
2: És veritat, és veritat. A més, aquest matí jo quan he sortit de casa també estava tot mullat. Sí. De totes maneres, bueno, aquesta previsió d'aquestes fortes pluges, que seran possiblement molt localitzades o localitzades, ja veurem quina intensitat
1: sí.
2: Tenen, no?
1: Sobretot el que recomanen és el de sempre, no acostar-se ni a peu ni en cotxe, que ja vam veure, malauradament, a l'últim episodi de pluges, que vam tenir una víctima mortal aquí a Catalunya, doncs apropar-nos a rius, a rieres, a barrancs, perquè en qualsevol moment, doncs, si ha caigut molta aigua, aquí o aquí a prop, doncs pot baixar una riuada i, clar, no se sap què pot passar. Bueno, doncs, també esperem que no se'ns vagi la llum.
2: Sí, perquè també hem tingut algun moment, algun petit sí. Episodi de... No?
1: Coses que passen.
2: Que semblava que marxava la llum i
1: sí,
2: afortunadament
1: sí, sí. De moment,
2: no ha marxat. Estem
1: aquí estem, aquí estem i esperem estar fins a les 12 del migdia tant al 91.2 de l'FM com recordem a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i també al canal de Ràdio Montornès de la tele. També al Territori Nocturn aquesta nit estarem per poder tornar a escoltar aquest mateix programa. Doncs ja hem fet totes les precaucions, nosaltres bé, com estem en directe doncs ja anem mirant per la finestra a veure què tal, com avança el matí. Anem a parlar de quin dia celebrem, commemorem avui, dia 29 de setembre. Ah, que per cert, jo estic molt contenta amb Miquel, perquè avui ja s'inicien, bueno, o ahir, depèn quin tipus de taller, s'inicien els tallers al Casal de Cultura, d'aquí de Montornès, el nou curs.
2: Estàs contenta perquè estàs apuntada.
1: Clar,
2: no?
1: Ja era hora.
2: Has aconseguit plaça.
1: Ja era hora. Sí, sí, això és com un concert, eh? Tu has d'estar allà quan quedin
2: costa,
1: uns minuts.
2: Costa, és veritat que costa, no només aquí a Montornès, a diferents municipis, costa molt ja aquestes activitats que es programen any rere any, sí.
1: Clar, és que l'oferta està guai, el preu
2: són
1: també està
2: limitades.
1: Molt bé, clar, i llavors doncs...
2: O sigui, que aquest any continues fent ceràmica.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Si tens idees,
2: ja
1: saps. Ja
2: pots muntar
1: saps.
2: Un taller.
1: Ui, ui, ui, no sé, però sí, sí, tinc ganes, així que si vosaltres també us heu apuntat a algun taller del Casal de Cultura, que n'hi ha de ceràmica, que a més han doblat el torn i les places, però n'hi ha altres, de moltes manualitats, des de patchwork a restauració, què més fan? També feien taller de ioga, de pilates, crec, de danses, bueno, que n'hi ha un munt de propostes que des d'ahir ja van començar el nou curs del Casal de Cultura. Bé, doncs ara sí que anem a repassar a veure quins dies commemorem avui. Avui és el dia del cor. Mira tu que bonic. Avui, dia 29 de setembre, es commemora aquest dia mundial, a més, amb l'objectiu de conscienciar sobre les malalties cardiovasculars, la seva prevenció i també el control i el tractament. Per què? Doncs perquè són aquestes malalties la primera causa de mort a tot el món. Ens diuen les dades que els infarts i els accidents amb el cervell vasculars provoquen més de 17 milions de morts durant l'any. Així que ens hem de cuidar i fer les nostres revisions. També avui és el Dia Internacional de la Conscienciació sobre la pèrdua i el malbaratament d'aliments. Que hem de recordar que els aliments són escassos i que tot i que nosaltres anem al súper i tenim de tot, també hi ha llocs on no tenen aquesta sort. Tu, Miquel, també ets, jo et veig curós amb intentar tirar el menys possible.
2: Doncs sí, m'agrada fer a més cuina d'aprofitament, que diuen, saps? Allò obres la nevera a veure què tinc i què puc aprofitar.
1: I com ho puc reinventar, no?
2: Sí, correcte.
1: Sí,
2: això,
1: sí, sí.
2: Això m'agrada molt.
1: A casa també es fa molt el, bueno, com és, no? Mirar, olorar i tastar, perquè a vegades les dates són consumir preferentment abans de, però no vol dir que
2: bueno,
1: ja estigui caducat.
2: És important, clar, i no et posaràs tampoc en risc, no?, d'agafar algú que estigui en mal estat.
1: No,
2: això,
1: però sí que
2: això és bàsic.
1: De provar, o sigui, de mirar, de provar, si ja està bo, doncs.
2: Correcte, sí, sí.
1: I a més, hi ha molts comerços que com més... que hi ha
2: sí,
1: una
2: més,
1: aplicació...
2: Hi ha plataforma, correcte. Sí, sí, explica, que és molt interessant
1: pots
2: això.
1: Pots anar, fan com al final del dia, sobretot, com una mena de pack de productes, doncs, per exemple, hi ha moltes fleques o fins i tot això, supermercats, que en comptes de llançar les coses, doncs les fiquen a un preu molt més econòmic o fan un pack que directament es pots passar a buscar de manera gratuïta.
2: Sí, agafes una capsa, normalment sí. Hi ha fruiteries també, que la fruita és molt delicada i hi ha alguns articles doncs, que a final del dia posen allò com a preu de saldo, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Tu les passes
2: i passes a recollir el teu pack.
1: Pots reservar a l'aplicació, jo conec la de Too Good To Go o alguna cosa així, ara no me'n recordo gaire bé, però busques per internet i surt i pots reservar el teu pack i ja doncs, te'l guarden i quan vas a la tarda el tens allà preparat.
2: Sí, sí, conec alguna persona que fa
1: és que està
2: aquest
1: molt bé.
2: Tipus de compres.
1: Està molt guai. Sí, i a més després també hi ha una altra marca, ara que deies lo de les fruiteries, que també, no sé, crec que és fruita tal qual o alguna així, que també et porten aquella fruita que no és bonica en aquest cas, no? Que, pues, no sé, resulta que la poma no,
2: sí, que
1: no ha quedat tan rodonet.
2: Per la venda,
1: exacte.
2: Sí, sí.
1: I llavors s'ho venen a un preu molt més barat i t'ho porten a casa i, clar, mai saps exactament què et portaran. Bueno, solen ser coses de temporada i tu, doncs, a veure, de gust està bo, el que passa, doncs, que no és tan bonic. Doncs mira, trucs.
2: Està molt bé, molt bé, molt bé. Em sembla molt interessant.
1: Avui, per aquest Dia Internacional sobre la conscienciació, la pèrdua i el malbaratament d'aliments. I acabem també avui parlant del Dia Mundial de la Trombocitopènia. Ara sí que ho he vist, és complicat, eh? Immune primària. És una malaltia rara que afecta sobretot a la producció de plaquetes de l'organisme. I clar, això pot ocasionar doncs, l'aparició d'hemorratges i d'hematomes que siguin difícils de controlar. Una malaltia rara que requereix d'investigació i de conscienciació. I bé, avui, Miquel, felicitats, no? Estàs de
2: sant. Moltes gràcies. Sí, no només jo, sinó també tenim dos altres sants,
1: sí,
2: que són els arcàngels, són Sant Rafael, Sant Gabriel i Sant Miquel. Sí, sí.
1: Avui esteu de sants, després passa per aquí un altre Miquel. I
2: els que diuen que van lluitar contra el dimoni.
1: Ah, molt bé. Tu notes això?
2: Bueno, són els sants, això és el que diu l'Església, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Aquí hi ha cadascú, si vol, com és això, celebrar-ho, sí, no?
2: Són els tres arcàngels que van lluitar contra, sí, contra, sí, la figura del dimoni.
1: De fet, hem tingut moltes fires de Sant Miquel aquest cap de setmana.
2: Mm-hmm. Sí, sí, a més és temporada, també, per això també li diuen el veranillo de Sant Miguel, aquesta temporada, sí, per, precisament per aquest... per aquesta data del 29 de setembre.
1: Doncs avui felicitats als Miquels, als Rafaels i als Gabriels per aquest sant. I bé, anem a posar una mica de ritme, perquè Miquel, entre que se'ns ha fet així una mica de nit i que és dimarts, la vida costa avui.
2: Bueno, has triat tu la cançó per començar aquest matí, és una cançó de Bad Bunny, no sé si a tu t'agradaria viure a la casita d'aquest senyor.
1: Pues home, no m'importaria, eh?
2: No?
1: No.
2: T'hagués agradat estar...
1: Sí.
2: Com a convidada,
1: sí, sí.
2: De,
1: sí,
2: d'algun d'aquests,
1: no,
2: concerts que...
1: Sí, sí, sí, sí, clar que sí.
2: Ho haguessis
1: gaudit,
2: no? A treure
1: los pasos prohibidos. Sí.
2: Amb un cafè, a més, d'allà, que, com aquest que ens diu por la mañana café, no?
1: Clar, i por la tal de ron, Miquel.
2: No, molt bé. La festa la tens segur assegurada a casa del Bad Bunny, doncs amb aquesta cançó ens quedem, no?
1: Vinga, café con ron de Bad

0: las mañanas de Radio Montornès.
1: Continuem a les mañanes en directe, anem a fer un repàs per l'actualitat local. Avui comencem parlant de les AMPA i les AFA i de la Catàleg Conjunt d'Activitats Extraescolars que han tornat a elaborar. Hi ha un centenar de propostes de temes diferents, com els esports, la ciència, la tecnologia, els idiomes, el reforç educatiu, les arts o el lleure. Les activitats són obertes a qualsevol alumne de primària, independentment de l'escola on estudiï, amb l'objectiu de diversificar les opcions i afavorir la interrelació entre els nens i les nenes. Encara hi ha places disponibles per a algunes de les activitats. Per fer les inscripcions, les famílies interessades han de contactar amb les AMPA o les AFA de cada centre. Al web montornès.cat trobareu la informació de contacte de cada entitat, així com el detall de l'oferta d'extraescolars. I també en matèria d'educació, l'Ajuntament ha obert dues convocatòries d'ajuts. Una d'elles s'adreça a les associacions de mares i pares d'alumnes del poble. La dotació és de 18.000 euros per les entitats dels centres de primària, 2.000 per les de secundària i 2.000 més per les de la Llar d'Infants Pública al Lledoner i l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Les subvencions van orientades al desenvolupament d'activitats i projectes educatius que afavoreixin, entre d'altres, la col·laboració entre centres, la diversitat cultural i funcional, la coeducació i la sostenibilitat. Les AMPA i les AFA interessades poden presentar les sol·licituds fins al 12 d'octubre. L'altra convocatòria està destinada a contribuir al pagament de les despeses de mobilitat derivades de cursar estudis postobligatoris oficials, però fora de Montornès. En aquest cas, s'hi destinaran 9.000 euros, amb un import màxim de 200 euros a cada ajut. I ahir es van obrir les inscripcions per un nou mercat de segona mà. Serà el dia 25 d'octubre a la plaça del poble. De 10 a 2, el veïnat hi podrà comprar i vendre objectes usats que estiguin en bon estat, com ara roba, calçat, estris, eines, petits electrodomèstics, llibres o joguines. L'objectiu del mercat és fomentar la reutilització, allargar la vida útil dels objectes i contribuir a un consum més responsable i sostenible. No s'hi permet, recordem, la venda ni l'intercanvi de productes perillosos o nocius, ni tampoc d'animals o aliments. Per posar una parada al mercat és imprescindible inscriure-s'hi prèviament mitjançant el formulari disponible a montornès.cat/mercat-segona-mà, fins que s'exhaureixin les places disponibles. I acabem parlant d'una activitat que tindrà lloc diumenge. És la setena edició del FOAM, el Festival d'Oci Alternatiu de Montornès. De nou, la jornada s'emmarca en els pressupostos participatius Joves Cosmos i es farà al Centre Juvenil Sputnik. Des de les 10 del matí fins les 10 de la nit hi haurà jocs de taula, videojocs, tornejos i tallers per tots els gustos. En aquesta setena edició es manté el ramen per dinar, així com el quiz d'openings d'anime i les classes de suputio i els escacs. Com sempre, l'entrada serà lliure. Per més informació, podeu adreçar-vos a les xarxes socials de l'activitat @foam.montornès.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: I durant el matí d'avui, de fet, de seguida anirem a parlar aquí a les mañanes de les obres de la coberta de la piscina interior del CEM Les Vernedes, però també passarà per aquí molts convidats. Començarem amb la nostra coach, l'Elisabet Rebolló, que ens parlarà sobre la intel·ligència intuïtiva. Què és això? Com podem utilitzar-la? Com es beneficia? Doncs també ho escoltarem d'aquí uns minutets. I a partir de les 11 ens visitarà la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, per parlar del programa Octubre Més de la Gent Gran, que ja s'inicia el dijous, i totes les activitats que es fan al poble per la nostra gent gran, que són molts tallers i sempre tenen molt bona acollida. I acabarem avui les mañanes amb la visita del Miqui Barba, el nostre company que ja torna de les vacances, torna del poble, i avui estarà aquí físicament amb nosaltres per parlar sobre els programes de la televisió i tota l'actualitat del que s'està movent a la tele. De seguida estarà amb nosaltres, serà d'aquí una estoneta. Anem ara a la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Bon dia, Jordi Urius.
2: Bon dia, avui s'espera temps inestable i advers a Barcelona, amb cel molt ennuvolat i ruixats acompanyats de tempesta a tot el territori, que poden ser forts o molt forts i localment torrencials al litoral i al prelitoral. Perill important avui durant les hores centrals a tot el territori, per acumulats de 30 a 40 litres per metre quadrat en una hora al Prepirineu i a la Depressió Central, i atenció, acumulats de més de 150 litres per metre quadrat en 2-3 hores al prelitoral i al litoral. A més, s'espera calamarsa i ratxes molt fortes de vent, que poden assolir els 70-90 km per hora. A la mar, inclús, podria donar-se alguna mànega marina o fibló prop del litoral. Les temperatures màximes, avui en descens, no passaran dels 28 graus a Barcelona i Mataró, 27 a Sabadell i Vilanova i la Geltrú, 26 de màxima a Manresa i Vic, 25 a Igualada i Rubí. Demà, les temperatures, amb pocs canvis, podran pujar més cap a l'interior. Durant els pròxims dies, la inestabilitat no se n'anirà del tot i el divendres, inclús, podria tornar a intensificar-se. És una informació d'EMET.
1: Moltes gràcies i fins demà. Avui a Montornès tenim la farmàcia de Guàrdia, la farmàcia Moreno, a l'avinguda de l'11 de setembre, número 38. I recordem, com sempre, que per qualsevol emergència podeu trucar al 112 o a la policia local al 93572-1110.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Comercial Solar.
4: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
3: Comercial Solar.
4: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
3: Comercial Solar.
4: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
3: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Continuem repassant l'actualitat de Montornès, perquè els treballs de desmuntatge i de substitució de la coberta de la piscina interior del complex esportiu municipal Les Barnedes ja han començat. Això vol dir que fins que acabin les obres, la instal·lació romandrà tancada. El regidor d'Esports, Ricardo Piris, ha explicat que la coberta actual s'havia anat deteriorant pel pas del temps i les filtracions d'aigua. Va ser instal·lant unes plaques fotovoltaiques que quan se'n van adonar.
9: Fent una instal·lació de plaques fotovoltaiques van detectar que hi havia unes taques i analitzant aquestes taques ens van adonar que venien de dins, diguéssim. No? Es veu que l'ambient amb clor és molt... Bueno, és molt corrosiu, no? I al final van decidir que farem les adaptacions, l'havien de fer com més aviat millor. I s'ha hagut de fer una licitació, tot té un tràmit burocràtic i de l'Ajuntament, dels tècnics, molt gran. En principi, si tot va bé, són 4 mesos d'obra. Sempre hem dit que no, si, encara que estiguin treballant, en el moment que es pugui obrir i garantim la seguretat dels usuaris, s'obrirà. Encara que per fora hagin de fer algun ramat o el que sigui. Però en principi calculem que uns 4 mesos, l'han calculat els tècnics.
1: Com deia el regidor, la durada prevista de les feines és de 4 mesos. Tenen un import aproximat a 452.000 euros. La nova coberta estarà feta de materials que garantiran una correcta estanquitat, una adequada gestió del vapor i el reforç de les bigues estructurals. Escoltem Ricardo Piris.
9: S'ha de canviar el sostre sencer, s'ha hagut de fabricar un sostre especial, ara ha evolucionat bastant la tècnica i serà un sostre d'alumini, que és molt car, però es veu que és molt eficient i clar, en principi no hauria de tornar a posar. Aprofitem que traiem el sostre i com que les biguetes que suporten el sostre no compleixen la normativa contra incendis, doncs aprofitarem i reforçarem aquestes biguetes. Em van dir que no hi havia un risc imminent de que caigués el sostre, però sí que a partir d'aquí no hem vist que hi ha hagut altres piscines que havien caigut sostre, no volem córrer cap risc, que ningú dels usuaris es faci mal, i quan tothom de l'oposició es va aprovar el ple i tothom estava d'acord que s'havia de canviar.
1: Durant aquests mesos d'obres s'han pres mesures per intentar minimitzar les molèsties a les persones usuàries, com ara la reducció de la quota, l'oberta de les piscines d'estiu i la posada en marxa de les classes dirigides de baixa intensitat. Així ho ha explicat el regidor d'Esports, Ricardo Piris.
9: Reduir la quota un 15% als usuaris. Hi ha molta gent que no feia servir la piscina, no? I es beneficiarà. També hem donat la possibilitat de donar-se de baixa, gent que només pensaven en gent que només faci servir la piscina, no? De donar-se de baixa, i quan es tornin a obrir les piscines podran donar d'alta immediatament, sense cap cost. I també hem tancat, diguéssim que hem obert una llista d'espera, hem tancat la llista d'admissions per prevenir que si tota aquesta gent que venia a la piscina vagi, per exemple, a la sala de fitness, que ja estava una mica massificada, doncs que tingui una mica d'un confort. I després també, mentre puguem, no, el canvi del temps sigui favorable, hem obert les piscines d'estiu, estan socorristes, han fet ja classes d'aquagym que estan funcionant, vol dir que hi ha gent que la fa servir. Intentar... que ja sé que és una, hi ha gent que només ve a nedar, no? I també en la piscina de fora també hem habilitat uns carrils perquè la gent pugui nedar. També hem fet alguna classe nova, com que tenim els monitors, no? Faran alguna classe de gimnàstica suau, perquè moltes de les persones que fan aquagym, per exemple, que és un grup que doncs fan una gimnàstica suau, també uns estiraments, i intentarem també que aquesta gent provi unes altres classes, no? Que a vegades els fa por perquè pensen que són massa per elles, però com que l'altre dia vam tindre la taula oberta i vam recollir diferents, no, gent que deia, hòstia, això no serà massa per mi, no, i cadascú posa la seva intensitat i esperem que funcioni bé.
1: Com deia el regidor, ara mateix al complex esportiu Les Vernedes no s'hi pot apuntar cap persona nova, però sí s'ha habilitat una llista d'espera per quan s'acabin les obres.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès.
7: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
6: Ràdio Montornès.
7: La ràdio d'aquí.
10: Et trobes malament? Truca al 061. Creus que has d'anar a urgències? Primer 061. Saps a quin centre has d'anar? T'ho diem al 061. On t'atendran abans? 061. Abans d'anar a urgències, truca al 061. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Montornès.
11: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
6: El 91.2 de l'FM.
11: Al web montornès.cat/ràdio.
6: A Twitter, @RadioMontornès.
11: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
12: A Les Mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Historietes.
2: Avui a les historietes reviurem un dels moments claus en la història moderna de la humanitat. Un esdeveniment que va marcar la fi del segle XX històric. La destrucció d'una barrera, d'un mur. Una barrera física, sí, però també una barrera que anava molt més enllà d'un maó col·locat a sobre d'un altre. Avui, a les historietes, la caiguda del mur de Berlín. Per començar aquesta historieta, ens hem de remuntar al final de la Segona Guerra Mundial i situar-nos, òbviament, a Alemanya. El 1945, els guanyadors de la guerra van dividir el país en quatre zones d'ocupació, controlades i administrades per la URSS, els Estats Units, el Regne Unit i França. De la mateixa manera, la capital Berlín va quedar dividida en quatre sectors. La Gran Guerra havia acabat, però n'hi havia un altre d'incipient. La Guerra Freda, entre el bloc capitalista i el comunista.

poc a poc, Berlín es va convertir en un punt calent de les agències d'espionatge dels uns i dels altres, i la tensió anava creixent. El 49 es va decidir dividir Alemanya en dos nous estats. La República Federal Alemanya, que controlaven els antics aliats, i la República Democràtica Alemanya, en mans dels soviètics. La divisió era un fet. Poc a poc, la Guerra Freda va anar escalfant-se. Cada vegada més, els ciutadans de la RDA, la República Democràtica Alemanya, que vivien sota un comunisme total, passaven la frontera cap a l'oest, cap a Occident. Això succeïa especialment a Berlín, on la frontera, tot i que estava molt vigilada, era molt difícil de controlar. Es calcula que prop de 3 milions de persones van fer el pas. Per aturar aquesta immigració, el bloc oriental, el bàndol comunista, va decidir imposar barreres més contundents. Sobretot, una barrera ideològica, una frontera insuperable entre els uns i els altres, entre ciutadans que sempre havien viscut junts. Aquesta barrera es va materialitzar en una megaconstrucció de desenes de quilòmetres de llargada. El 1961 es va construir el Taló d'Acer, una escletxa a la ciutat de Berlín, marcada al cor de tots. Es va construir el Mur de Berlín. Les reaccions de la construcció del mur no es van fer esperar. El món democràtic va protestar enèrgicament als més alts càrrecs soviètics i fins i tot Kennedy va viatjar a Berlín a pronunciar el seu mític Ich bin ein Berliner, jo sóc un berlinès. Però el mur seguia allà, inamovible, durament controlat. A partir dels anys 70, tot i que la Guerra Freda seguia, la nova política conjunta de Willy Brandt i Erich Honecker, líders de l'Alemanya de l'Oest i de l'Est, respectivament, va propiciar l'acostament de les dues Alemanyes. La frontera es va obrir molt lleugerament, molt lleugerament. La República Democràtica Alemanya va facilitar els tràmits per viatjar a l'Oest a alguns ciutadans i va permetre a ciutadans occidentals visitar els seus familiars de l'Est. Però el conflicte seguia molt latent.

0: Als anys 80, el règim comunista va començar a donar mostres de defalliment i això va repercutir en la divisió d'Alemanya. Al 85, Mikhail Gorbachev, el líder de la URSS, va introduir la perestroika, una reforma del gegant soviètic. Però la República Democràtica Alemanya es va quedar al marge d'aquesta renovació per la voluntat dels seus tossuts líders. I el poble va començar a avisar. La República Democràtica Alemanya era un règim imposat, construït sobre un estat inventat. La seva existència depenia només de mantenir-se com a comunista. Era la seva única justificació. I en el moment en què els ciutadans de l'Alemanya de l'Est van veure que el comunisme començava a fer aigües i que els seus líders no movien peça, van deixar de lluitar per la reforma i van marcar-se un nou objectiu, la reunificació. Així arribem al novembre del 1989. Durant els mesos anteriors, la tensió havia crescut amb manifestacions a banda i banda del mur i l'exigència de lliure circulació de persones per part dels ciutadans orientals. A més, la migració cap a la banda occidental creixia a través de les ambaixades situades a capitals de l'Europa de l'Est i a través de les fronteres obertes entre Àustria i Hongria. El 9 de novembre del 1989 es va viure un dels grans esdeveniments de la història moderna. Va haver-hi una conferència de premsa dels líders comunistes al Centre de Premsa Internacional a Berlín Est, que es retransmetia en directe per televisió i per ràdio. A les acaballes de l'acte, Gunter Schabowski, un dels funcionaris comunistes, va llegir, de passada, com qui no vol la cosa, un full d'acord del Consell de Ministres que revisava la regulació dels visats.
1: Bitte?
2: Ab sofort.
1: Also, Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche...
0: En aquest document de treball s'informava que els visats de sortida del país es passarien a donar sense dilació, sense que els sol·licitants haguessin de justificar el compliment dels requisits. Gunter Schabowski encara no ho sabia, però estava escrivint la història. El periodista Ricardo Herrmann, de l'agència italiana ANSA, va encendre la metxa preguntant quan entraria en vigor la mesura. Ara mateix, sense demora, va respondre Schabowski, tot remenant la seva pila de papers. I el mur de Berlín va quedar sentenciat. Els mitjans de comunicació van revolucionar-se al crit de «El mur és obert!». Milers de berlinesos de l'est van dirigir-se als passos fronterers i van exigir l'obertura. Ni la policia fronterera ni les unitats de control de passaports tenien ordres concretes. Les hores passaven i la pressió de les masses augmentava sense aturador. Volmerstrabe de Berlín va aixecar la barrera passades les 11 de la nit i la resta de passos van anar obrint en cadena. En retransmetes això per televisió, en directe, encara més ciutadans i ciutadanes orientals van sortir al carrer. Eufòria desfermada a Berlín. L'endemà, el mur era del tot obert i riuades de gent anaven cap a l'oest, on els ciutadans de Berlín Occidental el rebien amb els braços oberts. Es diu que quan el Bundestag de Bonn va conèixer la notícia, els seus diputats van interrompre la sessió per cantar espontàniament l'himne nacional. Havia caigut el mur de Berlín i el gegant urs seguiria el mateix camí ben aviat. La Guerra Freda s'havia acabat. En menys d'un any, Alemanya tornaria a ser un sol estat. Sembla que fa una eternitat que va caure el taló d'acer, però la veritat és que solament fa una mica més de 20 anys. Sens dubte, un dels esdeveniments més importants de la història és la caiguda d'aquest mur de Berlín que dividia la humanitat en dos. I, malauradament, aquest no és l'únic mur de la vergonya que s'ha construït. Encara en queden per enderrocar, i no només físics. Però això ja és una altra historieta. Àlex Solà, per a la xarxa Com Ràdio.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Continuem en directe a les mañanes de Ràdio Montornès, gairebé 5 minuts que passen de les 11, i avui tenim com a convidada a la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, perquè volem conèixer l'oferta d'activitats que s'ofereixen al poble per a aquest col·lectiu. Molt bon dia, Natàlia.
3: Bon dia.
2: De seguida parlarem dels tallers que cada any es fan, però m'agradaria començar parlant del programa Octubre Més de la Gent Gran, perquè un any menys, doncs, aquí al poble es commemora aquest dia de la gent gran, que és el dia 1, aquest dijous, però ho fa amb una sèrie de propostes. Natàlia, regidora, per què torneu a apostar per un programa complet d'activitats?
3: L'Ajuntament té clar que la gent gran és una aposta molt decidida, ho tenim molt clar, i portem ja en els darrers anys que a l'octubre sempre li volem donar un impuls a totes les activitats que estiguin relacionades amb gent gran, i aquest any no podia ser menys, i continuem amb una oferta intentant que per tothom i que, tu, i que es pugui gaudir.
2: De fet, el mateix dia 1, no? Ja